0: Una setmana més, perquè les setmanes van passant, els dies van passant de forma que sembla impossible, però és així. I les nits van passant, perquè clar, si entenem la nit per tota l'estona que és fosc, allò que és negra nit, cada cop, clar, costen més de passar, són més llargues, ja quasi és més temps del dia és de nit que de dia, per això, doncs, nits de ràdio, doncs clar, si fos per això hauria de durar pràcticament tot el dia ja. Però bueno, aquí el que estem és acompanyant-vos quan és matinada, però és temps de tertúlia, és temps per analitzar uns temes que durant el dia, sigui de dia o sigui fosc, s'analitza més política i totes aquestes coses, i aquí analitzem d'altres coses, d'altres més bueno, del dia a dia o de la nit a nit de les persones, aquests drames urbanos que tenim quan se'ns quedem sense wifi, o què fem quan amb els semàfors, no ho sé, coses d'aquestes quotidianes, o quan ens costa anar de ventre. I això ho fem a la tertúlia dels dimecres amb la doctora Marta González Pelaez i en David Morales. Clar que sí, home, vamos, vamos.
1: Vamos! Ui, m'acaba de sortir.
0: Sí, ha sortit tot. Tenim molts animals avui, perquè sabeu que som una tertúlia prou animals i bueno, ha vingut un gall avui.
1: Estava fent jo una reflexió ara, quan deies això del nits de ràdio.
0: Sí.
1: Clar, a Noruega jo crec que no li poden posar aquest nom a cap programa,
0: no,
1: perquè tenen un problema, si no, hi hauria un programa que es faria pràcticament tot el dia, sabeu aquell, les nits polars,
0: sí.
1: Que pràcticament
0: sí.
1: No veuen des de l'octubre fins al febrer, més o menys,
0: sí.
1: Vaja, dura tota la nit.
0: Sí.
1: I després, a l'estiu, no farien programa,
0: no,
1: perquè les 24 hores és de dia.
0: Sí. Ves que no, jo m'hi adaptaria a això durant 6 mesos, estar dale que te dale, i que estiguéssim allà i anem fent la tertúlia, bueno, amb una sonda posada, connectada, vull dir, no sé, que vas fent tota l'estona i després et pegues 6 mesos de vacances, i per recuperar-te, bueno, i llavors pots fer un viatge doncs per tot el... Per tot el món. Home, seria interessant, seria interessant aquesta opció. És bona pregunta, que sí que ja ho deuen fer diferent. Deu ser Nick Bussen de Hunts Radiant. Bueno, deu ser una cosa així complicada que deuen dir. I bueno, també és veritat que és una gent més tranquil·lota, que és més allò de... Més de parlar potser a poc i... Els agrada molt els silencis. A mi em crida molt l'atenció això dels països nòrdics, dels països escandinaus i tot això, que és que, per exemple, agraeixen, cosa que nosaltres som tot el contrari, però que agraeixen els silencis, el que nosaltres diem silencis incòmodes, aquells silencis de dir, arribes a algú i dius, com va això, saps? I no dir-se res igual durant 20 segons, 30 segons, fins que passa alguna cosa, no? Però aquí seríem de treure a dir, i què? Com portes això del... Saps? Vull dir, aquí necessites...
1: Jo de vegades els preferiria,
0: No, ets una mica nòrdica en aquest...
1: Jo sóc una mica nòrdica.
0: Té ascendència nòrdica.
1: És que de vegades, com l'acudit aquell, pa lo que hay que decir...
0: Sí, no, jo això ho entenc, I que hi ha gent que té més gràcia i gent que en té menys, Això a l'hora de... Però, Marta, això nosaltres necessitem... Entenem, no?, socioculturalment, no?, entenem el silenci com que aquesta persona no ens està fent cas i a lo millor està molt pendent de nosaltres, però és que no tothom té la mateixa capacitat. A mi ja és molta gent ja em coneix, a dir... Home, tu parles molt, no dic, és que he nascut així. Jo vaig caure de petit en una marmita d'aquestes de, no ho sé, en lloc de, com l'Obèlix, no era? Que en lloc de caure en una marmita la pòcima de la força, jo vaig caure la del palique i tacatà, però bueno, per això em dedico el que em dedico, però vull dir que hi ha gent que li costa, que no és tant de parlar, no? Marta, això va com
2: sí,
0: va.
2: Sí, hi ha gent que li costa molt parlar,
0: sí,
2: això és veritat.
0: Sí.
2: Però, home, els sers humans són sers socials, per començar.
0: Sí.
2: Llavors, hem de parlar, això està clar, ens hem de comunicar amb els altres. Hem d'intercanviar les nostres opinions i les nostres, els desitjos. És algo que és

0: que és molt bo pel cervell. Vull dir
1: Sí,
0: que
1: sí,
0: això
1: sí.
0: està demostrat, no? El que
1: Pa,
0: passa
1: pel
0: és que,
1: que el
0: bueno...
1: comunica, pel que rep, a vegades no tant, perquè depèn de què
0: Clar,
1: t'expliquen.
0: t'anava a dir que com que és de doble via, però clar, a vegades una via està descompensada amb l'altra, no?
1: Ja, sí. Sí, perquè igual hi ha algú que dius, home, és enriquidor que m'estàs explicant, però hi ha
0: Sí,
1: altra
0: però
1: gent
0: no
1: que
0: tinc
1: dius,
0: ganes ara d'escoltar-te.
1: em ve de gust
0: Jo
1: escoltar el
0: no,
1: que
0: jo
1: m'estàs
0: tinc
1: dient.
0: un amic,
1: Sí?
0: bueno, un conegut, perquè
1: Sí,
0: no és, és amic,
1: llama-li
0: però bueno.
1: X, sí, per no dir
0: Sí,
1: noms, eh? Sí.
0: que sí, que a vegades a alguna persona li parla, no? Això dels silencis aquests que es fan, una mica el
1: Sí,
0: que deia
1: sí.
0: el David Morales. I diu, escolta'm, jo t'he preguntat alguna cosa, t'he preguntat sobre això, però més, és tallant, eh? Però així, eh? I jo dic, hombre, no, no diguis... No, és que em molesta molt quan estic en silenci, que algú vingui i es faci com el... Bueno, mira, ve aquí el cara em dirà alguna cosa
1: Sí, com
0: que
1: si
0: a
1: fos una
0: mi...
1: masterclass, no?, d'algú.
0: Que sí, que pensarà que a mi m'és interessant i no tinc ganes de sentir res.
1: Sí,
0: Ni
1: això passa.
0: interessant ni no interessant.
1: Això passa, i a més ja també, l'altre dia ho escoltava mentre estàvem entrenant, escoltava una conversa que deien això, no?, d'aquella gent que tu li expliques qualsevol cosa, per exemple, he anat de viatge a Londres, i diu, ui, Londres, t'he d'explicar, quan vaig estar allà... Però, tio, deixa'm acabar d'explicar el que t'anava a dir, i de cop i volta ja, pum, li ha connectat com una cosa en el cervell i t'ha d'explicar la seva anècdota no sol·licitada sobre
0: Exacte.
1: Londres. Ojo, que les anècdotes de Londres del David Morales, sí, ens agrada recordar-les perquè
0: Sí,
1: formen
0: però
1: part de
0: són
1: l'història,
0: diferents
1: però són
0: les de
1: diferents,
0: David Morales.
1: exacte.
0: Sobretot
1: Una en concret. Una en concret, que la vivim com si fos nostra, igual que nosaltres hem viscut en aquell ascensor on la Marta González Peláez va tenir una experiència, diguem-ne, gasoística, doncs són anècdotes que aquí són molt preuades, són molt estimades. Però sí que és veritat que... I a vegades, o tinc la sensació, ben com ho veieu, que possiblement no és ni amb mala intenció, sinó que és com una manera de socialitzar, de marcar territori. Digue-li com
0: Sí.
1: vulguis, no, Marta?
0: És una manera, sí, és una manera de veure que tu ets una persona social
1: Clar.
0: i que et preocupes pel que tens al costat i que, bueno, mira, li dones conversa i, però clar, el que tu dius, per exemple, la gent explica el de Londres, no? O explica una enfermedad, perquè són els viatges i enfermedades
1: Són
0: principalment.
1: temes sucosos aquests, són
0: Sí.
1: temes, eh?
0: Tu expliques una enfermedad i sempre tens a l'altre que et diu, ui, pues jo conec que no sé qui, o m'ha passat, o no sé... I
1: Total.
0: al final tu dius, però escolta, m'estaves preguntant a mi. Perdona. I no t'he explicat res. I al final calles i dius, bueno, pues nada, un altre dia.
1: Sí, ja acabaràs i aprens a fer aquestes cares de
0: Però
1: aha.
0: això és una mica la síndrome Ada Colau. Sí.
1: També. Malgrat, se li pot posar aquest nom, a veure. Explica, David. Sí, sí.
0: Bueno, una mica allò de... hoy hace 50... Ara no recordo quin aniversari era.
1: Sí.
0: Murió Salvador Puig Antic i ese dia nací jo.
1: Ostres! Sí.
0: Doncs ve a ser una mica aquesta síndrome, la síndrome de... com deien, era la cançó aquella de Cecília, la de el niño en el bautizo,
1: sí, sí, sí.
0: El muerto en el entierro,
1: sí,
0: doncs
1: sí.
0: Això una mica, el La
1: protagonista
0: novia
1: sempre
0: en
1: de
0: la
1: tot.
0: boda.
1: Sí,
0: Exacte.
1: sí, sí. Bueno, hi ha gent que vol ser la novia en el entierro, el muerto... Però això ja seria un altre tema. Però és molt interessant això que ens apunta el David, Marta, perquè crec que és... Bueno, això ha passat sempre... No, no igual, i m'explico. Sempre ha passat que hi ha hagut gent, doncs, que vol tenir més protagonisme, que hi havia un dinar o un sopar i ja sabies que l'hauries d'escoltar, no?, que sabien arriba, potser a vegades també per l'alcohol o el que sigui, però clar, a dia d'avui és com que ens estan... abocant a tots cap allà, no? I per què? Doncs pels followers, pels seguidors, perquè clar, ho has d'explicar. Home, com no explicaràs que has estat aixà i que guanyis uns seguidors, uns likes, uns corazoncitos, uns me gusta o el que sigui, no? Clar, sembla que estem com més obligats, no?, a comunicar totes aquestes, digue-li èxits,
0: Sí.
1: digue-li històries, no?
0: És que la gent té aquesta necessitat de demostrar que fa tot això i que és més millor que ningú, no? O
1: Sí,
0: sigui,
1: sí.
0: més millor que ningú. I que tot això és molt complicat, perquè moltes vegades això molesta també. Sí, tu has

0: has de saber, la gent
1: És
0: ha
1: que
0: de
1: és això.
0: saber quan ha d'explicar les coses. De vegades, doncs, potser no has d'explicar-ho tot seguit. Hi ha coses que sí, evidentment, l'actualitat s'ha d'explicar tot seguit, però hi ha coses que no són actualitat, sí, són actualitat per a les persones, però bueno, si ho expliques una mica més tard tampoc passa res, vull dir, no. I la gent se sent com, bueno, què passa amb les fotos, no, els selfies. Ara, mira, veus els mateixos, el rei i la Letícia, que a qualsevol lloc que van és que estan fent selfies. No, la gent ja fan selfies, ja no els hi donen ni la mà.
1: Mira, això ho
0: Per
1: hem...
2: exemple, els
1: No?
2: donen el mòbil
1: Sí,
2: directament, no donen la
1: exactament,
2: mà.
1: Sí,
2: A Felipe, com que té els braços llargs.
1: sí,
0: Sí.
1: exacte. Qui té els braços llargs per fer el selfie? Home, majestat, usted tiene el brazo largo, no? I
0: Sí,
1: que,
0: clar.
1: clar, li deu tocar sempre, i bueno, pues ya lo hago, que no... Clar, si t'ho imagines d'aquí la situació, no? Però, clar...
2: M'heu fet recordar una anècdota que em va explicar la meva germana
1: A
2: fa...
1: veure, digues.
2: Igual fa 15 anys,
1: És la que té les gossetes?
2: Sí,
1: Que et toca a
2: exacte.
1: vegades de... El David li toca a vegades fer de cangur de
2: D'aquí poc
1: gossetes.
2: em tocarà fer de cangur de
1: Ah,
2: nou. Així
1: ostres.
2: que... Sí,
1: Sí.
2: igual venen per aquí i les sentim. Doncs m'explicava la meva germana, treballava en aquella època en una agència de comunicació que estava tenien l'oficina al Passeig de Gràcia. No, mira, fa 10 anys, perquè era justament fa 10 anys que va entrar a treballar allà i va ser el primer any. I tenien les oficines al Passeig de Gràcia i, bueno, va entrar, van agafar l'ascensor i en aquell moment entrava Jordi Pujol,
1: Home.
2: expresident de la Generalitat. Clar, moment una mica incòmode
1: Sí, home,
2: perquè
1: clar.
2: et trobes amb l'ascensor amb el que havia estat president de la
1: Sí.
2: Generalitat de Catalunya. I, clar, tu allà callat, saps? Perquè, a més, tenien l'oficina a l'àtic i Jordi Pujol també anava a l'àtic.
1: Vostè va, l'àtic també...
2: Doncs sí, en Jordi Pujol li va començar a parlar. Ai,
1: Sí.
2: vostè que treballa aquí.
1: Sí. Però...
2: Hi ha gent que
1: Sí.
2: és així de mena.
1: Sí.
2: No...
1: El que passa és que, David, això m'encanta aquesta anècdota perquè una de les característiques més positives o que a mi més em quedava l'atenció d'ell era la capacitat per parlar amb tothom i interessar-se de veritat per tothom.
2: Sí.
1: Que això no tothom ho té. A vegades hi ha gent que ho diu per compromís. No, no. I a més em feia conya... Em feien conya, fins i tot, a vegades amb les imitacions i tal, no? De dir... Escolta, vostè, el fill del Paquito, el que estava en el bar, no sé què, sí, a la plaça, no sé quantos, vull dir que tenia una memòria, a
2: Tenia una
1: vegades
2: memòria
1: l'ajudaven, però
2: espectacular,
1: tenia una,
2: sí.
1: bueno, té una memòria espectacular, i això és una característica que agrada molt veure que s'interessen per tu. Segur que ho feia amb bona intenció, però a més, clar, això li treia rèdits, no? En el sentit de dir, bueno, és que la gent deia, ostres,
0: Home.
1: és que ens coneix, ens reconeix, però tenia aquesta... I això crec, evidentment, al final, tots ho fan per interessos, doncs, òbviament, com és lògic, no? D'agradar més a la gent i que et puguin votar. Però que en general, Marta David, hauria de ser una cosa que jo la valoro molt de la gent, que vols que, igual que pos un entrevistat, una entrevistada, agraeix quan veus que t'has llegit una part del llibre, que has pogut preparar l'entrevista, i ho agraeix, doncs s'agraeix l'interès, allò de dir, agradecemos el interès, no? I clar, en aquest cas, home, en aquest cas que ens diu el David, podria ser, escolti, deixi'm tranquil·la, no? Que jo simplement m'ho pujo a l'àtic i no li vull explicar la meva vida, no? Suposo, David, que era la situació aquesta,
2: Bueno, és
1: però...
2: una situació d'aquelles, com a mínim, curiosa.
1: Sí, de dir, escolti, vostè, el va a l'àtic, vostè té unes cossetes, oi? Que a
2: Però
1: vegades les cuida el David Morales, eh?
2: a més la qüestió és aquesta, és que clar, ja tampoc no estava en exercici
1: Sí,
2: de
1: sí,
2: cap
1: sí.
2: càrrec, per tant, arriba un punt que és que allò ha quedat
1: Sí,
2: i és part de la
1: és part.
2: persona.
1: Sí, estic totalment d'acord. Estic totalment d'acord i ja et dic, jo crec que potser és molt exagerat això i em fem la conya ara de dir, vostè, llavors, té les cosetes, que a vegades estan amb el David Morales, sí, perquè jo els escolto dins la ràdio, t'imagines tot això, no?
2: Sí.
1: És una mica l'exageració, no? Però sí, perquè recordo l'anècdota del Marc de Pedro Peláez amb un ascensor, bla, bla, bla, totes aquestes coses, i ja arribes a l'àtic, ping, i segueix explicant-te, vostè, a quin passadís va, què? Bueno, doncs
0: A mi a les ascensors se'm passen moltes
1: Sí,
0: coses.
1: això és veritat, Marta. Això és veritat, això és veritat. Això en
0: Sí,
1: som
0: sí.
1: conscients.
0: No, i a més, quan una de les vegades que vaig anar a Nova York, em vaig trobar el president Hollande de
2: Oh,
0: França. I
1: imagina't.
0: a més va ser molt bo perquè era l'hotel, estava al mateix hotel que jo, i jo baixava, estava més amunt que ell, i ell va entrar amb la seva...

0: les seves persones de... ja no era president, eh? Justament havia deixat aquell any, bueno, i entra, i clar, jo dic, saps aquella expressió que et surt? Ai, si és Monsieur Hollande! I clar, es torna el cap cap a mi i em diu, vostè és francesa? I dic, no. I llavors vam baixar, vam arribar a baix i em va esperar, em va saludar.
1: Que elegant.
0: Em va fer molta gràcia. I els que venien a mi, perquè eren uns ascensors d'aquells grans, no? D'un hotel d'aquests molt gran allà enfront de l'ONU. I els que... Però qui és aquest? La gent no el coneix. I jo, si jo pensé ser president de França, era president de França fins fa poc.
1: Sí, sí, sí. Que ara es deu dir Països Baixos, no? Perquè ara no... Holanda no es diu... Ara és més... Doncs... bueno, i de fet anava a dir, un president que després, no ho sé, això des del desconeixement, que potser ha sabut estar més a un segon pla, perquè els altres presidents són carai, es fan notar, mira el Sarkozy, ara que si entro, que si surto de la... de la presó.
0: L'altre dia va sortir ja de
1: va sortir i
0: bueno, amb vigilada, però bueno, sí. Va sortir.
1: Home, vigilada, jo vigilaria més a la Carla Bruni, no ho sé, però bueno, vull dir que... diu, vol sortir perquè vol vigilar ella, la Carla Bruni, no sigui que ara conegui un home una mica més alt que jo. Recordeu que les fotografies de Lola i tot això sortien més o menys en la mateixa alçada quan la Carla Bruni fa 10 metres més d'alçada que ell, però bueno... alçades això que diem, no? Que a vegades també saber retirar-se, no? Saber passar un segon pla em sembla també interessant, tot i que és un debat sempre que a mi m'ha semblat molt molt interessant, no? El de si una persona que ha estat tan important ha de passar un segon pla o ha de seguir col·laborant d'alguna manera per tots els coneixements, això que deia sempre el Felipe González del jarrón chino, no? Que és que no saben molt bé on posar-lo perquè es pot exhibir un expresident, però també que no molesti, no? Que no se'ns trenqui o que no passi alguna... és molt complicat això, però igual que diem, no? Molts cops de que hem de lluitar contra l'edadisme des del punt de vista de que la gent gran, doncs, tot el seu coneixement serveixi per la societat, a mi em sembla que això és absolutament necessari, doncs crec que tota aquesta gent que està tan important... que estigui a casa seva veient Netflix, no sé, què vols que us digui, no? Com ho veieu, Marta, David?
0: Home, jo penso que són gent que són tenen molt bagatge i moltes experiències que són molt aprofitables per moltes coses, inclús com persones, pues, consultors. Jo crec que totes aquestes persones moltes vegades estan molt desaprofitades, no solament els polítics, sinó també moltes vegades les empreses. I és una pena perquè podríem ajudar a fer les coses molt millor.
1: Totalment. Tu imagina't, David, algú que ha nascut el mateix dia que va passar allò del...
2: Per exemple.
1: El que pot aportar, eh?
2: És que jo aquí tinc sentiments, allò, sentimientos encontrados, que em diuen.
1: M'agrada, digues.
2: Perquè per una banda sí que és veritat que hi ha polítics que tenen un bagatge, tenen un coneixement i han fet les coses molt bé i aquests poden aportar molt.
1: Sí.
2: Però després tenim tota una retaïla de polítics...
1: De gent
2: de polítics,
1: que ha viscut del tema, no?
2: Que ha viscut de la política, que no ha aportat res realment i que són els que després acaben vivint de diners públics.
1: Sí, estic d'acord, eh?
2: En, bueno, aquelles empreses públiques que es creen ad hoc...
1: Les portes giratòries, que diuen.
2: Sí. Exacte. Per tant, aquí tinc els meus dubtes sobre... Per mi, eh? Jo crec que el millor sistema seria que a nivell de política els polítics tinguessin una vida útil de 8 anys.
1: Mm-hmm.
2: Havent passat primer per l'empresa privada.
1: Mhm.
2: I passats aquests 8 anys, que tornessin a l'empresa privada.
1: Mm-hmm.
0: Totalment d'acord.
2: Per mi, seria el millor sistema.
1: El que passa
2: sistema.
1: És que aquí sempre hi ha l'apunt, no? El matís que s'ha de fer, que s'ha de vigilar molt, que no interfereixi, o sigui, los asuntos interesados propios, no? És a dir, a nivell de, clar, la informació que pugui tenir, que no em pugui treure avantatge en el sector privat. Perquè, clar, hi ha aquesta dificultat, per exemple, no? Que un ministre, jo què sé... doncs de sanitat, que no pugui treballar després a una clínica privada, perquè té informació privilegiada sobre el tema, no? Vull dir que sempre és molt, molt complicat, però entenc el que dius, i en molts casos hauria de ser així.
2: És que de vegades veus currículums de polítics

0: olímpics que des de, van començar amb les joventuts del seu partit.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I han anat encavalcant un càrrec rere un càrrec, rere un càrrec, rere un càrrec, i mires, i els càrrecs entre ells no tenen cap tipus de relació.
1: Clar, clar, clar.
0: Per l'àmbit que toquen, per exemple.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Si em dius que és una persona que ha estudiat medicina i que tota la seva vida ha anat encavalcant càrrecs relacionats amb l'àmbit de la medicina, ho puc entendre.
1: Sí, totalment, totalment.
0: Però que un dia estiguin en un càrrec relacionat amb medicina, a l'endemà sigui un amb jutjats i a l'altre amb cultura, doncs sí, sí, no ho puc entendre.
1: Sí, sí. S'haurien de curar en salut, en aquest cas, i més sí, si han, si ha començat... En...
2: Clar, és que a més no són ni gestors de l'àmbit sanitari, perquè dius, bueno, no es dediquen a la medicina, però els gestors de l'àmbit sanitari, dels hospitals, sapigué molt bé, i no en saben, perquè a més no en saben perquè han començat, com tu deies, David Morales, tan joves que han anat fent, bueno, et posem aquí, va, és igual, ja ho faràs bé, ja et posarem assessors, ja, i això és molt fàcil, perquè a més tot es soluciona així, tot això és fàcil, va, et poses el dia en dos tardes.
1: Sí, no? Sí, esto en tres tardes le ponemos el dia com a...
2: Exacte, doncs, clar, i això, jo estic d'acord en que hauria d'estar molt, molt regulat
1: molt
2: el
1: vigilat.
2: Tema dels anys de gestió, o sigui, de com 8
1: sí,
2: anys,
1: sí,
2: com
1: 8 anys,
2: a molts
1: tot.
2: Llocs, i s'ha acabat. Perquè és que si no, clar, al final arriba un moment que adquireixen molts vicis i no veuen la realitat, perquè la realitat la perden. O sigui, la realitat, els polítics no saben el que passa al carrer, no tenen ni idea.
0: A mi una de les anècdotes que sempre recordaré serà el moment de Joan Clos, jurant el càrrec davant del rei com a ministre de Justícia, Turisme i Comerç, i ell, la seva cartera era Indústria, Turisme i Comerç.
1: Sí, sí, bueno.
0: Em sembla una de les coses més evidents del
1: sí,
0: món, ja.
1: Sí, sí, sí. Ai, perdón que m'he equivocado, bueno, sí, en van haver bastantes d'aquestes amb el cos.
2: I això també passa a l'àmbit privat, amb associacions i fundacions, és que la gent... també s'eternitza amb els seus llocs, perquè la gent seu al silló i ja no el treuen d'allà ni amb aigua calenta.
1: Les poltrones, no? Sí, sí. És que és com això, no? Que ja siguin directius, no? Més que coneixedors realment de
2: l'empresa. Jo coneixo un cas, que no diré el nom, però és un senyor que va marxar, va tornar, i quan va tornar va dir, ui, no, no, això serà 15 dies, una cosa de transició fins que trobem una altra persona, bueno, porta 10 anys.
0: Bueno, una entrada de 18 mesos, però, al Congreso.
1: Sí, sí, sí. Sí,
2: i, una... ja portava uns altres 10 anys més, o sigui, vull dir, i no sortirà d'aquí ni, bueno, quan, em sembla que sortireu quan...
1: Jo, sense posar noms, però ja que el David diu això dels 18 mesos i cada un pues, que una a la línia de puntos, ara faré una exageració, que no se m'enfadi ningú, perquè a més poden tenir certes virtuts d'oratòria i tal, jo aquí no hi entro. No vull centrar en la persona, però poso un exemple. Dos casos, no? Això, una persona que diu, perquè a més tots coneixem un altre polític que també va dir que jo en la política estoy a disgusto, que carai, pues porta con las anchoas y los sobaos també uns quants anys. Sí. Doncs... és que hi ha un vídeo que circula per les xares quan es presentava per primer cop. Jo estoy a disgusto en la política, Jo me ponia... Bueno, en fi. I clar, quan ho compares, amb un cas ben exagerat, però que perquè entenguem la dinàmica, no? La pel·lícula Marco, recordeu? La pel·lícula que narra la història, protagonitzada per l'Adolfo Fernández, d'una persona que havia arribat a dir que havia estat en un camp de concentració perquè així parlava, no?, d'això, i el convidaven a d'això, i parlava dels perills del que va suposar i tot això, no? I no hi havia estat. Doncs és una mica això, és una mica de viure de la característica, no? És per dir... és que així no he de treballar, saps? Com aquell qui diu. És que així puc seguir fent això perquè m'hi he trobat a gust en aquesta situació, no? En el cas de la pel·lícula Marco, ell dins el seu cap es justificava dient que ell ho explicaria millor que una persona que el millor que havia viscut. Fins a cert punt es pot entendre aquest d'això, però això no ho has de decidir tu.

0: en tot cas, no? És a dir, tu pots anar com a portaveu de les associacions, però amb la veritat per davant, dient, no, miri, jo no he estat mai, però he estat amb persones que sí, i això us explicaré jo com és. I jo ho entendria perfectament, perquè a vegades un protagonista no explica millor les coses que algú que de les persones que ens dediquem a comunicar. Però això és una cosa. I l'altra és, doncs, dir, no, no, jo d'això dic... Perquè en el fons, Marta, David, quan un diu, jo només estaré aquí 18 mesos, s'està dient que jo no em vull aprofitar de la situació, jo no vull agafar protagonisme, jo sóc aquí un qualquiera. Sí, sí, però quan portes 18 mesos dius, ui, que me gano muy bien la vida y la gente me respeta, yo quiero, no quiero bajarme de este barco.
1: I a més tinc uns privilegis evident, que no tenen la resta dels ciutadans.
0: Evidentment.
2: Fora de la política fa molt fred.
0: Sí, sí, clar.
2: I s'ha de pencar.
0: S'ha de treballar fora de la política. Han de fer... M'entens?
1: I t'has de pagar tot, tu.
0: Sí, sí.
1: I si ets autònom, encara més.
0: Jo quan veig, ja no dic el d'Espanya o el de Catalunya, quan veig el Parlament Europeu, que hi parla la gent i hi ha tres persones assistint, jo els hi faria tornar tots els diners als eurodiputats i que paguessin una multa per prendre'ns el pèl. Jo ho sento molt. Però és que
1: totalment vull... d'acord, David. Mm. Això ho he dit jo moltes vegades. Dic que aquesta gent que no hi va, aquesta gent no cobra.
0: Tornar els diners i a sobre clar, pagar multa.
1: Clar.
0: Vostè m'ha pres el pèl. Vostè m'ha fet votar-lo i vostè no està fent la seva feina. Quina feina està fent vostè? No, és que... No, escolti. Si vostè és eurodiputat, se'n va viure allà. Què és això de que... No, no, li hem de pagar... No, no, escolti, si dius... Si és tan echado pa'lante, pues que s'eche pa'lante de veritat. I el que no em val és... Tu vols... Hi ha molta gent, i així en general, que quiere... Això em surt molt votant, eh? Però és que és veritat. José María García, que diria... Hay gente que quiere los derechos, pero no quiere las obligaciones. I és això. Hi ha gent que vol la part bonica, eh? I no vol la part dolenta. I com deia Guillermo del Toro l'altre dia, que em va encantar, amb aquell accent mexicà que té... Bueno, amb aquell mexicà, perquè ell és mexicà, explicava una cosa meravellosa perquè li preguntàvem per la pel·lícula Frankenstein, que ara ha fet d'això, no? I diu, no, és que la vida té molts cops durs, té moltes coses dures, té moltes d'això, no? I diu, i moments que et deixen glaçat, diu, però has d'aprendre a viure la vida... Diu, hi ha gent que només vol la part de dalt de cremeta dels pastissos, no? O sigui, vol la part allò més, la part de fora, la part més, I no, hay que comerse la torta entera, deia. La torta viene con todo, no? No pots agafar només els bombonets de dalt. Has de menjar també la part més dificultosa, no? Com si diguéssim. Bueno, doncs això és la vida, no? Amb tot el que... En tot el que ve. I hi ha gent que només vol els avantatges i no els inconvenients. Bueno, fem una petita pausa. No està l'Alan per dir-li, donar-li...
1: Oh,
0: no, però després tornem. Després tornem i fem més tertúlia. Fins ara mateix.
3: A Onda Cero Catalunya, la música.

0: Seguim de tertúlia amb Marta González Peláez, amb David Morales, i us volia posar un tall d'àudio perquè hi ha, doncs això, no? Hi ha comptes a Twitter, Instagram, a X, a tot això, que són d'arxiu, que són meravellosos. I l'altre dia em va sortir un de l'arxiu de TV3 i Catalunya Ràdio que em va semblar meravellós, d'un informatiu de l'any 1995, i que dius, home, fa molt i no fa tant, depenent de com ho miris, no? Perquè dius, home, ja fa 30 anys. Sí, però tu mires enrere i dius, 1995 no fa tant, no pot fer 30 anys, fa 20 anys, no?, del 95, i sobretot perquè veus els presentadors i dius, sí, home, si em sonen, si encara hi són, no? Vull dir que no et queda tan lluny. I venia a dir, parlava d'una part de Catalunya, d'un fet que reclamaven, que em sembla, en canvi, com si estiguéssim, David, amb les notícies que ens dius de fa 100 anys, no? Perquè veiem com algunes coses han canviat molt en molt poc temps. Escoltem-ho.
1: El Priorat és l'única comarca de Catalunya que no té cap semàfor i ara es parla d'instal·lar-ne un al mig de Falset, la capital. Aquesta possibilitat ha provocat reaccions diverses en el si de l'Ajuntament. Agustí Forner, Tarragona, s'acabarà instal·lant el semàfor?
2: No se sap, però potser la pregunta és, es pot viure a les portes del segle XXI sense semàfors? Fins ara la resposta dels veïns de la comarca del Priorat era sí, cosa que probablement reflecteix un estil de vida que molts no volen perdre. Però de vegades això topa amb el pragmatisme d'altres ciutadans. En tot cas, el debat sobre la necessitat o no d'instal·lar el primer semàfor al Priorat està obert.
3: La comarca del Priorat és l'única de Catalunya que no té cap semàfor. Les administracions locals comencen a creure que aquest fet és un símbol de la qualitat de vida que gaudeixen els habitants d'aquesta comarca.
4: És una d'aquelles situacions molt difícils de trobar el dia d'avui perquè amb aquest tema la comarca del Priorat és verge. Per totes aquelles persones que vulguin gaudir encara d'una comarca verge en aquest sentit, ja saben que el Priorat ho trobaran.
3: Ara, però, a la capital, Falset, comença a xocar aquest estil de viure amb l'anar i venir de cotxes cada cop més i més ràpids pel centre del poble, a les hores en què la canalla entren i surten de l'escola. Fins avui, un guàrdia municipal regula habitualment el trànsit.
5: Sí, però l'urbano hi pot ser sempre, i els dies que no hi és d'urbano, no, els problemes de trànsit, aquell stop que hi ha allà, se'l salten sempre.
6: Venen de treballar i aquí xocarà
5: sí.
6: Bastant dillós, és conflictiu, i ahir s'hauria de posar, doncs, un semàforo, però a base de bé.
3: La dicotomia ha arribat a l'Ajuntament de Falset, on l'idealisme de mantenir la comarca verge de semàfors s'enfronta amb el pragmatisme de posar els senyals lluminosos als accessos del poble.
7: I l'assumpte aquest de posar un semàfor al Priorat sembla que sàpiga greu, i jo, a mi no me'n sap gens de greu, que hi hagués un semàfor, perquè si amb un semàfor es pot evitar algun accident, potser un dia lamentarem alguna cosa que...
8: Un poble és molt guapet que no vagis veient llums verdes ni vermelles ni res, que tenim senyals perquè són necessàries, però el semàfor s'ha d'intentar no posar.
3: La solució integradora que tots enyoren és la variant de la carretera nacional 420 que ara travessa Falset. Si arriba a temps, potser el Priorat podrà seguir sent l'única comarca sense semàfors.
0: Hi ha molts subtemes aquí que m'agradaria comentar amb vosaltres. És apassionant, no?, veure aquest viatge en el temps. Comencem per la solució final. Bueno, que hi hagi la variant, que no vinguis ningú aquí, no? Com si diguéssim, amb això ja evitarem que haguem de tenir semàfors. Uau.
9: És que estem parlant de fa 3 dècades, eh?
0: Sí, sí, fa res, fa res.
9: D'això, sí. I ara...
10: Deies, estan jubilats, molts dels campos.
9: Pensar en una comarca, en tota una comarca, sí, sencera, sí, sí. Sí, sense semàfors...
0: Cap ni un.
9: És com una cosa espectacular. Em fa molta gràcia que parlen de l'augment del trànsit i de l'augment de la velocitat dels cotxes.
0: Sí, sí. Bueno, si veieu els cotxes, perquè no heu vist els cotxes del reportatge, que difícilment dirien, però aquests passen de 60? Mare meva. Res que veure amb els d'ara, eh? I ja els semblava que anaven més de pressa. Clar, a veure... És cert que bueno, pues, on hi havia l'urbano, aquest que deia aquest nen, doncs, que com bé dius ja està a punt de jubilar-se, doncs clar, es veia un punt on, diguem-ne, estaven passant cotxes que no eren pròpiament del poble, no? Sinó que eren cotxes que en seguien fent i clar, generava un cert problema, però clar, com ha canviat tot, no?, en 30 anys, i que també veus que sempre hi ha gent en contra del progrés, no? En nom de, no ho sé, en nom de coses, no? En aquest cas, l'home és que posar llums en un poble, escolti, vol dir que aquesta és la forma. Això ho dirà vostè, però la gran majoria jo crec que està a favor de que hi hagi d'estalviar vides, no? Possiblement, Marta, com ho veus?
10: Sí, no, i a més hi ha diversos llocs, que no tenen, estic mirant, i a Morevieta va ser la primera ciutat que va eliminar els semàfors.
9: Ostres! És a dir, que hi ha ciutats que eliminen els semàfors.
0: Bueno, sí. Hay gente pató, eh?
10: Sí, sí. O sigui que amb les rotondes, perquè les rotondes en realitat es van crear per eliminar els semàfors, però les rotondes també, a vegades hi ha rotondes i hi ha, com es diu, semàfors.
0: Bueno, perquè no tothom sap gestionar bé les rotondes en quant a, diguem-ne, perquè en quin carril s'ha de posar. Poden generar molts embussos les rotondes, si la gent es va canviant de carril d'una banda a l'altra, és complexa. O sigui, entenc la solució, però no sempre és la solució per tot tipus de...
10: Clar. L'únic país que no té cap semàfor, no ha tingut mai, és Bhutan.
9: Ah, mira.
0: I això ho van escollir democràticament, ho van escollir votant, clar, evidentment.
10: Bueno, votant, com que té l'índex, el PIB de la felicitat, doncs, pues, a lo millor... Això
0: estan tot el dia votant aquesta gent de felicitat, clar, ja paro. Sí. Escolta'm una cosa, Marta, David, comenteu aquesta joia que ens ha comentat, que ens ha passat la Marta, que seria una subhasta que per tots els Dimacrowers és imprescindible poder-hi participar. Com ho veieu, això que ha penjat?
9: A veure, perquè jo no ho he vist.
0: És un objecte que entra en subhasta. Ara ho veuràs.
9: Ah, a veure, un objecte que entra... Mira, em sorprendreu ara perquè... Ostres, un vàter d'or!
0: Un vàter d'or.
10: Sí, un vàter d'or.
9: Una subhasta de Southwise, de la casa de subhastes, amb més de 100 quilos d'or massís de 18 quilats. Clar, ara mateix, a més, Marta, tal com està pujant el preu de l'or últimament, perquè està disparat, clar, el preu de sortida, això ens ha passat, era una subhasta del 2016. Ara estaria, bueno, no sé, en el doble, pràcticament.
10: Sí, però l'obra és... sí, o sigui, ara ha tornat una altra vegada a subhastar-se.
9: Ara torna una altra vegada.
10: Clar, i llavors ara es basarà amb el preu de real de l'or.
9: Clar, clar.
10: Ara puja...
0: Sí, sí, és aquest novembre, per això dic que estiguem alerta, que potser ens podem endur un...
10: milions de dòlars,
9: Bueno.
10: El preu inicial.
0: Igual si sumem tots els oients de Nits de Ràdio, i no sumem un euro, una pesseta, no, tots els nostres diners de tot.
10: Mans a sobre i tot,
0: Igual ens dona per la tuberia, saps? El que va des del vàter fins a la... no ho sé, està complicat.
10: Us en recordeu aquella pel·lícula que, d'aquell que era un senyor que va robar diners a una... Eren unes assegurances o alguna cosa així, que va convertir els diners en un cotxe d'hort. Ai, com es deia aquella pel·lícula? No sé si l'havia vist.
9: Ostres, no.
10: I llavors els que va estafar, al final van descobrir que el cotxe que tenia al despatx, que era un cotxe, no sé si era un Ferrari o un d'aquests... Estava pintat, però era or, massís.
9: Ostres.
0: Déu-n'hi-do.
9: Estava veient que aquest vàter és un vàter funcional i és un vàter que es va estar utilitzant.
10: Sí,
9: perquè
10: s'ha usat, sí.
9: A Nova York, el van tenir al Museu Guggenheim i quan es va presentar...
0: Que el van instal·lar al lavabo del Guggenheim o com anava això?
9: Suposo que... De fet, hi va haver més de 100.000 persones que van fer cua per experimentar allò que el museu denominava una intimitat sense precedents amb una obra d'art.
0: Ostres, tu imagina't allà

0: M'ha fet recordar un acudit, aquesta notícia, aquella de dos amics que es troben i li diu: oye, Manolo, que yo ayer fui a un bar y en el váter tenían un váter de oro. Como que no, impossible, no puede ser. Que sí, que tenem... Total, anem al bar i me l'ensenyes. Van allà, entra al lavabo i res. Al lavabo, un vàter de porcellana, normal i corrent,
1: sí.
0: I se'n va a la barra. Oiga, usted, yo ayer vine aquí y ayer había un vàter de oro. ¡Manolo, que tenemos aquí el que se cagó en el trombón!
1: El trombón està molt bé. Home, és que també deixar un trombón allà, bueno, clar, quan hi ha necessitat, oi, sempre hi ha el trono d'oro, en aquest cas el trombón. Home, déu-n'hi-do, a mi sempre m'ha costat molt entendre diguem-ne la part mística, no? del tema de l'or, perquè l'or és car, a part de perquè té propietats pues, bueno, conductores, etc., per temes d'enginyeria i electricitat i electrònica, però és un bé preuat perquè és escàs com a tal, no? I per tant se li dona molt valor, pues això, no? Inflacionari, no? Se li pot donar, que pot pujar, pot baixar. Però a mi el que em sembla aberració, perquè fins i tot que em diguis, mira, és que una figura d'or, no? Pues en aquest cas, un vàter seria discutible des del punt de vista estètic, però bueno, vull dir que una figura d'or, molt bé, però aquesta gent que es fica com capes d'or al menjar i que s'ho menja, que caguen or, després que van a buscar l'or, sabeu què vull dir? Aquestes hamburgueses...
2: Sí, s'assimila bastant bé, sembla ser que l'or és bastant bo per la salut i per el to vital del nostre cos.
1: No ho sé, a mi em sembla una mica fantasmada, què vols que et digui?
2: Ja, bueno, però no sé si és algú que explica la gent per convèncer-se.
1: Sí, sí, jo ho veig més per aquí, em sembla, que sí. Home, és que t'ho dic perquè, clar, si havíem vist pel·lícules de l'antiu oeste, que anaven allà als rius i amb aquelles palanganetes anaven allò filtrant, aviam si veien en partícula d'or, pues clar, t'ho imagina't, jo m'imagino gent ja als desagües, sí. Doncs allà, els baixants, doncs acabant de filtrar, a veure si, si entre el Popocatépetl de l'edifici, pues algú ha menjat una hamburguesa d'or i pues mira, es treu el sou d'una setmana amb... Bueno, no ho sé, és molt desagradable.
0: Sí, la veritat és que jo prefereixo treballar.
1: Sí, jo també, també. Jo però també, vull dir que, també. Però no acabo d'entendre aquesta dèria de ficar tot això. Ara que dius...
0: Estava mirant ara una gràfica, per curiositat,
1: sí.
0: De l'augment del preu de l'or en 10 anys, i és però espectacular.
2: Una passada. Mm-hmm.
0: Fa 10 anys... estava a 1.000 euros el preu de l'or, exactament, bueno, és el preu de referència, no sé a què es refereix, si és el lingot, el gram, el no sé què, no sé dir, però estava a 1.000 euros i ara, actualment, aquesta mateixa setmana va arribar als 3.600.
1: Imagina't. Sí. És una diferència molt gran, no? Per això hi ha molta gent que hi inverteix, perquè per molt que baixi, doncs mai pot baixar molt, no? Com si diguéssim. Potser no et pujarà, però en comparació amb els diners, no? Hi ha molta gent que inverteix en or, i per això doncs ja... Tanta necessitat també de tenir-los, no? Les de compra d'or i tot això és precisament per intentar... Bueno, normalment hi ha més botigues de
2: compra... Però sempre l'or ha sigut
1: sí,
2: un refugi, no?
1: Un valor refugi, totalment. Sí. La tinta d'impressora, l'or i els pinyons. Ara són els valors refugi pel que...
2: Bueno, hi ha els ous.
1: Bueno...
2: Perquè amb el tema de la grip aviar estan pujant...
1: Estan pujant els ous,
2: No dic com l'or, però bastant.
1: Sí, ens estan pujant els ous així en general, sí que és un tema una mica complicat.
2: És una cosa més de consum diari, però bueno, escolta'm,
1: sí.
2: No deixa de ser algú que, degut a circumstàncies, evident, perquè tot és degut a circumstàncies, perquè l'or també, no?
1: Sí.
2: Ara, a més, ara hi ha m'explicava una noia d'una joieria que hi ha moltes joies que són plata amb bany d'or, no? I clar, la gent les porta i clar, els lladres, que hi ha molts, Pues és igual, ja els hi dona igual, eh? Li diu, no, escolta, és que no, això no és or, això és...

0: No es lo que parece, ¿no? Pues los dan igual, los roban igual.
1: Bueno, sí, aquest és ja un problema que quan la gent intenta normalitzar-ho és quan a mi
0: Sí.
1: em genera un problema el fet aquest. Vull dir, que jo quan li arribo a escoltar a algú, és que, home, perquè com te pones esto per, saps? Bueno, em costa molt d'entendre que algú es posi de la part de los amigos de lo ajeno. Però bueno, en qualsevol cas són les realitats que tenim i perquè justificar que perquè tu duguis una prenda més o menys ostentosa, que en la majoria de casos no ho és d'ostentosa, inciti a la cleptomania, seria com entrar en el mateix debat de depèn de com et vesteixis està generant més desig sexual. Si en una cosa no va així, amb l'altra tampoc pot anar així,
0: Clar.
1: La mala conducta sempre ha de ser responsabilitat de qui fa la mala conducta, no de la víctima. Bueno,
0: sí.
1: I això d'aquí ningú em pot treure d'aquest discurs. Qui em tregui d'aquest discurs no és coherent. A no ser que estigui a favor de les dues coses, m'entens? Que dubto que en trobi algú. Però clar, vull dir que s'ha de ser coherent a la vida, no? S'ha de ser, si per una banda és així, per l'altra també ha de ser d'aquesta manera. I amb les violacions, que ningú diria, no, és que per necessitat, oi? Doncs
0: sí.
1: Els violadors ho diuen, que és per necessitat.
0: Sí.
1: O sigui que robar per necessitat, no, hem de trobar un altre sistema. En fi,
0: sí,
1: per
0: això
1: anar...
0: Això és com les mentides piadoses, no?
1: Correcte.
2: Exacte.
1: Correcte. Serà piadós el que tu vulguis, però no deixa de ser una mentira.
0: Efectivament.
1: És
0: una mica per dir, bueno, escolta'm, no, total,
1: sí.
0: És una mica... És com els sobres aquests de les xistorres i tot això, que deien, no, bueno, és perquè a més és robar, igualment, però com que posaven quantitats en cèntims, bueno, doncs es pot perdonar. Això va dir un periodista. I jo dic, com? O sigui,
1: la,
0: com que era una quantitat...
1: La picaresca, sí, sí.
0: Amb els cèntims, bueno, doncs una cosa, oh, al fi i al cap, pobra gent, no? Perdona?
1: Sí, sí, bueno, és que aquí ja entren en joc els valors i moltes coses. També el que dèiem dels polítics, no? Els polítics no trepitgen el carrer i la gent que té molts diners pensa que, bueno, que tot el més és prescindible, perquè deia, no, la gent que va justa, cada cèntim és importantíssim.
0: Jo això vaig dir amb una fundació que vaig treballar, vaig portar la comunicació, diversos anys, i una vegada ho vaig dir a propòsit d'una acció que va passar, i vaig dir que es començava portant la gent un foli, després se'n portava un paquet de folis,
1: estic
0: una caixa sencera de folis, i després, si podia, ficava la mà al calaix per emportar-se més coses.
1: O s'enduia l'ordinador directament, no?
0: Exactament. I la impressora i tot el que pogués.
1: Sí,
0: i això
1: és
0: no
1: així,
0: pot ser. Perquè,
1: és
0: clar,
1: així.
0: Un foli no és res. Ah, no, no és res, però clar, ja marca un precedent. Ja sé que sóc una mica exagerada, eh?
1: No, és donar, que si dones la mà i t'agafen tot el braç sencer,
0: clar,
1: és que això és així.
0: Clar.
1: En fi,
0: no
1: és...
0: Hem de respectar les coses de tothom, no?, dels altres.
1: Sí, sí, és que més...
0: Amb segons quines institucions, bueno.
1: No, està clar.
0: És un altre tema.
1: És un altre tema. Bueno, per anar acabant, Marta, va, alguna coseta, tens alguna coseta avui,
0: sí,
1: per donar-nos?
0: Sí, tinc, clar que tinc.
1: Pues, David... Tete, clar que té.
2: Ok. A nits de ràdio, Tete, clar que té alguna coseta, la doctora Marta González Peláez.
1: Doncs com que té alguna cosa té, endavant, Marta, amb les coses de la doctora Marta González Peláez.
0: És sobre una notícia que vaig llegir l'altre dia, que bueno, es veu que ara s'estès molt el costum de celebrar el Dia d'Acció de Gràcies també a Catalunya. Hi ha molts jocs que
1: som agraïts de mena.
0: Eh?
2: Ostres.
1: Déu-n'hi-do.
0: Bueno, el Dia d'Acció de Gràcies és clar, en comptes de, bueno, nosaltres portar-lo allà, ara hem fet al revés, no? Això sí que nosaltres no teníem aquesta celebració.
1: Bueno, nosaltres, almenys a Barcelona, som de la Mercè, de Mercès, però de Gràcies no érem tant, no?
0: Clar, I llavors, bueno, he investigat una mica perquè dic, ja que la gent es molesta, bueno, es pren el temps per fer el gall d'indi, que el gall d'indi s'ha de coure amb molt de temps perquè és bastant dur i s'ha de ficar al forn com 6 o 7 hores, com a mínim.
2: Afortunadament, avui no tenim l'Alan amb nosaltres.
1: Totalment, ja, totalment.
0: Això, a més, ho he fet per això, com que no estava... I que així no em dirà res.
2: Ara, si algun oient és novell en el programa, que sàpiga que l'Alan, avui que no hi és amb nosaltres, és vegà. Per tant,
1: sí, molt
2: el
1: vegà.
2: Tema del gall d'indi no el portaria massa bé.
1: No. Les gràcies sí, però el gall d'indi no.
0: Mireu, a propòsit d'això, perdó, un incís, només. Vaig estar en un sopar l'altre dia i de les 10 persones que estàvem a la taula... Cada una de les persones tenia o una intolerància, o una al·lèrgia, o era vegà, o era vegetarià. Dic, això és com els cafès amb llet, no?
1: Totalment.
0: Al final és molt complicat. Jo sempre dic que acabarem portant tots els sopars o dinars així que ens convidin un tàper amb els nostres menjar i menjarem tots plegats.
1: Estic totalment d'acord i em sembla molt bona idea.
0: Bueno, era parlar una mica del Dia d'Acció de Gràcies, que a més
1: està molt bé.
0: Els americans sempre ho fan tot així, ho marquen molt el calendari, que és el tercer dijous de novembre, i també els canadencs també ho celebren, però ho fan al mes d'octubre.
2: Exacte, és el que anava a dir, perquè tinc el meu amic que viu al Canadà recordo una vegada que ens va dir ara és el Dia d'Acció de Gràcies, i vaig pensar, ostres, no coincideix amb l'americà d'Estats Units, vaja.
0: No, exacte. I també a Mèxic també celebra molt, perquè a Mèxic és un dels països proveïdors de galls d'indis als americans.
2: Ostres!
0: O sigui que és molt curiós, no? Hi ha coses molt curioses. Bueno, va ser el 1621 quan es van els colons anglesos, els amics del David Morales, A Plymouth, a Massachusetts, van compartir menjar amb els nadius americans per agrair l'abundància de la collita. Encara que era la primera celebració, i clar, els van ajudar els indis, no? de la zona, perquè... Bueno, pues era el primer any i tot això. Bueno, després de tot això, com els americans ho mercantilitzen tot, pues ja ho han transformat en un dia festiu, que es reuneix la família, pràcticament moltes informacions diuen que és un dia més important quasi que Nadal, perquè es reuneix tothom. El Dia d'Acció de Gràcies pràcticament es reuneix tothom, amb amics, amb molta gent. I a més, com que fan des de desfilades d'Acció de Gràcies al Macy's, als magatzems aquests de Nova York, que això van començar l'any 1924. Després està el perdó presidencial, que és l'indult que fa el president per un gall d'indi, que després acaba, bueno, pues sovint a les granges o als zoològics, o s'ho acaba menjant més tard,
1: Molt bé.
0: Això tampoc
1: són unes, molt bé. Són unes gràcies relatives, aquestes,
0: Sí. És un indult una mica estrany.
1: M'imagino un reportatge d'aquells, us s'acorden de Rudolf, tal, doncs pues mira, doncs se'l van menjar, se'l van cruspir, un any després...
0: Efectivament. I després, bueno, hi ha el dia del futbol americà, el Dia d'Acció de Gràcies, que és ja típic, tòpic i de tot. I bueno, pues els menjars alternatius pues són ara, han entrat, és veritat, aquí l'Alan estarà content, perquè el d'haver molta gent que ja no menja carn, que no són vegans, sinó que són inclús vegetarians, pues ja fan menjars una mica adaptats a la gent que no menja carn, no? Bueno, també és el dia, ojo, del ponxo d'ou.
2: Ah?
0: Que és molt curiós.
1: Carai.
0: És el mateix Dia d'Acció de Gràcies, doncs fan el Dia Nacional del Ponxo d'ou, que als Estats Units és una beguda de fet a base d'ou, sucre i llet, i és molt popular en les festivitats d'ara fins a cap d'any. És algú que la gent menja, pren... pues a casa aquesta època. I després, bueno, pues el Dia d'Acció de Gràcies és una, és el de gall d'indi està pues, farcit de fruits secs, principalment,

0: préssecs, pinyons, ametlles i, a més, el que deia abans, triga com 7-8 hores en fer-ho. Hi ha llocs que t'ho fan expressament, ho portes allà, te'l couen i no t'has de preocupar de fer-ho a casa i ja està. I, bueno, pues, hi ha una controvèrsia a l'origen. Diuen que vam ser, això ho diu un professor, el Robin Goya i el Michael Gannon de la Universitat de Florida, que han assenyalat que la primera celebració d'aquesta festa no va ser a Massachusetts, sinó que va ser a la Florida. I qui van ser els colons que ho van celebrar? Els
1: Home,
0: espanyols.
1: si és a la Florida, pues això
0: Sí,
1: podria ser,
0: els espanyols. I va ser bastant abans que els americans, a l'any 1565. Es veu que hi han dades de que això... I potser els anglesos ho sabien, com que els anglesos ens han copiat moltes coses, perquè ens han copiat coses, nosaltres també hem copiat els anglesos, també és veritat, pues, aquests senyors, que són estudiosos de la universitat, diuen que és això. Bueno, pues una miqueta d'història.
1: Està molt interessant i no podem dir més que gràcies, Marta, per aquest coneixement. Ara sabem una mica més d'acció
0: I
1: de
0: tinc una altra
1: gràcies.
0: cosa, però això ho deixem per un altre dia.
1: Ho deixem. Home, t'ho agraïm igualment, també et donarem les gràcies, però ja serà la setmana vinent, a veure si ja podem tenir amb nosaltres l'Alan Jornet. Marta González Pelaez, moltíssimes gràcies i fins la propera setmana.
0: Adéu, bona nit, bones matinades.
1: I David, t'escoltem d'aquí una estona. Fins ara
2: Fins
1: mateix.
2: després.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Seguim a Nits de Ràdio, seguim parlant amb Dani Martín, Corso 89, doncs de tecnologia, de videojocs i de docència, perquè tot està molt connectat, perquè les properes generacions, les noves generacions, doncs necessiten que les coses funcionin bé i que aprenguin en quin món els hi tocarà viure. Quina més notícia tens, Dani?
2: Pues mira, enlazando videojuegos e inteligencia artificial, un poco lo que se está comentando dentro del universo Sony,

0: contribuyendo así a la mejora de la memoria, la atención y el aprendizaje.
1: Pues mira, està bé que es verbalitzi. Nosaltres aquí en el programa sempre els i les experts en neurociència, en neuropsicologia, ens parlen que lo important és que posem a prova el cervell constantment. És a dir, no es tracta de fer... o sigui, el Candy Crush pot ser bo si jugues un cop al mes i l'endemà jugues a una altra cosa i l'endemà fas un altre tipus d'activitat. El que cal és que el cervell vagi fent coses diferents, que associï ràpid coses, creï... És quan es creen neurones, és quan es creen connexions, no? Si sempre vas fent el mateix, perquè pugis de dificultat, és fer el mateix. Llavors aquí és on és molt important pel cervell, doncs, poder fer coses variades. Si aquest tipus d'aplicacions, per exemple, cada dia plantegen un repte diferent, doncs són bones sí o sí.
0: Y es que concretamente jugar a Brain Training, que es sobre lo que estamos concretamente hablando,
1: Sí.
0: puede ayudarnos a retrasar el envejecimiento cerebral hasta en 10 años.
1: És una passada, això, eh? És una passada.
0: Entonces, cuidado con la bromita. ¿Y qué
1: Sí,
0: es
1: sí.
0: eso? Que no tienes que estarte 5 horas al día. Que es, pues eso te
1: No, perquè
0: dicen.
1: si no, al final se te'n va la vida en això. Vull dir que igual guanyes 10 anys
0: Claro.
1: de vida, però 5 se t'han anat
0: Pero
1: amb les partides, no? Com si diguéssim.
0: fíjate la tontería, corrígeme si me equivoco, recomiendan andar, no quiere decir que tu trabajo o en tareas del hogar o etcétera, o ir a comprar, no, andar 30 minutos al día es lo que recomiendan, ¿no? Algo de
1: Bueno,
0: ejercicio físico durante
1: els 10.000 passos, no? Però 10.000 passos ben donats, no? No es ha de fer el
0: 10
1: pie de
0: pesos.
1: pivote, eh? Movent-se per la cuina, no?
0: Es ahí donde quería ir. Pues
1: Déu.
0: mira, esos 10.000 pasos y no hace falta a lo mejor 30 minutos, pero 20 o 30 minutos vale de algo estilo brain training en una hora, cuerpo y mente.
1: Sí. Totalment. Cuerpo y mente, és que són les dues coses necessàries que s'han de treballar. Una sense l'altra vas coix. Les
0: Claro.
1: dues coses. Mente sana en corpore sano. Això ja ho deien fa milers d'anys, eh? Alguna cosa ja anaven... I això que no tenien Candy Crush, eh? Doncs, però ja s'ho podien anar intuint una mica com anava la cosa, eh? O sigui, que és importantíssim totalment.
0: Sí, lo es. Y bueno, al final el tiempo pues está dando la razón.
1: Sí.
0: Entonces, yo personalmente lo celebro. También como usuario hace años de brain training,
1: Sí.
0: es como, oye, pues mira, pues al final sí.
1: Tot suma i al final el que diem, eh? Quants cops hem comentat davant de micro i després fent alguna beguda espirituosa amb el Dani, com tota l'experiència dels videojocs, de resoldre aquests minijuegos, aquests reptes, doncs després et permeten tenir molta cintura, molta habilitat, molta flexibilitat, no? A nivell de servei per solucionar coses. És
0: Así
1: que ho tinc claríssim, Dani, és que és... vamos, és que és sí o sí, o sigui, no és allò que digues, bueno, hi ha coses que poden generar dubte. No, això no genera cap mena de dubte, això és una veritat absolutíssima, vamos.
0: sí, es que al final es mantenerse activos,
1: Sí,
0: de
1: sí.
0: una forma o de otra, o sea, a todos los niveles.
1: Sí, és
0: Ya está,
1: així.
0: si no se usa, se atrofia,
1: Sí.
0: pues ahí está.
1: Sí.
0: Y ojo que la noticia que, bueno, que tiene a al sector videojueguil
1: Sí.
0: loco perdido,
1: A
0: todo el
1: veure.
0: mundo está pendiente de lo mismo.
1: A veure.
0: Es oficial, GTA 6 se retrasa otra vez.
1: Mare meva.
0: Y Rockstar confirma que su nueva fecha de lanzamiento es a finales de 2026.
1: Tinc dos nebots meus molt indignats amb aquest tema. Ja t'ho dic jo ara.
0: Me lo creo. Pero bueno, claro, no sé, son jovencitos, entiendo.
1: Bueno, ja no tant,
0: Ah,
1: però ja porten molts GTAs de vida.
0: vale.
1: Sí. 20 i 25, si no m'equivoco, ara em perdo de memòria.
0: Claro, pero eso pensándolo, yo por ejemplo llevo esperando 13 años un GTA, ¿no? Entonces es como a lo mejor se me hace, ya estoy acostumbrado, ¿no? Es como, bueno.
1: Principiantes, ¿eh?
0: Y de Elder Scrolls, el nuevo que va a salir, se presentó en 2018.

un dels cràters de la Lluna, du el nom de Caroline Herschel. Es tracta de la primera dona a detectar un cometa i que finalment n'acabaria descobrint 7 més.

Herschel va néixer a Prússia, ara Hannover, el 16 de març de 1750. Malgrat que la seva mare considerava que les dones només havien de saber llegir i escriure per poder gestionar les seves llars, el seu pare va donar-li formació d'amagat en música i astronomia.

Després de la mort del seu pare i tot seguint els desitjos materns, Herschel semblava destinada a acabar tancada a casa, tot cuidant del seu futur marit. Però un viatge a Anglaterra amb el seu germà, William Herschel, li canvià la vida.

William, que treballava com a director d'orquestra i organista, va donar a la seva germana classes de matemàtiques, astronomia i anglès. A més, la va ajudar a continuar amb la seva formació musical fins a esdevenir una gran soprano. Després de descobrir el planeta Urà, William va rebre el títol d'astrònom reial i des de llavors, tots dos germans es van dedicar a l'estudi del firmament. Junts van descobrir 1000 estrelles dobles i Caroline va col·laborar amb el seu germà en el disseny i construcció de telescopis. A més, va aconseguir certa independència econòmica gràcies al sou que rebia com a ajudant seva de la mà del rei Jordi III, per qui treballava William. Mentre el seu germà observava l'univers, ella prenia notes, estudiava quines estrelles havien de servir de referència i contribuïa a preparar les publicacions de William.

Tanmateix, malgrat que ella era només un ajudant i que només podia fer servir el telescopi quan el seu germà era fora, la realitat és que tenia més habilitat que ell a l'hora de mirar el cel. El 1783 va descobrir dos cúmuls desconeguts. Si bé entre tots dos germans van descobrir 2.500, les fites de Caroline pràcticament no van tenir ressò. L'1 d'agost de

1786 va descobrir el primer cometa i el rei la va compensar amb una pujada de sou i el reconeixement de la comunitat científica. Només amb 7 anys va descobrir 7 cometes més, nebuloses, galàxies, espirals i irregulars, cúmuls oberts... Quan William morí, ell va tornar a Hannover per catalogar tots els cossos celestes que havia descobert. Allà va rebre nombrosos honors, entre ells la medalla d'or de la Royal Astronomical Society, una societat de la qual va ser nomenada membre d'honor amb 85 anys. Als 97 es consumia una vida que va decidir enderrocar les quatre parets que la separaven de l'univers per convertir-se en un cometa etern del nostre cel.

0: A Onda Cero Catalunya, la música.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: És evident i és una gran sort que tota la societat, o almenys la gran majoria, està bastant conscienciada de que no només hem d'intentar doncs, portar una vida més o menys saludable per nosaltres mateixos, sinó també envers del planeta i envers de la resta de la societat i que sigui sostenible. Però què és sostenible quan parlem d'alimentació? Tots els aliments són igual de fàcils de produir? Tenen el mateix impacte en els gasos que s'emeten, en si estan les condicions adequades? Això no és tan senzill i més quan hi ha al final tota una indústria al darrere. Per això en volem parlar avui amb la Míriam Torres Moreno, que és doctora en nutrició i metabolisme, coordinadora del màster d'alimentació i sostenibilitat i professora de la Facultat de Ciències de la Salut i Benestar de la UBIC, la UCC. Míriam, gràcies per passar pel programa.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: En primer, el que caldria és, perquè segur que molts oients han escoltat, jo mateix, també em passa, el terme de... Bueno, el fet de que l'alimentació sigui sostenible, però millor que ens ho expliquis tu perquè puguem entendre de què estem parlant realment.
1: Doncs sí, com bé dius, la relació, no, entre alimentació i salut és quelcom que ja tenim com molt integrat, no? Uh-huh. I que tothom és molt conscient d'aquesta relació que hi ha molt íntima entre el que mengem i el grau de salut que tenim, uh-huh, entre altres coses, no, que influencien en la nostra salut. Però sí que és veritat que en els últims anys hi ha aparegut aquest nou element, no, que és aquesta alimentació sostenible o aquesta dieta sostenible. I, en definitiva, quan parlem d'alimentació sostenible, és un concepte que encara és molt més ampli de lo que veníem parlant ara de dieta saludable. Uh-huh. I, per definició, diem que és aquella dieta que té un impacte a nivell mediambiental que és baix i que contribueix a la seguretat nutricional i alimentària i a una vida saludable per les generacions actuals, és a dir, per la població que tenim a dia d'avui, però també per les generacions futures. Val. O sigui, que té aquesta mirada futur i sobretot es parla que aquesta alimentació és un model alimentari que ha de conviure en un context de sistema alimentari també sostenible, que ha de ser respectuós i ha de protegir la biodiversitat, els ecosistemes, i que a més ha de tenir aliments com que ha de ser culturalment acceptable, no? Aquest, uh-huh, factor cultural, uh-huh, ha de ser accessible a la població, ha de ser justa i assequible econòmicament, és a dir, tothom ha de tenir accés i, uh-huh, ha de poder comprar els aliments, adequat nutricionalment, també ha de ser segur i saludable i optimitzant tot el que són els recursos naturals i humans. Mm-hmm. O sigui que ja veus que quan parlem de sostenibilitat, sí, estem parlant de moltes dimensions i de molts elements.
0: De molts factors. I és que, clar, ja la gent ja ha assumit bastant bé doncs, els problemes que podia portar la indústria alimentària sobre la salut o l'alimentació de nosaltres, mm-hmm, com a individus, com podria ser els termes com ultraprocessats, no? Que com a mínim ja hem entès que, mira, de tant en tant no et dic que no, però que no pot ser un fet habitual aquest tipus d'aliments. Però clar, aquí entre aquests factors que ens explicava la Míriam, doncs el tema de com està produït, no? De com està fet, on està fet i de quina manera tota aquesta alimentació que ens pot semblar més saludable, per posar un exemple, doncs una carn ens pot semblar més saludable que un ultraprocessat, però clar, el cost de generar aquesta carn té molts més aspectes, no?
1: Sí, està clar. Quan parlem de lo que és la sostenibilitat de l'alimentació, com a consumidors visualitzem molt el que acabem consumint en última instància.
0: Sí.
1: Però quan parlem d'aquesta
0: alimentació... Si té productes químics o si té coses d'aquestes, no?
1: Exacte. Per tant, hem de posar la mirada com amb una amplitud més gran per entendre'ns. I per això és molt interessant parlar des de la mirada de lo que en diem el sistema alimentari. Mm-hmm. Que al final el que vol dir és que lo que nosaltres mengem, no, ve d'un entorn, ve d'una producció, per tant parlem d'allò que ve des del camp fins a la taula, des, sí, del sector primari fins al consumidor. I aquí hi ha com molts esllabons dins d'aquesta cadena alimentària i el conjunt d'aquestes etapes, sí, no, sí, és el que acaba fent que un aliment sigui més o menys sostenible. Val. El fet de que s'hagi produït, no, per part del sector primari, no, que sigui un aliment vegetal que pot ser molt saludable, però que en canvi vingui de l'altra punta del món, doncs això impacta negativament amb la sostenibilitat.
0: Tot el que suposa el transport, eh?
1: Exacte. A diferència de si triem un producte que ve de l'hort, no?, del costat, o ve del poble veí.
0: Clar, clar, aquí sí, perdona, estaríem pensant que, bueno, si per exemple és verdura, doncs fantàstic, no? Bueno, però si és una verdura que s'ha produït aquí al costat, i tota la vida, per exemple, doncs no estem trencant cap fet que no hagi sigut, hagi pogut ser sostenible en el temps, com ens deies, no? Mentre que si ara de cop i volta demanem doncs un tipus de verdura doncs que es fa a l'altra banda del món, s'ha de transportar, s'ha de conservar, i tot això té molt més impacte, eh?
1: Mm. Per això, quan parlem d'aquesta dieta saludable, estem parlant com d'una, bueno, d'un conjunt d'elements que són com multifactorials i que tenen dimensions, pues, de calat amb qüestions de salut, culturals, socials, econòmiques, mediambientals, i que és important tenir-ho tot en compte a l'hora, no?, de com a consumidors, per exemple, que va triant aquests aliments, no? Però sense oblidar totes aquestes dimensions.
0: Es parla molt del tema de la carn, no? Abans ho apuntava una mica, perquè, clar, sempre hem pensat, bueno, però escolta, vols dir que generen tants gasos o que hi ha... clar, estem fins i tot per la nostra salut interna, s'està demostrant que una mica és bona, però que molta pot ser perillosa, no?, també.
1: Bueno, la qüestió amb la carn, que genera molta controvèrsia,
0: sí,
1: no?, que
0: sí,
1: està com en el focus, en el punt de mira, el problema està en que en els darrers anys, no?, a mesura que els països, sobretot del nord global, s'han anat desenvolupant, un dels aliments que més ha incorporat o més ha incrementat el seu consum és tot el que en diem la carn, no?, la proteïna que ve de la carn, i tot el que són els productes derivats. I això ha fet, no?, que la balança una mica es mogués en pro d'aquests productes i en detriment d'altres que havien estat típicament consumits, com els cereals, les verdures, bueno, més productes tipus fruites, llavors, etc. I llavors, per tant, ens hem passat com de frenada perquè de cop i volta hem augmentat moltíssim el consum de carn. I clar, aquesta carn, al produir tanta carn per tanta població, perquè cada vegada som més persones vivint al món, no?
0: Sí, sí.
1: El que repercuteix és negativament en tots els impactes que té aquesta carn. Des del punt de vista mediambiental, no?, com deies, l'emissió d'aquests gasos d'efecte hivernacle, tota aquesta producció de carn requereix molts consums de recursos hídrics, no?, perquè els animals necessiten aigua, s'ha de netejar les granges, no?, etcètera. S'han de produir molts recursos, no?, alimentaris, perquè al final aquests animals s'han d'alimentar i per tant estem destinant recursos a l'alimentació d'aquests animals.
0: Hem de produir per nosaltres i per ells, per tant...
1: Exacte.
0: Sí, sí, sí, clar.
1: I llavors, si fem una mica de balanç, el que observem és que produir un quilo de carn, no?, de proteïna que vingui de la carn, té uns impactes molt grans per un costat amb clau mediambiental, perquè hi ha molts impactes generats d'aquesta producció, però alhora el consumidor ha de pagar molts diners per un quilo de proteïna càrnica.
0: Clar, clar.
1: En canvi, la proteïna de cereals, de fruites o verdures, és molt més barata des del punt de vista econòmic, però alhora té moltes més avantatges o menys impactes des del punt de vista mediambiental. Per això cada vegada més es parla d'aquest model que diem de dieta de salut planetària, que és una mica un model que el que parla és de com podem transitar cap a aquesta dieta més sostenible, i al final el que acaba una mica proposant és que la dieta ha de tenir un major pes dels aliments vegetals, com ha sigut més la nostra dieta tradicional, en pro de reduir sobretot el consum de carn, especialment la carn vermella i els productes derivats i més processats que venen de la carn.
0: Sí, sí, embotits, però no vol
1: dir, exacte, però no vol dir que de cop tots ens haguem de convertir en vegetarians,
0: correcte,
1: o vegans,
0: correcte, correcte,
1: sinó que el que hem d'aconseguir és que aquesta carn que mengem, que sí que és veritat que ha de ser menys de la que mengem actualment, però la que prenem, ha de ser una carn de major qualitat, i aquí hi entra, no?, una producció més sostenible, més respectuosa amb el medi ambient, sigui una granja més extensiva, producció més extensiva, alimentació alimentades, no?, amb animals amb menys pinso, menys recursos d'aquests que dèiem abans, i amb més tot el que són espècies, no?, que siguin herbes, per exemple, del camp, que siguin més espècies autòctones pròpies de l'entorn i no espècies que venen d'altres llocs perquè són més productives. Llavors, això són elements importants també a l'hora d'anar, no?, a comprar carn, doncs tenir en compte d'on ve aquesta carn. No només fixar-nos en el factor preu, que segurament està molt més associat amb carns menys sostenibles.
0: I i un dels elements que ens comentes i que forma part d'aquesta sostenibilitat és el fet de que sigui accessible, no, l'alimentació. Dèieu que tot això també implica, doncs, que el cost de producció, per tant el cost al final de, en supermercat o en mercat, doncs, sigui accessible per tothom. Això també implica aquesta proximitat i aquesta racionalitat, no, en l'alimentació. Mm.
1: Sí, sí, això és un element molt important perquè ja podem parlar de models dietètics, no?, que són respectuosos amb el medi ambient, que promouen la salut de les persones, però si la gent no té capacitat d'anar al supermercat i comprar aquesta carn que és més sostenible, doncs difícilment podrà fer el canvi de model alimentari.
0: Clar.
1: Llavors aquí hi ha una qüestió amb clau de sistema, de que el propi sistema ha de fer canvis i ha d'aplicar polítiques i reglamentacions que afavoreixin aquest, el consum dels aliments ja estigui molt més assequible i estigui més democratitzat per tota la població. Però alhora també hem de fer canvis com a consumidors, mm-hmm, perquè l'alimentació ha passat com a, no, té com un rol més secundari.
0: Sí,
1: abans els diners que destinàvem del pressupost familiar a la compra, no, d'aliments era un percentatge molt més gran. A dia d'avui tenim altres prioritats, no? Pues com l'oci, com la cultura, com, jo què sé, les xarxes socials i totes les connexions, paguem a final de mes, no, coses que fa uns anys no pagàvem. Per exemple, la connexió al wifi, no? Poder tenir wifi a casa és un cost que abans no teníem, pagar línies mòbils. Llavors s'han afegit tota una sèrie d'elements en el pressupost familiar que han desplaçat l'alimentació. Llavors estem acostumats, o hem començat a integrar, que anar al supermercat i pagar segons quins preus, pues no hauria de ser. Doncs sí, potser hauríem de pagar certs preus, mm-hmm, també per reconèixer que és un producte de qualitat, que, clar, estem recompensant a la gent que l'està produint, a tot el sistema agroalimentari que hi ha al darrere d'aquest producte i tota aquesta història, no, que té aquest producte que ens estan posant a disposició en el que és l'establiment on el comprem.
0: Aquí, Miriam, seria molt important que hi hagi, doncs, vulguis o no, les enganxines, que dic jo, no, els segells de qualitat, no, segells de proximitat, de sostenibilitat, etcètera, no?
1: Sí, jo crec que un element és que cada vegada la població sigui més conscient de tots,
0: sí,
1: aquests,
0: sí,
1: elements, no? Però alhora, per tant, hi ha un paper d'educació molt important i de transformació de la gent per posar en valor tots aquests elements i després amb que també pugui haver-hi, no, polítiques que ajudin i afavoreixin a que, sí, aquests aliments no es vagin encarint al llarg del sistema, no, de valor, perquè moltes vegades contra més intermediaris hi ha pel mig, no, sabem que el producte s'acaba encarint molt més.
0: Totalment. I aquí és on també, si diem, no, que demanem al consumidor que demani, no, que exigeixi, no, en el seu supermercat, en el seu, la seva botiga de confiança, doncs que li porti productes de que tinguin aquest segell, que compleixin aquestes, anem a dir, aquestes normatives, però normatives per posar sobre paper allò que estem comentant, la sostenibilitat, mm-hmm, doncs si hem de facilitar que això pugui passar, també és molt important que la gent prengui consciència de la estacionalitat, no? És a dir, de tornar al que els que ja tenim uns anys, doncs quan érem petits ens explicaven, no, les frites, les verdures, tot en quins mesos de l'any, no, els podíem tenir.
1: Exacte. El que és l'estacionalitat és un dels elements claus de la sostenibilitat i ens hem d'acostumar a que els aliments no es produeixen a tota hora, no?
0: Sí, sí.
1: I amb qualsevol estació de l'any, sinó que, no, la pròpia natura té uns cicles i els aliments es produeixen en funció d'uns moments. Llavors, estem acostumats, no, cada cop hem vingut a aquest món de l'opulència, no, on ho trobem tot a qualsevol moment i a qualsevol lloc, però sí que la realitat és un altre nivell de la producció d'aliments. I tot allò que no és propi de la nostra temporada i d'aquesta estació són aliments que venen de llocs molt llunyans, no, o que s'han produït amb tècniques que una mica el que estan forçant és aquesta producció més intensiva. Llavors, aquesta estacionalitat, no, aprendre quina és la diversitat pròpia del nostre entorn, quan es produeixen, quan arriben els aliments al mercat, no, i quan els podem consumir. També per gaudir-ne més de totes les seves propietats, sobretot la part més organolèptica, perquè les coses en el moment just, no, on en la seva temporada estan més bones, i sobretot també són més assequibles, perquè,
0: sí,
1: si comprem maduixes quan no és l'època de l'any o cireres, el preu es multiplica. En canvi, si ho comprem en el moment, no, òptim de lo que és el, la seva estacionalitat, el preu també és molt més racional.
0: Sí, sí, perquè a més, clar, se li ha de donar vida, se li ha de donar venda a tot això, perquè si no es fa malbé també, no?
1: Clar.
0: És a dir, que tot, tots són factors que van en la lògica de que n'hi hagi molt en un determinat moment i n'hi hagi zero en un altre, que és lo lògic. Sí. És sentit comú, però Míriam, el sentit comú necessitem que ens el aneu explicant als professionals de la nutrició, de l'alimentació, i que entre tots puguem fer, com molt bé explicaves al principi, crec que ajuda molt, molt, molt a entendre del que estem parlant, el fet de que sigui sostenible ara perquè sigui sostenible en el futur, que és el món que deixarem als nostres fills, nets, i el Jordi Hurtado, que és una mica el que sempre comentem aquí al programa. Míriam, un plaer poder-te escoltar i fins ben aviat.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

Prepareu una bona dosi de pizza, que el viatge que ens ha de portar en el temps fins al Nova York del 1990 promet. I és que avui parlem de Teenage Mutant Ninja Turtles, les tortugues ninja, que va saltar del còmic a la gran pantalla com un cop de nunchaku ben donat. Dirigida per Steve Barron, aquesta pel·lícula va portar les aventures de Leonardo, Rafael, Michelangelo i Donatello a un públic que no sabia que necessitava tortugues mutants devoradores de pizza. La història ens situa a Nova York, on aquestes quatre tortugues, entrenades

0: génial!
1: Attaquable!
2: Excellente!
3: Produïda per Line Cinema i Golden Harvest amb un pressupost d'uns 13,5 milions de dòlars, Teenage Mutant Ninja Turtles va ser una aposta arriscada. Els còmics de Kevin Eastman i Peter Laird eren un èxit. Però portar criatures mutants a la pantalla gran amb vestits animatrònics era una bogeria tècnica. Amb una banda sonora que incloïa temes de hip-hop i rock i uns efectes visuals obra de la Jim Henson Creature Shop, la pel·lícula va capturar l'esperit dels 80 i els 90 quan tot era possible si tenies una bona idea i una mica de carisma. És el tipus de pel·lícula que et fa voler demanar una pizza i practicar un cop de peu giratori al saló. El rodatge de Teenage Mutant Ninja Turtles es va dur a terme principalment a Nova York i a Carolina del Nord, amb localitzacions urbanes que capturaven l'ambient cru de la ciutat i el seu clavegueram. Steve Barron, que venia de dirigir vídeos musicals per a estrelles com Michael Jackson, va apostar per un estil visual que barrejava l'estètica dels còmics amb un toc de realisme urbà. El director de fotografia, John Fenner, va utilitzar una paleta fosca amb neons per donar a la pel·lícula un aire de còmic viu, mentre que els vestits animatrònics de les tortugues, dissenyats per la Jim Henson Creator Shop, eren una meravella tècnica, però també un malson logístic.
4: Todo parece indicar que no se trata de una serie de incidentes pequeños y aislados, sino del esfuerzo detallado de una banda criminal organizada. Y por el momento el negocio les va bien. De hecho, les va tan bien que en ninguna de sus fechorías han aparecido testigos que puedan identificar a los criminales. Hay que contemplar con intranquilidad cómo las centralitas de las comisarías se han visto colapsadas.
3: Rodamba els vestits animatrònics va ser com endinsar-se en una sauna en forma de tortuga. Els actors que interpretaven Leonardo, Brian Toshi, Raffaello, Josh Page, Michelangelo, Michel Ancisti i Donatello, Leif Tilden, havien de suportar hores dins de vestits de goma que pesaven més de 30 quilos i amb prou feines els deixaven respirar. Segons Cinemas Còmics, els actors es desmaiaven sovint per la calor i l'equip havia de ventilar els vestits amb assecadors entre preses. En una escena de lluita, un dels actors va quedar atrapat dins del vestit quan el mecanisme de la boca va fallar i van haver de tallar la goma per alliberar-lo. És el que passa quan intentes fer ninjas amb closca amb un pressupost ajustat. Una altra anècdota curiosa és que l'escena on les tortugues mengen pizza va ser gairebé improvisada. Els actors, morts de gana després d'hores de rodatge, van començar a fer bromes sobre la pizza mentre filmaven i Barron va decidir mantenir aquestes interaccions per donar autenticitat als personatges. El resultat? Una de les escenes més icòniques de la pel·lícula amb Michelangelo cridant «Pizza Dude!», com si fos la seva raó de viure. I, sincerament, qui no hi està d'acord?
5: Hemos vencido nuestra primera batalla, maestro Sprinter. Ellos eran muchos, pero les dimos para el... Les vencimos.
6: Llegaron a veros. En cuanto a eso, nunca debéis tener un descuido. Incluso aquellos que pueden ser nuestros aliados no lo comprenderían. Nuestro dominio es el de las sombras. No lo abandonéis jamás, porque si lo hacéis, tendréis que golpear con fuerza y desvaneceros sin dejar ni rastro.
3: Quan Teenage Mutant Ninja Turtles es va estrenar el 30 de març del 1990, va ser un èxit de taquilla que va deixar tothom bocabadat. Va recaptar més de 135 milions de dòlars als Estats Units i uns 200 milions a tot el món, convertint-se en una de les pel·lícules independents més exitoses de la història. El públic, especialment els nens i adolescents, van quedar, doncs, captivats per l'humor, les escenes d'acció i l'encant de les tortugues. La publicació spin-off la descriu com una aventura de puta mare i molts fans, com els de Reddit, encara la recorden com una peça clau de la seva infantesa. La crítica, però, va ser més tèbia. Alguns, com El País, van criticar la pel·lícula per la seva senzillesa i el seu enfocament comercial, qualificant-la de producte per a nens amb poc contingut. D'altres, com Fotogrames, van lloar la seva energia i la seva fidelitat als còmics, destacant els vestits animatrònics com un triomf tècnic. Tot i les crítiques, la pel·lícula va ser nominada a premis com els MTV Movie Awards i va consolidar les tortugues com a icones culturals. És d'aquelles pel·lícules que pots veure amb una pizza a la mà i un somriure nostàlgic sabent que no et canviarà la vida, però que et farà passar una estona genial.
6: Durante los últimos 15 años hemos vivido en este lugar. Anteriormente, yo era el animal de compañía de mi amo, el maestro Josh. Imitaba sus ejercicios en mi jaula. De ese modo aprendí el arte de los ninja. Verá, ocurrió que un día nos obligaron a venir a Nueva York. Por desgracia para mí, me encontré sin hogar. Obligado a vagar por las cloacas, buscaba entre la basura a fin de tener algo para llevarme a la boca. Y entonces encontré un frasco de cristal que se había roto y a cuatro tortugas recién nacidas.
0: ¡Éramos nosotros!
1: ¡No interrumpo!
0: Oh, no.
6: Aquellos pequeñines se paseaban por una sustancia viscosa, extraña y fosforescente que salía de un recipiente roto. La recogí en una vieja lata de café. Cuando me desperté al día siguiente, tuve un gran susto, porque eran dos veces más grandes que el día anterior. Yo también crecía, sobre todo en cuanto a mi capacidad intelectual, y me asombró la inteligencia que parecían tener ellos. Pero por nada del mundo me hubiera podido imaginar lo que sucedió después. Uno de ellos habló.
2: ¡Pizza, pizza! ¡Pizza!
6: Aprendieron más palabras y empecé a instruirles. Les enseñé todo lo que había aprendido de mi arma. A todos ellos les puse bonitos nombres. Leonardo. Michelangelo.
0: Soy yo.
6: Donatello. Y Rafael.
3: Teenage Mutant Ninja Turtles està ple d'històries que fan que el seu mite sigui tan divertit com una mena de combat contra Shredder. Per començar, el càsting va ser un repte. Els actors que donaven vida a les tortugues havien de ser experts en arts marcials i capaços de treballar amb vestits pesats. Segons explica Sense Cine, l'equip va fer audicions exhaustives per trobar actors que poguessin moure's com ninjas i suportar les condicions del rodatge. Josh Page, que interpretava Raffaello, va ser l'únic actor que també va donar la veu al seu personatge, un detall que va afegir autenticitat, però també va generar enveja entre els actors. El personatge de Shredder, interpretat per James Sato, va tenir un actor de doblatge perquè consideraven que així tindria un to més amenaçador. El que realment va ser un mal de cap, però, va ser el vestit de Shredder, amb una armadura tan incòmoda que Saito amb prou feines podia moure's. Segons publica Cinéfilo Incurable, Saito va haver de practicar durant dies per dominar els moviments i en una escena va caure malament, provocant un silenci incòmode al plató, fins que va aixecar el polze i va dir «Tranquils, que sóc un ninja». Tampoc no podem oblidar el mestre Splinter, la marioneta animatrònica de la Rata Sensei, creada per la Jim Henson Creator Shop. Era tan complexa que requeria diversos titellaires per moure-la. En una escena, la cua de Splinter es va enganxar a un cable i l'equip va haver de parar el rodatge mentre els tècnics intentaven alliberar el Sensei. És el que passa quan tens una rata filòsofa com a protagonista.
6: Leonardo!
0: ¿Eh? ¡Splinter!
7: ¿Qué novela rusa en la que existen más de 500 personajes se sitúa en la época de las guerras napoleónicas? ¡Guerra y paz!
0: ¡Está vivo! ¡Splinter está vivo!
7: Ya lo sabemos, Leo. Claro que está vivo. Todos creemos que está vivo.
0: No es que lo crea. Es que lo sé.

0: No nos habrás hecho venir hasta aquí para nada.
1: No te preocupes, he traído provisiones.
2: ¿Quieres guardar eso? Chicos, ¿por qué no cerramos los ojos y nos concentramos?
0: No.
2: Concentración total.
3: Teenage Mutant Ninja Turtles no és només una pel·lícula, va ser un fenomen cultural que va definir els 90. Va generar dues seqüeles, una sèrie animada icònica, videojocs, joguines i fins i tot un concert en directe anomenat Coming Out of Their Shells. Sí, les tortugues tocant rock, i no és una broma. Com assenyala Fotogrames, la pel·lícula va ser clau per portar els còmics a un públic global, convertint les tortugues en icones que encara avui tenen remakes i reinvencions, com per exemple Mutant Mayhem del 2023. La pel·lícula va capturar l'esperit dels 90 amb la seva barreja d'humor, d'acció i una obsessió per la pizza que va fer que les pizzeries de tot el món ho celebressin. Va popularitzar expressions com el famós Cowabunga i va convertir els noms de pintors renaixentistes en sinònims de diversió ninja. La pel·lícula segueix sent un clàssic de culte que torna als cinemes per aniversaris, demostrant que les tortugues no envelleixen. I a més va llançar la carrera d'Eli Scoutias i va donar a Judith Hogue un lloc especial en el cor dels fans.
2: Exactamente. ¿En qué momento hemos perdido el control de la situación?
1: ¿No crees que alguien debería decirle que somos los buenos de la película?
2: ¿Sí?
0: ¿Habéis pensado algo?
2: Yo únicamente pienso en una cosa. Ese abrelata sabe dónde está Splinter. Creo que tus chicos van a necesitar un poco...
3: Teenage Mutant Ninja Turtles és com una pizza ben carregada. Potser no és alta cuina, però és impossible resistir-s'hi. Amb les seves tortugues carismàtiques, combats ninja i un amor incondicional pel formatge fos, és una pel·lícula que captura la màgia dels 90 i et fa somriure de principi a fi. És un recordatori que de vegades salvar el món només requereix una closca dura, uns bons amics i una pizza ben grossa.

Llagrimeta, no de tristor, però de nostàlgia. Perquè avui ens endinsem en un clàssic que va fer que les tardes dels 70 fossin sinònim de globus voladors, contes màgics i una bona dosi d'imaginació. I una cançoneta que tots recordareu. Un globo, dos globos, tres globos... Ai, com eren aquells programes amb un plató ple de nens amb els ulls com a plats, una presentadora amb veu de dida màgica i un poeta que feia que les cançons semblessin poemes disfressats de cançó infantil. Tot això en una època on la tele era l'únic Netflix que teníem. I els especials eren els globus que et feien volar sense sortir de casa. Aquest programa no era només un contenidor per a nens, era una màquina del temps educativa barrejant contes, dibuixos i concursos amb un toc surrealista. Amb un humor blanc i valors com la creativitat i l'amistat, va captivar generacions, tot i que avui amb pantalles tàctils ens fa somriure una mica amb una mica d'ironia, oi? Com podíem estar una hora sencera mirant sense fer zapping?

0: Un globo, dos globos, tres globos va néixer el 1974 a Televisió Espanyola, concretament a la primera cadena, i va durar fins al 1979 amb una emissió diària de dilluns a divendres entre les 7 de la tarda i les 8. Per aquell moment en què els nens ja havien tornat de l'escola amb la motxilla plena de deures i la ment buida de preocupacions. Escrita per Lolo Rico, la productora que després va fer història amb La Cometa Blanca, era un contenidor d'una hora dividit en tres parts. Els primers 10 minuts per als més petits, amb jocs, senzills i cançons, un segment central d'espectacle amb actuacions i marionetes, i una part final per als més grans, amb reportatges i concursos que et feien sentir com un explorador de saló. El produïa Televisió Espanyola amb un pressupost molt modest per a l'estàndard de l'època, cap a 100.000 pessetes per capítol, més o menys, invertides en decorats casolans i col·laboracions locals. Es gravava als estudis de Prado del Rey a Madrid, amb equips reduïts que incluïen directors com José Luis Hernández Batalla o Josefina Molina, pioners en ficció infantil. La música de la sintonia, composta per Toni Luz i interpretada amb un toc alegre que recordava una caravana de circ, era el ganxo perfecte, molt enganxadissa. I gravada en sessions ràpides, on els nens del plató feien els cors com si fos una festa d'aniversari col·lectiva. El rodatge era un equilibri precari entre educació i entreteniment, com un malabarista amb llibres de text en lloc de boles. Es feia setmanalment amb gravacions en directe parcial per capturar l'energia dels nens, uns 50 més o menys per emissió, escollits d'escoles properes. I tècniques bàsiques de vídeo humàtic, quan el color encara era un luxe per a molts televisors. El programa va néixer com una resposta a la demanda de continguts infantils després del boom de Barri Sèsam, però Lolo Rico va insistir en un format més espanyol, amb contes locals i marionetes fetes a mà per Alejandro Milán, que creava personatges com el conill entremaliat o l'os somiador amb materials reciclats. Deia que era com fer teatre de paper, però amb càmeres. Ironia del destí. En una època de censura franquista residual, el programa va passar filtres estrictes per ser inofensiu, però va colar missatges subtils de llibertat a través de globus que volaven lliures, com si digués als nens: el món és vostre, no us limiteu al pati de l'escola.
1: En el Japón antiguo era muy conocido este cuento que os contaremos hoy y que ha llegado hasta nuestros días. Ya entonces decía que había sucedido hacía mucho tiempo en un Japón mucho más antiguo todavía. Pues en aquellos lejanos tiempos vivían en una bonita casita rodeada de un pequeño jardín tres hermanos con su madre, a quien querían muchísimo. Le regalaban flores, le traían las golosinas más apreciadas, hacían los trabajos más difíciles, la rodeaban de cariño y cuidados. La madre no quería menos a aquellos tres hijos tan buenos. Les cortaba preciosos trajes, les bordaba ricos kimonos, les hacía exquisitas comidas. Todo fue así hasta que un día la madre cayó enferma. Los tres hermanos la cuidaron lo mejor que supieron. Le trajeron las medicinas mejores.

0: no se apartaban de ella ni un momento. Pero la madre cada vez estaba más enferma. Se iba debilitando...
1: Pel que fa al repartiment, era una barreja perfecta de talents emergents i veterans de la tele pública. La estrella era María Luisa Seco, la presentadora principal des del 1974. Una mestra reconvertida en narradora amb una veu càlida que feia que els contes semblessin confidències de la iaia. Va narrar i escriure molts dels relats, com el globus que van a l'escola, inspirats en la seva pròpia experiència com a educadora. Al seu costat, Manolo Portillo, conegut per La Mansión de los Plaf i La Casa del Reloj, aportava un toc còmic amb els seus personatges una mica maldestres, com el senyor Globus, que sempre perdia els seus globus. Portillo, amb el seu bigot inconfusible, improvisava diàlegs que feien riure els nens del plató, convertint errors en oportunitats. Des del 1976, Pepa Palau es va unir com a copresentadora amb un estil més dinàmic que per al segment de jocs i Verónica Forqué va debutar aquí als 23 anys com a actriu convidada fent papers secundaris en esquetxos que la van llançar a la fama. Imagineu Forqué abans de Kika, cantant cançons infantils amb un somriure que amagava el seu futur com una icona del cinema independent. I no podem oblidar un altre dels grans personatges, Gloria Fuertes, la poeta que no només va escriure la sintonia, aquell un globo, dos globos, tres globos, la luna és un globo que se m'escapó, sinó que va aparèixer recitant poemes amb el seu ull de vellut i vestits excèntrics, com una àvia roquera que feia que la poesia sonés com un joc. El càsting era un calidoscopi. Nens locals, com Carles Balat o Margarida Minguillón, feien d'exploradors en reportatges aprenent lliçons sobre la natura o història mentre rodaven. I Milan amb les seves marionetes donava vida en un univers paral·lel on els ninots eren més expressius que alguns adults. El rodatge tenia també els seus drames i les seves curiositats, com qualsevol producció que dura 5 anys amb nens i globus a l'aire. Per exemple, la sintonia de Fuertes va néixer d'una tarda de cafè amb Lolo Rico. La poeta, que vivia a Madrid amb els seus gats i una màquina d'escriure vella, va improvisar la lletra en 10 minuts dient que la tele és com una amiga solitària, sempre allà per qui té por del silenci. Una reflexió que amagava la seva pròpia soledat, ja que Fuertes va utilitzar el programa per arribar a la gent de veritat, no als crítics snobs que la veien com un poeta menor. Una anècdota divertida durant una gravació d'un segment amb globus reals on va esclatar just quan Seco narrava un conte sobre amors volàtils. Tots els nens van començar a riure i finalment va quedar en el muntatge final com si fos un efecte especial involuntari. Portillo va dir que això és el que passa quan els globus s'enamoren. Ironia. Fuertes, feminista, avant la letra, va escriure versos que parlaven de llibertat. La Terra és un globus on jo hi visc. Però en una entrevista del 1997 va confessar que la tele l'ajudava a combatre la soledat com una aliada que la feia sentir menys invisible. L'any 79, també, quan el programa va acabar per fer lloc a la primera etapa de Barri Sèsam, amb Caponata, Seco va plorar els passadissos dient que havien perdut un tros de somnis infantils. Però Lolo Rico va aprofitar l'experiència per crear La Cometa Blanca, on va col·laborar amb UNICEF i va portar nens de 17 països al plató, un salt que va fer que un globus semblés un assaig general.
2: Hola, chicos. El concurso Los Mejores, este año de 1976, empieza. Ya sabéis que la Feria Internacional del Juguete, Televisión Española y la revista Teleradio convocan este concurso, Los Mejores, de 1976. Consiste en una votación realizada por los niños españoles para que vosotros elijáis a las personas más destacadas en el mundo artístico, cultural y deportivo, así también como los programas, revistas, personajes e instituciones más populares entre los niños.
1: Els episodis eren un festival de varietat, contes narrats per Seco amb il·lustracions en viu, com el viatge del globus perdut, on un nen troba amics inesperats. Dibuixos animats importats com fragments de La Casa de Mickey Mouse o concursos on nens competien per volar, responent preguntes sobre ciència bàsica o història, amb premis com llibres de Gloria Fuertes o globus gegants. Els reportatges eren pioners, amb càmeres portàtils filmant granges o museus i nens com Balat, que recorden, corre darrere un tractor per explicar doncs, com funciona el tema de la llet a les granges, aprenent mentre rodaven. Cap al final van afegir segments amb marionetes de Milan que dialogaven amb Fuertes, com los que preguntava, poeta, per què la lluna no cau? I ella responia amb versos que feien plorar i riure alhora. Un toc emocional que va fer que el programa fos més que entreteniment. L'acollida va ser dolça però efímera. Va ser un èxit moderat a Televisió Espanyola amb audiències que tocaven els

0: 2 milions d'espectadors diaris, gairebé un 40% del share en una època sense competència. I va guanyar elogis per ser el primer espai infantil espanyol modern, segons crítics de l'època. L'any 79, un article del País va destacar el seu encant ingenu, però va criticar la manca de pressupost per més animació, dient que els globus volen, però els dibuixos són plans. Culturalment va ser un far. Va il·luminar i va introduir la poesia de Fuertes a milers de nens, fent que frases com «La lluna és un globus que se'n va escapar» es convertissin en himnes de pati d'escola, i va influir en programes posteriors com La cometa blanca o Los elefantes no se olvidan.
1: I Carlos en la misma raya.
2: Muy bien.
1: Carlos es el que
3: queda así. Carlos se tocó la raya. Ganador
1: del todo. Enhorabuena. Lo hemos pasado mi vida jugando con los tacones de goma. Esto tiene una ventaja y es que como los tacones son de goma, si jugáis en casa, pues entonces los vecinos de abajo no se enteran que estáis jugando al tacón, porque no hacen ruido. Y si la raya, en vez de señalarla con una tiza, la señaláis con una cinta o con una cosa así, pues entonces podéis jugar en casa tranquilamente, porque el tacón es de goma y no se oye. Vale, probad.
3: Y otra vez.
0: Entre les anècdotes més rellevants hi ha la de Forquer, que als 23 anys va entrar com a convidada recitant un conte de Fuertes. I la poeta li va dir: «Noia, tu ets un globus que esclataran estrelles». Va ser profètic perquè es va convertir en una llegenda del cinema espanyol. També Fuertes, en una aparició del 77, va recitar un poema sobre globus tristos que va fer plorar una nena del plató, i Seco la va consolar amb una abraçada en directe, un moment humà, que va humanitzar més la tele, recordant que darrere dels globus hi havia cors reals. Un globus, dos globus, tres globus, un globo, dos globus, tres globus, va ser més que un programa. Va ser imaginació per als nens dels 70. Anècdotes com la lletra improvisada de Fuertes o l'esclat de globus en directe, que encara ens fan pensar i ens fan recordar aquells moments. Va marcar una època amb la seva màgia senzilla, tot i les limitacions de pressupost que la van fer més

Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: A Onda Cero Catalunya, la música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Segur que us ha passat en alguna ocasió que esteu allò en una conversa i, per exemple, doncs això, esteu parlant en castellà mateix i us ve al cap una expressió, una frase i en aquell moment veus que ficaràs la pota a la galleda totalment perquè faràs una traducció impossible. Hi ha expressions que tenen dificultats, són impossibles totalment de traduir perquè són molt pròpies i a més dona la casualitat o la curiositat que moltes d'aquests refranys, d'aquestes frases dites, doncs tenen una història i tenen un motiu i tenen d'on venir aquest fet que un cop ja les incorpores en el teu dia a dia, doncs ja la història queda una mica allunyada i tens la teva pròpia aplicació pràctica i el sentit que tu li dones. Però estan moltes d'aquestes expressions recollides en un llibre que us presentem avui que es diu Peti qui peti, expressions dites i refranys tan certs com els anys, i està escrit per la Marta Pérez i Verge. Marta, gràcies per passar pel programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Alguna d'aquestes són impossibles directament de traduir, no? I aquí també hi ha certa màgia, no, en això?
1: Sí, una de les coses boniques que té el refranyer i que tenen les frases fetes, les dites, les expressions, és que, tot i que són universals, perquè al final el que fan és transmetre'ns un coneixement, la saviesa popular de segles enrere, és veritat que també algunes d'elles són molt territorials. Mm-hmm. Llavors, doncs, neixen en territori català o neixen en territori espanyol, anglès, francès, que són potser els que ens queden més propers. I llavors sí que el que són amb personatges molt concrets d'una època, sí que és veritat que són moltes vegades intraduïbles, però la màgia es converteix també o es fa que, com que al final estem davant de saviesa popular, de coneixement universal, sí que és veritat que tenim la sort que llavors cada territori l'apropia i el fa seu, doncs, amb un altre protagonista o amb alguna altra temàtica com a protagonisme, però que al final, doncs, aquella saviesa o aquell coneixement es transmet igualment.
0: Mm-hmm. M'imagino que algunes d'aquestes que has anat recopilant aquí a Peti qui peti, algunes és allò de que sembla més el rumor, no? o el que se suposa que és, no? Que no, potser trobar el fet contrastat, no? M'imagino que hi ha una mica de tot, no?
1: Sí, pensa que al final molts d'aquests orígens, clar, ens venen de segles i segles enrere i llavors nosaltres ens basem en la documentació,
0: sí, sí,
1: que ja s'ha fet i en aquells estudis que tenim la gran sort que, per exemple, doncs Joan Amades va fer tot un estudi, va recórrer tot el territori català buscant doncs aquests coneixements, aquests orígens, pel territori, n'ha fet reculls, molts d'aquests reculls no només els trobem en llibres, sinó que també s'ha fet una molt bona feina digitalitzant aquest contingut i llavors nosaltres, els que avui ens posem en aquest món, tenim la sort de totes aquestes recerques que s'ha fet prèvia, que és del boca a orella, perquè moltes d'aquestes expressions neixen de la gent. No hi ha una persona concreta que va ser aquell dia, o si més no està documentat així. Llavors, ens basem en llegendes, que han quedat paleses, que han quedat documentades i que nosaltres el que fem doncs, és a explicar-les. En aquest cas, en el llibre, doncs, ho intento fer en un llenguatge planer i proper perquè sigui entenedor, però fins i tot també, com que hi ha moltes versions, molts orígens diferents, moltes teories, el que intento fer també és posar-les sobre la taula i dir, mira, se n'han documentat totes aquestes. A mi la que em convenç més per això, per allò és aquesta. Ara us ho deixo a vosaltres i decidiu quina és la que per vosaltres us encaixa més.
0: Totalment. I clar, jo m'imagino que en l'origen d'algunes d'aquestes, doncs el que dius, no? Que possiblement no sabem noms i cognoms, no? De la persona que la va idear o que li va sortir o que se li va ocórrer. A vegades simplement fruit de la casualitat, però la gent li comença a agradar. I entenc perfectament que ja fa segles, que ja faci molt, molt temps, encara que no hi haguessin els mitjans de comunicació, i tu que en saps molt de mitjans de comunicació també, Marta, doncs entenem que són una manera molt immediata de que arribin a tothom, però sí que passa, sí que podem imaginar que una expressió quan agrada, quan la fas pròpia, de seguida tothom la incorpora i la fa seva, no? I jo penso molt en, per exemple, en la pròpia TV3, no? Que la coneixes bé, per exemple, personatges, no?, que han sortit doncs, amb programes de molt d'èxit, no? Durant una època tothom diu aquelles frases, no? Què passa, tio? Saps? Vull dir, o la Vicenteta, l'altre dia, que desgraciadament havien perdut l'actor que la interpretava, també tenia unes frases que de cop i volta es fan totalment populars i tothom les fa servir. Clar, si això, algunes d'aquestes van quedant i algunes desapareixen, també és curiós, no? Sí.
1: Clar, suposo que al final té a veure amb la connexió i amb l'ús que se'n faci, perquè sí que és veritat això que diem, no? De que són molt antigues, que no sabem el per què, però fent servir un llenguatge actual es van convertir virals i han passat generacions a generació, no? I segurament les que perduren són aquelles que són més comunes i aquelles que realment ens són més fàcils de dir, perquè per context ens ajuden a donar més informació, fins i tot a endevinar en quin context ens trobem, si en un registre informal o més formal. Llavors, les que perduren, algunes no saps el per què, perquè dius, ostres, ara, per exemple, segurament que es va perdent, però molta gent sap perfectament que si una persona diu que va de gorra, sap que no paga aquella persona. Però, en canvi, dius, i quina relació pot tenir la gorra amb el fet de no pagar? Clar, la relació i l'origen és molt antic i, a més, és al final és d'un costum que hi havia antigament que no ha perdurat, però, en canvi, l'expressió sí. Perquè de gent que va gratis als llocs ni continua havent.
0: Sí,
1: llavors,
0: sí.
1: Ens ha perdurat aquest anar de gorra.
0: És
1: fantàstic. I el que comentaves tu, no?, que actualment se'n inventen de noves o d'aquestes frases que al final, encara que no ens donin un coneixement com poden fer les expressions o més aviat, sobretot les dites o els refranys, però que sí que un brutal o un meleta de

0: romer.
1: Sí.
0: O un, per, ara al món de la cuina doncs, en diem i no és perquè ens transmetin un coneixement, sinó perquè són aquestes frases que ràpidament ens relacionen a una persona o en un món concret.

0: Però a mi em sembla un error garrafal, perquè al final el coneixement és coneixement i com se'ns transmeti és el de menys. I tu has demostrat ara mateix quan dius això de que certs personatges més actuals inventen frases concretes o la publicitat.
1: Sí, exactament.
0: També la seva gran feina del publicista és trobar aquest eslògan, aquesta frase que cali, que enganxi, que tu la relacionis amb un producte. Doncs en aquest cas ho fem amb un coneixement o en un concepte. Anar de gorra gratis, remenar les cireres manà o no fer la xocolata del lloro, doncs una solució que no soluciona res.
1: Sí, sí. Mira, final... ara em venia al cap una en castellà, però quan has dit això de la publicitat, perquè clar, antigament doncs, la publicitat ens arribava molt més en castellà i allò de l'algodón no enganya, no? I llavors, ostres, clar, tu imagina't això, clar, ja, la gent, hi ha molta gent jove que ja no sap ni quin producte és, ni els anuncis del majordom, ni cap cosa d'aquestes, no? Però clar, allò que dius, l'algodón, i ja tots immediatament diem, no enganya, saps?
0: És com
1: és aquelles coses que deia. Clar, algunes d'aquestes sí que, i com bé dius, a vegades és per pèrdua de coneixement i de lèxic, que és una pena, però per exemple, a mi m'agrada molt la de a tres quarts de 15, que la reculls en el llibre, i clar, això sí que ve molt condicionat per una manera de dir les hores, que sí que actualment la gent més jove està totalment digital en aquest aspecte, no?
0: Sí, de fet, com que veia això que estàs dient, no? que s'està perdent fins i tot, s'està perdent sobretot, ens adaptem en aquesta lectura digital de l'hora, però sobretot una de les coses més boniques que té el català és tenir la seva pròpia manera de dir les hores.
1: Mm-hmm,
0: no?
1: Totalment.
0: De dir el dos quarts de tres i no doncs, dir les dues i mitja, que depèn de la zona, no és perquè hagi de ser incorrecte, però és veritat que, i el podem dir en català, però és veritat que tenim la nostra manera en català de dir-ho.
1: Mm.
0: I justament al llibre intento fer allò, llançar una llança a favor de dir no el perdem i expliquem quins diferents tipus, perquè fins i tot també hi ha el dir les hores del campanar, no? El toc del campanar, que és així com... bueno, que en català tenim moltes maneres diferents de dir les hores, aquella més precisa, aquella que és més nostra, l'altra que és més digital, més... I llavors m'era important explicar i posar en valor la nostra manera de dir les hores, però perquè d'aquesta manera també podíem entendre l'expressió justament a tres quarts de 15, que és un poti-poti de diferents maneres de dir les hores, perquè tenim el tres quarts, que és català, i el 15, que en aquest cas seria el digital, les 15:45, que seria, però que no existeix perquè ningú pot dir a tres quarts de 15.
1: Exacte.
0: No? I llavors era un de dir, veieu que no té cap sentit i que és una cosa que va totalment, que no té cap coherència i que va totalment a deshora, doncs té a veure justament amb l'origen de tres quarts de 15, que vol dir aquest caòtic, aquest no saber, que ara no sé si vols, si tenim temps de que te l'expliqui molt ràpid l'origen, però vull dir que al final neix, a més aquesta és molt nostrada, perquè tota la documentació ens porta justament en què l'origen és el situar a Vic, no una altra zona de Catalunya, sinó cap a Vic, i en un moment on justament doncs, hi ha documentacions que ens parla del campanar, altres de l'Ajuntament, però vaja, era el rellotge de Vic, no? El rellotge principal de Vic, que s'havia de fer un canvi, s'havia de canviar. I aquest canvi d'aquest rellotge, de l'esfera del rellotge, va coincidir justament en un moment on ens hem d'imaginar, ens hem de traslladar temps enrere, quan tots els pobles ens guiaven per la llum solar, per el rellotge era el sol. Per tant, l'hora que marcava Vic no era la mateixa que marcava, per exemple, a Arenys de Mar o a Sevilla o a València o a Galícia, perquè, clar, el sol ens arribava d'una manera diferent. Per tant, cadascú tenia la seva hora i no era universal, com si diguéssim, si més no per la zona. Què va passar? Arriben, sobretot, doncs, els ferrocarrils i, entre ells, els de llarga distància, i tu imagina't que hagis d'agafar un tren i hagis de dir l'hora quan a mi la meva hora a un poble és una, a l'altre poble és una altra.
1: Que
0: què es va passar? Que es va demanar que s'unifiqués doncs l'hora, la manera de dir l'hora i que fos universal. Llavors es van proposar, va quedar-se aquesta hora de les 24 hores, que fins ara era matí, tarda, nit, matinada, no? I eren 24 hores que seria la que ens dirien l'hora i doncs ens centraríem amb el Marià de Greenwich i seria el que marcaria una mica aquesta universalitat a l'hora de dir l'hora. Què va passar? Que Vic va coincidir-li en aquest moment i va dir, mira, hem de canviar l'esfera del campanar. Fem-ho ja amb aquest nou amb aquest nou format de dir les hores, i on tenia que havien 12, em van fent que havien 20.

0: 24, amb el que suposava de que a les 12 de la nit el campanar sonava, el rellotge sonava 24 vegades.
1: Uau!
0: Clar, els ciutadans de Vic, no bojos, no, estaven...
1: T'imagina't.
0: Que trinaven, perquè què vol dir això? I a més, de cop i volta, on hi havia el 3 hi havia un 15, on hi havia el 15 hi havia... Clar, què passa? Que no se sabia dir les hores, allà era una situació totalment caòtica, i d'aquí aquest a 3:15.
1: Que fantàstic. Aquest,
0: clar, llavors entens el perquè d'on ve aquesta expressió. Afortunadament, com que allò era caòtic, aquí se li va fer l'encàrrec, era a Besses, un rellotger de Barcelona, que a més hi ha la broma, hi ha documents que diuen que l'hora no s'entenia, però el nom de Besses quedava molt clar al rellotge. Això sí, eh? Vull dir, la gent indignada deia, el nom del rellotger sí que està clar, l'hora no, però el rellotger sí. Llavors, el fill de Besses va tornar a fer una esfera nova amb l'antic format de les 12 hores, que és el que ara coneixem, el de 12 hores, i que llavors són 12 i 12, que és l'actual toc de campanes. Però fa molta gràcia perquè dius, ara entens això de la 3:15, d'on ve?
1: És fantàstic. Clar, perquè això és el que fa que no sigui doncs 15 o 17 o 18, és perquè hi ha una història al darrere i és fantàstic. I a més, mira, això també et demostra doncs, que el màrqueting ja funcionava aquella època, de dir, escolta, que el nom de la,
0: del rellotger
1: queda... Em sembla fantàstic. A mi hi ha moltíssimes, aquí no vull fer spoilers, però simplement vull que la gent el llegeixi, el llibre, i que gaudeixi de totes aquestes històries a Peti qui Peti. Per exemple, trobaran el Donar Carbasses, que això és...
0: Sí.
1: Això, aquesta és d'aquelles que són totalment universals, però a mi el que suposo que et crida més l'atenció i que ha de ser més gratificant és el fet de dir, ostres, una frase que tothom la diu però ningú la pensa realment, no? Però per què Carbasses, no? És que és fantàstic.
0: Sí, sí, i és una de les coses que és la màgia, perquè al final vol dir que el que tenen, sobretot, perquè els refranys en si tenen el seu ja significat i la seva saviesa a la frase, però en el que són les expressions o les frases fetes tenen el seu significat literari, perquè tu pots donar carbassa literalment a una persona, però és veritat que per context i quan nosaltres la fem servir, si no és veritat que estem cuinant ara mateix i estem servint i estem donant la carbassa, és veritat que perd una mica el significat, perquè en aquest cas quan donem carbassa a algú és perquè l'estem rebutjant o fins i tot ens donen carbassa quan, per exemple, suspenem en matemàtiques, no? Llavors dius, val, això ho sé perquè ho sé, perquè ja ho he sentit i per context ho puc entendre, algú que ve de fora que pren aquell idioma li costarà perquè ho traduirà literalment i no entendrà, perquè quan diré que he suspès en matemàtiques i m'han donat carbassa i dirà, de què m'estàs parlant, no? Per
1: total.
0: Tant, és important el saber aquest significat que no és el literal, però en el llibre una de les coses que fem, que és el que tu comentaves, és per què donem carbassa i què té a veure la carbassa, no? I explicar una mica l'origen perquè la gent també ho pugui entendre. Aquest molt ràpidament hem d'anar a l'època antigament quan els matrimonis eren de conveniència, no, pràcticament no n'hi havia cap que fos per amor, i era aquest negoci, aquest joc que es feia entre famílies d'aparellar segons la riquesa, segons allò, el dot que podien aportar la família. Què passava? Que entrava aquest ritual de quedades, perquè al final jo tinc això i ho posem sobre la taula, la família de la dona oferia això a la família de l'home i la família de l'home decidia també dir, mira, nosaltres volem que sigui la dona del meu fill perquè el meu fill té tot això i tindrà tot això i nosaltres, doncs, que normalment era la dona que era acollida a la casa de l'home, deien, estarà ben cuidada i la dona, a la família de la dona, per donar les gràcies a la família de l'home perquè seria qui qui donaria de menjar i llar a la seva dona, doncs deia, mira, a canvi, nosaltres oferim això.
1: Clar.
0: Clar, no sempre els tractes acabaven bé. Llavors, si la família de l'home no li convencia la de la dona, ja no hi havia una segona quedada. S'acabava allà. Però sí, la família de l'home sí que volia, i era la família de la dona la que no veia clar aquell matrimoni, que dius, fàcil que seria dir les coses,
1: sí, sí,
0: doncs
1: sí.
0: No, es va crear aquest llenguatge ocult, com que podríem dir, que és que per dir que la família no volia aquell home, servia un plat de carbassa.
1: Que bo, és fantàstic.
0: Que aquest plat, dius, i per què la carbassa? Doncs aquest element si tirem enrere en el temps, ja veiem en els jeroglífics, en el temps dels egipcis, que ja apareix aquesta carbassa per tractar de desamor, de desenganys, de negatives. Per tant, ja era un element que es repeteix al llarg de la història. Però és que si, per exemple, anem a la... Aquí estem parlant de la pagesia, però si ens n'anem, per exemple, cap a Lleida, en comptes de la carbassa hi trobarem el garró, que és aquesta part de l'animal, el turmell, podríem dir, de l'animal, no? El garronet, que el que servia per dir que no, el plat, no era la carbassa, sinó el garró. Per tant, depèn de la zona, s'oferia un plat o un altre, però vaja, la negativa hi era.
1: Sí, sí, sí.
0: I es feia a través de la cuina del plat.
1: A més, una cosa que a mi em fascina sempre és com, fins i tot per una, diguem, una expressió, una manera de dir les coses, pot haver més d'una frase de fer-ne. No? Jo, per exemple, soc molt fan, sempre ho he sigut, a més és el títol d'una obra de Shakespeare, que és que hi ha qui li diu a bon fi tot li és camí i hi ha qui diu tot va bé si acaba bé, i les dues són ben expressen clar, molt bé la mateixa situació.
0: Sí, sí, totalment. I al final també una de les coses que això m'ha fet pensar el que tu ara deies és que una de les coses màgiques o més boniques dels refranys i les expressions és que no passa com quan tu estudies una llengua, que hi ha aquesta normativa que has d'aprendre, l'ortografia, la gramàtica, sinó que aquesta, com que passa de la gent, creix en el poble, la gent del poble és territorial, per tant, una zona i dialectal, perquè una zona diran galleda, l'altra diran poval, l'altra diran... Vull dir que al final cadascú transmet el seu parlar, la seva manera, les seves paraules, que això també ho fa molt estimat. I és una temàtica que és molt estimada perquè en moments més crítics com el que està vivint el català,
1: totalment,
0: tu poses sobre la taula els refranys, les expressions i les dites, i jo me n'adono pel llibre per la rebuda que està tenint, i és molt agraïda aquesta rebuda, perquè la gent l'abraça, aquest tema, i a més fa remoure memòria de dir, ostres, doncs jo em pensava que no els feia servir, però a casa sempre hem dit, o jo no creia que això era una expressió
1: totalment,
0: i és veritat, i no sabia que era catalana. I sempre es mira amb aquest punt estimat, que a vegades, ja et dic, si tu has de dir, els pronoms febles van així, pot crear
1: totalment,
0: més basarda, fa més mandra, però en aquest cas, aquesta temàtica, i al final també estem passant al català, de generació en generació, i estructures del català, paraules, dialectes, i demostra la riquesa
1: totalment
0: de la nostra cultura, el nostre patrimoni i història, però també de la nostra llengua. I és bonic perquè la gent, ja et dic, és un tema que la gent s'estima. És fantàstic.
1: Doncs m'ho confirma la intuïció, perquè els neurocientífics ens diuen que els coneixements ens entren per les emocions, no?
0: Sí.
1: I quan hi ha aquest arrelament, quan veus d'on ve, quan veus que això et prové i que ho deien els teus pares, els teus avis,
0: exacte,
1: o qui sigui, connectes més amb aquest coneixement i a partir d'aquí una cosa portarà l'altra
0: i en
1: desencadena total, i a partir d'aquí tots cuidarem i estimarem més la nostra llengua, que és important. Peti qui peti. Expressions, dites i refrans, tan certs com els anys, el trobeu a Rosa dels Vents i està escrit per la Marta Pérez i Verge. Marta, ha estat un plaer poder saludar-te i fins la propera.
0: El plaer ha estat meu. Moltíssimes gràcies i espero que fins ben aviat.
1: Clar que sí.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

I aquesta edició especial de Nits de Ràdio Verano arriba a la seva fi. Espero que tingueu un dia fantàstic, que gaudiu, encara que us toqui treballar o no, doncs gaudiu d'un dia que sigui espectacular. Nosaltres ja sabeu que tornarem quan sigui el mes de setembre, ja estem agafant energies i ganes per acompanyar-vos, però us volem aquests dies d'estiu acompanyar amb el millor de la temporada, la de gent que ha passat pel programa, i us anem recordant. Que tingueu un dia fantàstic, adeu-siau!

0: Se investiga si el origen del fuego se sitúa en unas chispas generadas por el uso de una radial.
1: Onda Cero Valladolid, Daniel Extremo. Daniela.
2: En Miranda de Ebro han sido intervenidas falsificaciones por valor de 8 millones de euros en un almacén logístico del municipio burgalés. Los agentes de Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido 80.000 equipaciones deportivas, 1.500 pares de zapatillas de marcas reconocidas, más de 500 bolsos, junto a alrededor de 1.300 relojes de alta gama. La mercancía, que estaba destinada al comercio tanto físico como online, llegó a España mediante paquetes postales procedentes de Alemania.
1: Nos vamos ahora hasta Aragón, Onda Cero Zaragoza, María Esteruelas.
3: La campaña de cereza no ha sido buena en Aragón y ahora preocupa el melocotón y la nectarina. Las altas temperaturas están afectando a los frutales porque adelanta la maduración, aporta mucho más azúcar al fruto y también puede modificar el color. Además, los agricultores están recolectando antes de tiempo, por lo que se están amontonando las distintas variedades.
1: Onda Cero Vitoria, Miriam Montero.
4: El gobierno vasco ha anunciado que pedirá al ejecutivo de Pedro Sánchez una reunión bilateral para abordar la política migratoria y la crisis abierta en Ceuta. La consejera de Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha dicho que Euskadi quiere ser informada y escuchada ante cualquier posible reparto de los menores inmigrantes y advierte que esta crisis está generando ya afecciones en la frontera de Irún al reforzar Francia la muga.
1: Saltamos a Extremadura, Onda Cero Mérida, Rafael Salguero.
5: Extremadura registra actualmente un total de 6.972 sociedades fantasmas, del total de 25.468. Por tanto, hay más de un 26% del total del tejido empresarial registrado que lleva al menos 2 años sin publicar sus cuentas anuales, teniendo la obligación de hacerlo.
1: Y cerramos la ronda en Onda Cero Murcia. Verónica Martínez.
6: La comunidad está desarrollando en Sierra Espuña un proyecto con la utilización de hongos para reforzar los bosques frente al cambio climático. Para ello se ha creado un banco de micorrizas autóctonas, microorganismos que actúan como aliados naturales para mejorar la absorción de agua y nutrientes.
7: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
8: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
7: Noms propis de l'esport català.
9: Emili Alsamora, nascut a Lleida el 1973, li van regalar una moto amb 5 anys i 10 després es proclamava campió de Catalunya de 80 centímetres cúbics. La seva primera carrera al Campionat del Món va ser el 1994 en la categoria de 125 centímetres cúbics, categoria en la que guanyaria el Mundial 5 anys després i ho va fer sense guanyar cap cursa a aquell campionat.
10: Sí, va ser l'anècdota, no? Bueno, amb 13 curses que era el Mundial no vaig poder guanyar cap cursa, sí que pràcticament 3-4 van guanyar, diguéssim, creuant la línia de meta, en primer posició van passar per el que es diu el rebufo, però bueno, teníem molt clar que teníem un hàndicap també, amb aquestes motos en petites, havia un reglament pes-pilot, el reglament era el pes de la moto i el pilot, nosaltres estàvem molt per sobre dels pesos de pilots molt més menuts, però al final la regularitat i rodejar-te d'un bon equip i un bon assessorament va fer que juguéssim les nostres armes i al final pots guanyar el Mundial, no? Que al final era l'objectiu.
9: Emili Alsamora és un dels noms propis de l'esport català.
7: A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
11: La platja d'aigua blava a Begur és una de les joies més espectaculars de la Costa Brava. Un entorn de postal amb aigües cristal·lines, sorra fina i tancada per pins i penya-segats.
12: Es pot accedir fàcilment per carretera i les seves aigües tranquil·les són perfectes per fer snorkel. I si la gana apreta, no heu de patir, perquè teniu restaurants d'arrossos i marisc a peu de platja i el parador del turisme ben a prop.
7: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08. Onda Cero Lleida.
13: La

0: todas las cuentas puede desembocar en una investigación más allá de los delitos que se investigan, y también en el ámbito temporal de esos datos, alegando que la causa requiere del acceso a los datos desde diciembre de 2025 hasta la actualidad y no desde el 2020, como solicitó el juez Calama. El escrito recalca, sin embargo, que no se opone a la decisión de recabar información bancaria, pues esta podrá, cito textualmente, desvanecer la tesis policial central altamente elucubrativa.
1: Horas después de que el gobierno iraní negase estar manteniendo conversaciones con Estados Unidos, el líder de la Casa Blanca, en declaraciones ante la prensa en un acto en el despacho Oval, ha afirmado que esas conversaciones están en marcha en este momento. Son, eso sí, según Trump, la última oportunidad que tiene Teherán para firmar un buen acuerdo. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
2: Sí, hay que creer a Donald Trump, y eso es cada vez más difícil. Hoy Estados Unidos e Irán llegarán a un acuerdo para abrir el estrecho de Hormuz sin condición alguna al tráfico marítimo. El presidente garantizó ayer que Teherán mentía cuando fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní alertaron de que los dos países no estaban negociando la apertura del estrecho y el fin del programa nuclear. Trump mantuvo que Irán sabía que el ataque que tenía previsto ordenar iba a ser tan devastador que propuso negociar, empujado también por sus vecinos del Golfo Pérsico y por Arabia Saudí. Es la última oportunidad que tienen antes de que les cortemos la cabeza, concluyó el presidente, que se mostró esperanzado de que los ayatolás entren finalmente en razón y acepten sus condiciones para evitar ser destruidos.
1: Y junto a esto, el servicio militar en Dinamarca es desde esta semana obligatorio, igualitario y hasta tres veces más largo, un total de 1.600 reclutas, hombres y mujeres, se han estrenado en el nuevo formato de la mili, de acuerdo a la reforma aprobada en 2024 y que incluye la posibilidad de ser destinado unos meses al territorio autónomo danés de Groenlandia. Así hemos llegado a las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
3: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Anna Utiel.
4: Bon dia. Protecció Civil ha activat l'alerta per pluges intenses a partir d'aquesta tarda a bona part del territori. La cara positiva és que això fa baixar el risc d'incendi. De seguida més detalls, però abans, informació de servei. Comencem amb un cop d'ull a les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia.
5: Hola, bon dia. En general parlem de calma en aquesta xarxa viària, principals carreteres i autopistes catalanes. Comentar, però, que s'ha produït un despreniment a la C31, a les costes del Garral. Tenim postualment tallada en totes dues direccions aquesta C31, com us dèiem, problemes a les costes del Garraf, una via que, si podeu, ara mateix hauríeu d'evitar a causa d'aquests despreniments. A banda d'aquesta incidència, la resta de la xarxa viària, ja destaquem aturades a la C58 d'entrada a Barcelona, entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, o a l'autovia A2, també parlem de lentitud, retencions, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, també d'entrada a Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
4: Pel que fa al temps, dia de xafogó i de precipitacions. Ja ho dèiem, al matí els núvols baixos a la costa faran créixer la humitat i a la tarda tindrem un cel inestable. S'esperen pluges a bona part del territori, sobretot al Pirineu, al Prepirineu, la serralada prelitoral i les Terres de l'Ebre. Fins i tot poden caure en forma de calamarsa i pedra, com va passar ahir al Solsonès. Quant a les temperatures, tindrem màximes de 31 graus a Barcelona i Tarragona, 35 a Girona i 37 a Lleida.
3: Más de uno Cataluña, amb Anna Utiel.
4: La previsió de pluges intenses per aquest dimarts ha fet que Protecció Civil activi el Pla Inuncat, és a dir, l'alerta per possibles inundacions, demanant molta prudència en els desplaçaments i en les activitats a l'aire lliure, i vigilar molt, sobretot, a les lleres de rius i rieres on es poden produir fortes crescudes. La part positiva de tot plegat, com dèiem, és que la pluja millora la situació dels incendis. En aquest sentit, Protecció Civil ha desconfinat l'àrea de gairebé 2.500 hectàrees i ha limitat l'accés d'excursionistes d'alta muntanya entre la Noguera a Ribagorçana, les valls de Conàngeles i Besiberri, a la província de Lleida. La prohibició, volíem dir, també s'ha estès als barrancs més propers a l'incendi d'alta muntanya de Sanet, a la comarca de l'Alta Ribagorça, i ha tocat de la Vall d'Aran. La causa és la proximitat d'un nou front de tempestes que pot modificar el comportament de l'incendi, expandir-lo i crear un pirocúmul. La zona és molt popular entre els practicants de l'excursionisme d'alta muntanya, però no hi ha nuclis de població. L'incendi de Sanet, recordem, ha cremat una vuitantena d'hectàrees de terreny forestal, segons els agents rurals. D'aquestes, prop de la meitat, són a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici.
3: Más de uno Catalunya.
4: Ja són 27 persones les que han mort ofegades a les platges o piscines catalanes en el que portem de temporada d'estiu. Els col·lectius més vulnerables són les persones grans.

0: grans, els adolescents i els infants. Per la seva banda, els socorristes reclamen una nova llei que actualitzi la normativa de salvament. Demanen l'ampliació de personal i la creació d'una llei comuna. O dels Sants, bon dia.
1: Què tal? Bon dia. La plataforma Socorristes denuncia precarietat i desgavell en les condicions de treball, ja que critiquen que les marca cada municipi per separat i no hi ha quòrum. Reclamen l'aplicació d'una llei comuna que actualitzi la norma de salvament. Ho diu el portaveu de Socorristes, Nacho Ibáñez, al programa La Ciutat d'Estiu d'Onda Cero Catalunya.
2: És una normativa a nivell català que estipule claramente la temporalidad. Y no solamente eso, también la cantidad de socorristas que deben haber para brindar una buena prevención y unos buenos tiempos de respuesta frente a una emergencia y la infraestructura en la que trabajamos, que es muy precaria.
1: I és que ara mateix el govern té activa una taula de treball, on també hi són els socorristes, que discuteix els criteris tècnics de la llei. No obstant, Ibáñez assegura que seguiran amb la pressió perquè el canvi legislatiu sigui una realitat.
0: I encara sobre el risc d'ofegament a les platges, us expliquem que l'Ajuntament de Tarragona ha instal·lat 10 cartells nous a les seves platges que adverteixen de la prohibició de saltar des de les roques al mar. Alguns dels cartells s'han col·locat a prop de la platja de la Rabassada, on van morir ofegats 3 menors el passat mes de juny.
3: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
0: En clau política, els comuns demanaran la dimissió d'Esther Niubó al setembre si no resol el conflicte amb els docents. El soci parlamentari veu la consellera d'Educació incapaç de gestionar les crisis obertes. Marcos Díaz, bon dia.
4: Bon dia. La formació Morada assenyala, per exemple, els acords fallits amb el personal docent, la infiltració de Mossos a les aules o l'error en les proves PISA. Un reguitzell de crisis que han portat els comuns a endurir el seu discurs contra la consellera. El partit dona de marge fins a principis de curs per redreçar la situació. En cas contrari, Esther Niubó hauria de fer un pas al costat. Són declaracions a Onda Cero del portaveu parlamentari David Cid.
5: Jo crec que és responsabilitat del govern. Per tant, amb una responsabilitat evidentment directa de la consellera, de fet, si la consellera no és capaç de redreçar el rumb en el Departament d'Educació, el més raonable és que, no, que el president la cessi o que dimiteixi.
4: Pel que fa a l'error en les proves PISA, el portaveu parlamentari ha reiterat que les explicacions de Niubó han estat insuficients, per la qual cosa els comuns han forçat la compareixença del president Salvador Illa per després de vacances.
0: Més coses. Avui estem pendents de la vaga que la CGT, el sindicat CGT, manté convocada a l'aeroport del Prat entre el personal de terra, de facturació i d'embarcament de l'empresa Ground Force, que treballa amb companyies aèries com Lufthansa, Air France o Air China. De moment no s'ha registrat a l'aeroport del Prat cap retard destacable, però la vaga, recordem, pot ser indefinida, així és com ho planteja la CGT, perquè considera que la companyia, la direcció de Ground Force, s'ha negat a negociar. I continuem informant-los que la Fiscalia Anticorrupció investiga les possibles irregularitats de l'antiga Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA, en la prestació d'ajuts i d'allotjament per joves extutelats. Joan Valentín, bon dia.
6: Bon dia, Anna. El passat mes de març, el Ministeri Fiscal va demanar la col·laboració de l'Oficina Antifrau de Catalunya, que ja investigava aquestes dues qüestions. Antifrau ha tancat el primer dels dos expedients sense detectar cap possible delicte, però ha entregat la documentació a la Fiscalia. En el segon cas, la investigació continua oberta. Sigui com sigui, Anticorrupció continua aprofundint en les dues denúncies contra la Fundació Resilis, a Girona. Segons fonts jurídiques, l'informe se centra en les ajudes econòmiques que es donaven a joves extutelats. Se sospita que alguns d'ells, fins i tot, ja no residien a Catalunya.
3: Más de uno Catalunya.
0: A Lleida, la paeria ha obert el pavelló 4 de la fira per acollir temporers que busquen feina en el marc de la campanya de recollida de fruita i que fins ara dormien al carrer Pere Parés.
7: L'espai ofereix 160 places durant 13 nits fins al 17 d'agost, que se sumen a les 100 places habilitades al pavelló 3 i a les del centre d'acollida de la Caparrella, així com els pisos d'acollida i l'alberg de Serós. El tinent d'alcalde i regidor d'Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, ha reiterat que l'ampliació d'aquest servei pretén garantir la dignitat de les persones.
8: És una resposta a nivell de garantir la dignitat de les persones que venen amb recerca d'un lloc de feina a la campanya agrària. Aquest any, com sabeu, hi ha una arribada major del que havíem, del que teníem els altres anys, i per tant donem aquestes 160 places extra que estaran obertes fins al 17 d'agost.
7: Aquest any el dispositiu ja suma 2.200 atencions a temporers, més del doble que en estius anteriors.
0: El malbaratament d'aliments és una realitat que sovint passa desapercebuda. Excés de menjar que es llença quan realment se li podria donar una sortida. Una realitat que succeeix gràcies a iniciatives com Barcelona Comparteix el Menjar. Ferran Cuixart, bon dia.
9: Bon dia. Una iniciativa dins de la Fundació Nutrició Sense Fronteres.

0: Una proposta que contacta amb grans hotels, empreses de càtering i menjadors d'escoles per fer-se càrrec dels aliments i el menjar que els sobra per poder donar-los una sortida amb entitats o menjadors socials. Pere Salvador és membre del projecte en declaracions a la brúixola d'Onda Cero Catalunya.
1: No podem garantir, com dius, una quantitat estable perquè l'excedent és molt variant. Aleshores, tenim un tracte molt proper i directe amb les entitats, que crec que és potser el nostre tret més diferencial.
0: En aquest sentit, celebra també l'avenç legislatiu amb la nova llei del 2025 sobre els excedents de menjar. És un bon primer pas, diu, però demana sobretot més consciència global individual.
2: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
3: I ara que passen gairebé 29 minuts de les 8 del matí, és moment de repassar els esports amb José Agustín Gómez. Bon dia.
4: Bon dia. Ferran Torres parla amb el mitjà esportico de la seva renovació amb el Futbol Club Barcelona i demana al Barça que li demostri que el volen i que vagin a negociar. El jugador vol prendre's la decisió sobre el seu futur en calma, ja que encara té una temporada de contracte amb el Club Blaugrana. La plantilla barcelonista va tornar ahir de l'estada a St. George's Park. El darrer dia van jugar un partidet on ja van entrar Araujo, Fermín i Rafinha. El jove belga, Bissibu, també va gaudir de minuts. Xevi Puyol és el nou director esportiu de la secció de bàsquet del Futbol Club Barcelona per les properes tres temporades.
3: I acabem amb música, la de la Ludwig Bank, que aquesta nit ha actuat al Festival Microclima de Camprodon. Així acabem l'informatiu amb Fran Villar, al control tècnic. La meva pobra vida tan
2: torta. Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
5: Aprofita els últims dies sense IVA a Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Últims dies amb uns preus irrepetibles. Només fins al 4 d'agost. Conforama.
6: Són les 8:30 de la mañana, les 7:30 en Canàries.

0: estan en forma, fan marques, assoleixen les seves metes, etc. I tu estàs allà parat sense poder fer res, sobretot psicològicament és molt dur, no?
1: Sara Gallego és un dels noms propis de l'esport català.

0: Tranquilamente, porque nos vamos a quedar en un lugar en el que, fíjate, un lugar destacado que puede ser o Toledo o Albacete o Oviedo. No digo exacto. Más, no digo más, no digo pistas, pero puede ser uno de los tres. Y a lo mejor el que está en ese lugar no lo sabe.
1: Qué intriga.
0: Pero no. Tiene que quedarse aquí con nosotros.
2: Ya narco
1: la. Tengo que cambiar el ticket de la hora del
0: sí,
1: coche.
0: Pues,
1: ¿eh?
0: Pues, ¿quieres, vas a tener un boleto para hacer esas cosas? Ahora seguimos con Fran Contreras, lo único que puedo decir.
3: Más de uno en Onda Cero.
4: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
5: Pensando en reformar, aprovecha el agosto sin IVA en Solglass. Instalación garantizada, rápida y sin obras, de ventanas de máxima seguridad y ahorro energético. Ton Sirera 2, 973-267700 y en solglass.es.
6: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
7: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973 20 15 78 i al web ramonvilella.com.
8: Robert Calvo a la ciutat d'estiu.
9: Ha arribat l'hora de desplegar la tovallola i el parasol per passar el millor estiu possible. Cada migdia explicarem l'actualitat i escoltarem les veus protagonistes del que passa a Catalunya. Ho farem a la ciutat d'estiu, un bulevard matinal de la ràdio on també riurem, ens emocionarem, descobrirem històries interessants i cantarem una mica. Tot això per animar la vida a l'audiència de...
8: La ciutat d'estiu, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Lleida.
10: Onda Cero.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Les 12 i 20, bon dia.
0: A Onda Cero Catalunya comença La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.
1: El mes d'agost es fa notar allà on es nota sempre, i això és als aeroports, que aquests dies registren un trànsit molt elevat de viatgers. Els que marxen, la majoria, i els que venen, que ja s'han cruspit les vacances. Però el primer grup és el majoritari. El cap de setmana, només el cap de setmana, es van fer més de 3.000 operacions a l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona el Prat. I des d'aquest dilluns l'activitat segueix sent elevadíssima. Però avui, primer entrebanc per a moltes persones que es pensaven que tot aniria sobre rodes, però que s'han trobat amb una vaga. La convoca el comitè d'empresa de Ground Force als serveis de terra de l'aeroport. Per tant, agost de totes. És 4 d'agost del 2025.

0: Aquí no fem vaga, la ciutat d'estiu és un programa que es realitza des de l'estudi 1 d'Onda Cero Catalunya a la Rambla de Barcelona, que està ple de gom a gom de persones que no fan vacances al mes d'agost i que, per tant, no entren al Club dels Fluixos. Capitanejant aquesta nau, aquest avió, al meu davant hi ha un home nascut a Catalunya i que té molt de gallec, però de cop i volta també molt de japonès. És en Francisco José Villar Pérez, aka Fran Villar, que realitza aquest programa des del control de so. Un so que es treballen en aquesta casa un grup d'homes que té al capdavant en Robert Tatai i Ribas. Aquest programa de ràdio es fa amb una tripulació que integren en Peter Hendrik Fanés, també conegut als ambients com a Pere Enric Fanés. Pere Enric, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Robert.
0: Ell és sobrecargo d'aquesta nau i la Clàudia Moreno Lozano és l'hostessa del vol. Clàudia, bon dia, com estàs?
2: Bon dia.
0: Un vol que s'emprèn aquesta hora, que comença aquesta hora. I a més, avui dilluns, avui dimarts tenim amb nosaltres l'home que aquest dilluns, volia dir, s'ha incorporat a l'equip, que és en Pere Parés Isern. Pere, bon dia.
3: Bon dia.
0: Que és un home que ens fa la crònica esportiva i que si no fos perquè m'ha dit que és català de Socarrel, jo diria que és de Baviera, per exemple. Amb tot, s'assuma a la festa l'Anna Utiel Argudo. Anna, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Que de seguida ens explica les notícies. Trobo que t'ha pujat el moreno d'ahir avui, eh?
4: Encara més.
0: Sí, tant, i tant. Imagina't. T'ha pujat.
4: És que quan surto d'aquí me'n vaig a la platja.
0: Molt bé. Ella ja està incorporada del tot i oblidant el regust de les vacances, però assaborint les mels del micro a l'agost. El micro del seu informatiu i el d'aquest programa, que si fos un objecte de vacances seria el gran joc de l'agost.

0: Toca. L'audiència d'aquest programa és pal de paller. Sense la seva escolta no seria possible aquest programa i volem que participin de la pregunta que cada dia els traslladem i que moltes persones aquests dies estan fent. Va de sobre maletes la cosa, perquè hi ha molta gent prenent-se vacances, fent maletes amunt i avall, portant-les amunt i avall a l'aeroport, a les estacions de tren, a les estacions d'autobusos, i hem pensat que estaria bé fer una fotografia col·lectiva d'allò que ens emportem al damunt aquestes setmanes. Peter.
1: Doncs sí, podem saber què s'emporta el personal a la maleta. I no parlo d'allò essencial, de les mudes per cada dia, o el banyador, o el necessari. No. Parlo d'aquelles coses inútils que sabem que probablement no les traurem ni tan sols de l'equipatge, però que ens emportem per si de cas. I d'aquesta manera quedaran sempre a l'oblit al fons d'aquella pobra maleta.
0: Sí, és que ens emportem coses que són innecessàries i després ens deixem, per exemple, l'essencial, el carregador del mòbil o de la maquineta d'afaitar els homes, en aquest cas. Tu, Anna, què t'emportes que mai acaba sortint de la maleta?
2: Clar, d'entrada, si me'n vaig 3 dies, agafo potser 700 calces,
0: perquè
2: mai se sap, és aquella
1: 700.
2: Cosa de dir... Bueno, per si de cas. I també, mira, per exemple, aquest estiu, aquest estiu, vull dir, aquest juliol, que ha estat el meu estiu, m'ha passat que m'he endut les bambes de córrer, i òbviament,
0: sí,
2: ja ho sabíem, no les he fet servir en absolut.
0: Hi ha gent que s'emporta aquella roba d'abric per si de cas una nit refresca, cosa que és
2: una
0: evident rebequita. Que no passa ja en aquests temps que tenim l'emergència climàtica al damunt, no baixem dels 28 graus de temperatura, o 29. La Clàudia Moreno fa moltes maletes al cap de l'any?
3: No tantes.
0: On vas de viatge normalment? Per Europa?
3: Bueno, ara he fet molta Europa perquè he estat d'Erasmus a Varsovia i llavors era el que tocava.
0: I què tal l'Erasmus a Varsovia? Un dia ens hauràs d'explicar això.
3: Molt guai.
0: Sí? Polònia i Catalunya són llocs molt diferents.
3: Sí.
0: Bueno, doncs un dia ens fas una fotografia dels dos llocs i que és allò que t'emportes de Varsovia que et quedaràs per sempre. Per exemple, si se'n van allà a Varsovia, hi ha gent que d'aquelles terres, i també de Rússia, s'emporta alcohol, però d'aquell del fort. No? Perquè allà a Polònia hi ha el vodka més fort del món, que és polonès, a més no és rus, és polonès, el vodka més fort del món, que té 96 graus.
2: Déu-n'hi-do. Però una cosa, això és per les ferides.
0: Això és per les ferides, però a més és per les ferides de dins. Si un dia tens una ferida d'aquelles del cor...
1: Mal d'amores,
0: et prens un vodka i no promem aquí el consum d'alcohol. Bé, doncs avui fem aquesta fotografia. Què s'emporta vostè a la bossa de mà? Perquè ara ja en els avions no es pot portar maleta a menys que vostè aboni 40 euros o 45 per maleta. Per tant, què s'emporta sota el seient del davant o en aquella maleta que abona vostè religiosament i que diu em pica però me l'emportaré. Coses inútils que podem posar a la nostra maleta, com per exemple, penso jo, els rulos a l'agost no serveixen per res, perquè tens aquesta humitat dels nassos que no et serveix per res. Per exemple, un paraigua, hi ha gent que s'emporta un paraigua també.
2: Perquè mai se sap.
0: No, però el paraigua per què?
2: Yeah.
0: Hi ha gent que s'emporta la tovallola de casa, a llocs on hi ha tovallola, que dius, a veure, però per què? O per exemple, una guitarra. Cal que t'emportis una guitarra, un instrument de la flauta travessera, no cal que te l'emportis a l'agost. Et passaràs el dia
1: a la
0: piscina.
1: Mai saps on pots trobar l'amor. Imagina't que amb la guitarra ja fas uns parell d'acords i
0: tu acabes
1: la trobes la teva
0: anima a la zona. En el tren cada dia deus veure objectes de tota mena que la gent porta en el,
1: sí.
0: En el comboi, no, del tren.
1: Hi ha gent que fa veure que llegeix, també. Això està
0: en
1: moda. Sí.
0: Per fer-se intel·lectual, no?
1: Sí. Jo crec que la guitarra seria el mateix.
0: Un dia hauries d'anar, en aquestes històries que estàs buscant, algú, tenir la barra,
1: sí.
0: Dir-li... Vostè està fent veure que llegeix. Però
1: clar,
0: no llegeix.
1: M'hauria de saber el llibre i llavors dir-li a la pàgina tal...
0: No, però això es detecta ràpid.
1: Sí?
0: El que fa Puccinelli es detecta ràpid. El que fa mentides es detecta molt ràpid.
2: I sempre va pel principi del llibre.
0: Sí.
1: Clar.
0: De fet, hi ha alguns que llegeixen a l'inrevés. La portada està a l'inrevés i no se n'han adonat. Bé, doncs avui, coses inútils que vostè s'emporta en una maleta d'estiu, mai serà inútil un llibre, un bon llibre que ens podem emportar a l'agost. Avui, notes de veu al 676-760908, 676-760908, i els escoltarem al llarg del programa a les 12:27, notícies a Onda Cero.
4: La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.
0: Catalunya registra la xifra d'atur més baixa en un mes de juliol des del 2007, tot i que la dada creix respecte al mes de juny. A més, l'ocupació torna a batre rècords, consolidant els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social.
2: Sí, juliol ha estat el segon mes consecutiu per sobre d'aquest llindar, és a dir, amb més de 4 milions de ciutadans catalans treballant. Això, tot i l'augment de l'atur respecte al mes de juny, com dèiem, una situació que es dona cada any durant els mesos d'estiu. En concret, hi ha més de

0: 300.000 persones a l'atur, gairebé 8.000 més que el juny, però són un 1,4% menys, volíem dir, que ara fa un any. El secretari de Treball del Govern, Paco Ramos, ha valorat positivament les dades.
1: En primer lloc, que ens trobem davant un nou rècord d'ocupació. En segon lloc, que l'atur registrat és el més baix d'un mes de juliol des de 2007. I la tercera dada a destacar és que tenim la xifra més alta de contactes indefinits signats entre gener i juliol des de l'any 98.
0: Ramos assegura que encara és aviat per notar l'impacte de la regularització extraordinària de migrants en les dades d'ocupació.
2: L'aeroport del Prat, ho dèiem a la portada, ha hagut de cancel·lar com a mínim una quinzena de vols coincidint amb el primer dia de vaga indefinida entre el personal de terra de facturació i embarcament de l'empresa Ground Force.
0: Aquesta companyia, recordem, treballa amb unes 20 aerolínies com ara Lufthansa, Qatar Airways o Air China. Segons el sindicat convocant de la vaga, la CGT, la protesta dels treballadors ha provocat la cancel·lació concretament de 16 operacions entre sortides i arribades. Algunes d'aquestes eren amb origen o destí Alemanya, Itàlia o Àustria. Des de la CGT afirmen que el seguiment de la l'aturada està sent molt alt entre els prop de 1.200 treballadors de l'empresa.
2: I parlant de vols, com a mínim 20 persones han denunciat per estafa una agència de viatges de l'Escala, a l'Alt Empordà, a Girona, i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació. Segons els denunciants, el nombre d'afectats podria superar, atenció, els 200.
0: Sí, tot va començar fa unes setmanes quan alguns clients van cancel·lar el seu viatge, però l'agència no els va retornar els diners. Després s'hi han anat sumant més casos. Per exemple, aquest cap de setmana hi ha hagut viatgers que no han pogut agafar el vol perquè a l'hora de marxar aquesta empresa encara no els havia enviat els bitllets. D'altres han sabut enmig del viatge que no estava tota l'estada pagada i els quedava una part per pagar o han hagut de comprar un vol de tornada in situ perquè tampoc el tenien.
2: En fi, coses de l'agost, que passen en ple mes de vacances, que si et quedes en aquesta situació, doncs malament rai. Ànims a les persones que es vegin afectades per aquest jucac en els viatges. Una cosa que vull destacar també avui és que el Ministeri d'Indústria i Turisme ha destinat 350 milions d'euros a la primera línia del programa AutoPlus o AutoMes, que vol facilitar l'adquisició de vehicles elèctrics i electrificats per acabar renovant el parc mòbil que hi ha a Espanya. Ho diu el Ministeri d'Indústria, que explica que aquesta línia va dirigida a persones físiques que hagin adquirit el vehicle elèctric a partir de l'1 de gener del 2026. Ho dic perquè fa uns dies, aquí ens deia el senyor Javier Cotet, des de Mouta per Barcelona, que no hi ha ajuts al vehicle elèctric, que jo li vaig rebatre que sí que n'hi havia, perquè hi havia aquesta línia que arribaria de seguida, em va dir que no arribaven i que tampoc n'hi havia en tot l'any 2026. Bé, doncs que sàpiguen que hi ha aquest caràcter retroactiu en aquestes ajudes que es posen en marxa ja mateix i que va anunciar el 22 de juliol el ministre Hereu. Anna, gràcies, que vagi bé.
0: Gràcies
2: a tu. A 2:45 t'escoltem a Notícies Migdia, ara més coses.
3: Onda Cero, Catalunya. La ràdio que t'escolta.
4: Aprofita els últims dies sense IVA a Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Últims dies amb uns preus irrepetibles. Només fins al 4 d'agost. Conforama.

0: Avança la setmana, ja és dimarts, i la Clàudia Moreno Lozano ens porta el seu so del dia per acabar fent, ja el divendres, el resum de tot plegat a la seva secció dels sons de la setmana. Uns sons que cada setmana encabim en una temàtica concreta i que jo crec... Puc donar una pista? No, no puc donar la pista. És que si la dono, ja sabrà l'audiència de què es tracta aquesta setmana. I com que ja hem tingut participació...
1: Dóna-la demà.
0: La dono demà?
1: Sí, a meitat de setmana crec que
0: a meitat de setmana. Perquè ja hem tingut participació a través del 676-760908 de persones que han escoltat el so d'aquest dilluns i han dit jo intueixo que això és tal cosa, no? Vam tenir notes de veu, les esperem avui també i al llarg de la setmana participant d'aquest concurs que s'acaba resolent el divendres amb la Clàudia amb el resum d'aquests sons que avui com són? Com és aquest so?
1: Exacte.
0: Ui, això pot ser un inici d'una nana, d'una cançó de bressol, o pot ser, una, no sé, un hotel, una, no sé. Pensem-ho, eh? Podem repetir això? També pot ser un xilofon, començant un concert de xilofon i arpa al Gran Teatre del Liceu. Avui que parlem de lírica. Pot ser una arpa, un xilofon tocant allà, tin-ton-tin. Veus? I ara començaria a cantar la soprano. Soprano que de seguida ens visitarà. Pensin, què pot ser aquest so? I a quin àmbit de les vacances o de l'estiu es pot atribuir? Pensin.

0: i ens ho contesten al 676-760908.
1: La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.
0: Des d'ara fins a les dues tenim moltes coses per explicar. Resseguirem el camí de l'actualitat fixant-nos avui en l'estat de salut de la lírica a Catalunya. Sabrem si els catalans i les catalanes ens acostem a aquest gènere o si molta gent segueix veient-hi una barrera força infranquejable. En parlarem de seguida amb la Begoña Alberdi, soprano, que torna avui a l'estudi a celebrar que els somnis, a vegades, es fan realitat. De seguida l'escoltarem en un programa en el qual l'Alicia Escribano donarà el do de pecho, com sempre, amb alegria i xerinola. Ja saben que ella ens porta a un lloc del món a través de les cançons.
2: Avui viatjarem a una destinació tropical a través d'una cançó que és força llarga, molt més llarga que l'estiu, ja ens agradaria que l'estiu durés tant, i és una cançó que convida a la festa, al ball i a l'alegria.
0: No s'ho perdim, perquè a partir de la una també vindrà O mio bambino caro amb Víctor Ruiz Novel per parlar-nos d'una cosa que és molt, molt dels 80 i dels 90 i que avui ja no existeix i que en aquest estudi només hem cursat amb Fran Villar i servidor. La Educació General Bàsica, l'EGB. Avui parlarem d'aquells dies en els quals es menyspreava l'FP, quan es deia que s'hi enviava els que no arribaven a bon nivell. Doncs mirin, ara l'FP s'enlaira com l'alternativa pràctica i flexible al batxillerat i les carreres. Els alumnes que s'inscriuen han augmentat un 32% en 6 anys. 32% en 6 anys. Qui està fent un curset gairebé de maquinista de tren, un FP, de Rodalies, és en Peter Hendrick, que es passa el dia via amunt, via avall, Gelí de Barcelona i viceversa. Avui ens portes una història que crec que precisament t'ha donat pistes de com ser un bon maquinista, no?
3: Home, la veritat és que sí, però avui la persona que he conegut no treballa ben bé al tren, sinó sota terra, al metro.
0: Ah, molt bé, al metro de Barcelona.
3: Sí.
0: Doncs l'escoltarem a minuts abans de les dues i avui tornarem al poble. I ho farem de la mà d'en Francisco Mario Toro Gutiérrez, altrament conegut com a Fran Toro, un home que té poble i que reivindica aquest fet durant totes aquestes setmanes d'estiu. Avui ens emocionarem parlant dels avis i de les àvies que, alguns i algunes, ens trobàvem al poble quan hi arribàvem cada estiu. Serà des d'ara fins a les dues aquí, a Onda Cero Catalunya.

0: Com els dèiem, avui parlarem de líric en aquest programa, parlarem de l'òpera, del que es cou en els teatres d'òpera de tot el món, i especialment els de Catalunya, com el Gran Teatre del Liceu, que el tenim aquí davant a les Rambles, i que a la Rambla de Barcelona, i que moltes vegades ha acollit la lírica que ens porta avui la dona que ens visita a l'estudi. No és una dona nova en aquest estudi, perquè la vam portar fa un any aquí, i em va deixar un misteri que vaig dir, home, doncs l'estiu que ve ho haurem de resoldre, això. Begoña Alberdi, què tal? Bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: La Begoña Alberdi és soprano, i si vostès no la coneixen, els hem explicat aquí ja en alguna ocasió que ella ha estat una de les, i és una de les grans veus líriques a Catalunya, i es va, diguéssim, popularitzar durant la pandèmia perquè cada nit des del seu balcó, des de la seva finestra de l'Eixample de Barcelona, cantava una ària a tot el veïnat que l'escoltava, i hi havia molta gent emocionada. Allò va passar a la història, i després d'allò van passar moltes coses, algunes no gaire positives, però després ha arribat una perla, una píndola molt positiva que avui volem que ens vingui a explicar. Begoña, fa un any estaves en aquest estudi de ràdio, fa justament un any, i ens vas dir una cosa que a mi em va deixar el misteri, i jo després al cap de l'any he anat investigant fins al dia que vaig veure la notícia. Ens deia la Begoña fa un any, no puc dir res, no puc explicar-ho perquè

0: si no, les coses s'estronquen. Però pot ser que aquest any, molt aviat, tingueu notícies meves perquè faré una cosa molt, molt especial.
1: Exactament.
0: I aquesta cosa molt, molt especial és que aquesta dona que tinc aquí al costat ha donat vida a Montserrat Caballé.
1: Exactament.
0: I això és un repte que per mi, home, em sembla majúscul, no només pel fet d'interpretar Montserrat Caballé, sinó perquè, a més, és una soprano interpretant una altra soprano que ha cantat amb aquesta soprano. Com has viscut?
1: Uau, és que en el moment que vaig venir aquí era molt, molt, molt recent la proposta. Aleshores, jo vaig preguntar, escolta, vaig a la ràdio, diu, no, perquè les coses i quan es diuen... Era res, feia 3 o 4 dies que m'ho havien ofert. I la veritat és que, bueno, jo quan m'ho van oferir, doncs vaig quedar com, però, diu, és que només pots ser tu. I clar, quan et diuen això, dius, bueno, no sé, no serà per a tanto, no? Però després, quan he vist el resultat, sí que, i sí que és veritat que, bueno, la semblança i, bueno, la coneixença d'ella i el com he pogut encarnar-la d'alguna manera i reviure-la, doncs ha sigut superinteressant. Ha sigut un projecte molt... un repte per mi, però només no pel fet de fer a la gran Montserrat Caballé, sinó perquè venia no d'un personatge, sinó d'una estimació, d'una admiració, d'una coneixença d'ella. Clar, és fer d'una persona a la que s'ha admirat tota la vida.
0: Sí, sí, és com si ara em diguessin fes un paper de Luis de l'Olmo.
1: Pues lo mismo.
0: És el mateix, no?
1: No sé.
0: Al final has posat en la pell d'una persona tan gran i que ha fet tantes coses rellevants que... Totes tenen una imatge gravada d'aquella cosa que ha fet, no?
1: I a més és una persona que no fa gaire estava amb nosaltres, vull dir que el record d'ella està molt viu. I aquí la part més interessant, i bueno, més interessant, no, per mi, més impactant, ha sigut que la veu la poso jo, la veu és la meva. I això va ser acceptat i dit per la família. I uau, això sí que...
0: Però em consta que quan la van cridar pel càsting, li van dir, és que el càsting ets tu, no?
1: Bé, em van dir que... Jo vaig dir, jo no he fet mai una pel·lícula i jo no sé si ara tinc ganes d'entrar en un món que no coneixo i que no sé, no tinc ni idea.
0: Però cap i la fi has fet teatre líric, és òpera, i l'òpera és teatre.
1: Sí, però avui pel cinema no tros a veure. Yeah. Res, però res d'allò que no és una altra disciplina. I clar, jo estava en un moment de la meva vida que deia, bueno, ara uf, mare meva, i a més una persona a la que jo... Bueno, és que això o ho fas bé o la pífies... De gran.
0: L'avantatge respecte al teatre, m'imagino que és que com el teatre, l'escenari del Liceu, no pots dir talleu, és dolenta i repetim.
1: Ah, no, clar.
0: Aquí ho has de fer bé o bé.
1: Sí, sí, clar, és que en el cinema flipàvem perquè cada escena que fèiem era bona i em deien, però és que amb tu no s'ha de repetir. Dic, clar, és que la disciplina meva és que no repeteixes quan surts. Clar, és una altra, ja diuen una paraula que no està correcta, una esa que no és correcta i tal, pam, repeteixen, no? Dic, jo quan surto allà al León i ja que t'apanyis, no?
0: A més, fa molta impressió, ho dic perquè quan vegin la pel·lícula, és impressionant la transformació que fa Begoña Alberdi, que sí que té una similitud física i a més corporal i d'aspecte de la cara té, doncs hi ha una semblança, no? Però després la caracterització és espectacular.
1: Fa por.
0: Sí, sí, sí, fa por.
1: No, jo em vaig veure i vaig dir, mare meva, sí, perquè a més és com que mimetitzava, jo estava dient coses que deia, ostres, és que aquestes coses jo no les dic, no sé, era molt estrany, però ha sigut molt fàcil, ha sigut molt fluid, ha sigut molt... No sé, se m'ha fet molt fàcil fer d'ella, no sé per què, però...
0: No sé per què em fa la impressió que la Begoña Alberdi, abans de fer de Montserrat Caballé, en les reunions d'amics íntimes a casa, ja havia fet alguna imitació de la Caballé.
1: Però això sempre ho faig perquè com que la gent em diu que em semblo tant, i ho faig sempre des del carinyo i des de l'admiració i des de que jo l'adorava.
0: Però allà ja treballaves el personatge.
1: És que, clar, jo quan vaig fer a Juglars, jo vaig fer el personatge d'ella i em vaig mirar centenars d'hores d'entrevistes d'ella i ja venia la cosa d'enrere, no? Aleshores, no és que m'hagi sigut més fàcil, perquè ja et dic que el cinema és una altra manera de fer, però sí que amb ella la tinc molt interioritzada. Aleshores, clar, m'era més... No sé, tothom flipava, perquè és que ets ella, dic, és que porto tants anys...
0: Tants anys veient-la, escoltant-la i cantant amb ella, escoltarem ara un fragment d'un moment que vas viure amb ella al costat i amb la seva filla, Montserrat Martí, és aquest.
2: Mm-hmm.

0: Clar, aquí cantes al seu costat, per tu devia ser una cosa prou fàcil, tot i que la responsabilitat de cantar al seu costat, perdó, i al costat de perdó, i al costat de la Montse Martí, de la seva filla, i de Nicola Baskov, es diu, amb el tenor que hi ha en aquest quartet. Clar, tantes vegades cantant amb ella, m'imagino que després quan l'has de fer sola a ella, és complicat, no? Fent de Montserrat Caballé, no fent de Begoña Alverde.
1: Clar, és que s'ajunten interessos comuns, que és l'òpera, les veus que s'assemblen, amb tot el respecte. I després que a l'estil que jo he tingut dos grans referents, que són la Calas i la Caballé. Aleshores, clar, quan vull cantar com ella, més fàcil perquè tot el que faig ho he après de com ho feia ella i de com ho feia la Calas. Aleshores, clar, és raro, bueno, cantar amb ella va ser espectacular, ser com... No sé, és que era un regal de l'univers.
0: Em fa impressió d'una persona molt generosa a l'hora de treballar. Em refereixo que, evidentment, era una diva, les divas són divas, però no sé per què em fa la impressió que era prou generosa amb els que l'envoltaven, no ho sé.
1: Ella era molt exigent i això la gent ho confon amb ser diva, amb ser antipàtica. Ell pensa que quan estàs treballant amb això 24 hores al dia, que és el que feia ella perquè estudiava moltíssim, clar, quan trobes una gent que no ha fet la seva feina o que no van preparats o el que sigui, és normal que tu pues, t'emprenyis. Aleshores ella pues, bueno, volia, a mi madurava, jo ho tinc que dir. Jo parlo de la meva experiència amb ella perquè jo sempre he sigut una persona que ha anat molt preparada als llocs, perquè també sóc d'aquest parer que s'ha anat preparat als llocs, i amb ella a mi m'estimava molt, i aleshores jo només puc dir d'ella que a mi m'estimava molt, i entenc que hagi tingut unes altres experiències.
0: Ho dic perquè fa uns dies vam parlar aquí en una secció que fem els dilluns de música motivadora, vam parlar d'aquell Barcelona amb Freddie Mercury, i justament vam destacar la seva generositat a l'hora de donar protagonisme a una altra persona que no fos ella a la cançó. Ell era el compositor, ell també es va quedar en un segon pla per donar la posició de diva a ella, que és el que volia fer, i crec que va ser un exercici de generositat de tots dos, no ho sé.
1: Mira, ara et contestaré amb una frase que surt a la pel·lícula.
0: A veure, va, però com a Montserrat Caballé, no?
1: Miri, jove, en Freddy és un gran músic i és un gran amic, i la música que hem fet els dos és una música ben feta, i la música ben feta li va bé a tothom.
0: Que bé, això li va dir la Caballé a una persona que li preguntava per aquesta...
1: En una entrevista, perquè la matxacaven molt amb el tema de que ara es passarà el pop o què i tal, i aleshores ella s'enfadava perquè, bueno, és que estem parlant de Freddie Mercury. Hola, és que clar, eren dos titans, aleshores, clar, i ella se l'estimava molt, i a més ella deia, és que jo també ho dic sempre, la música ben feta és música ben feta.
0: Està mirant fotos i a totes surten agafats de la mà, a totes, gairebé a totes surten agafats de la mà, tots dos.
1: Es tenien adoració.
0: Per això dic que em sembla un exercici de generositat per les dues parts. I aquí la Caballé ens ho ha contestat perquè és una persona molt intel·ligent, que a més sabia on havia de tocar perquè la tecla sonés bé i perquè sonés afinada. Aquest biopic de Montserrat Caballé, el qual interpreta Montserrat Caballé la Begoña Alverde, quan veurà la llum? Quan podem veure'l?
1: Doncs no sé de dates exactes, però ara ja han fet la postproducció, tot coses que s'havien de doblar i tal, i jo... Bueno, a mi m'han dit que cap a finals d'any segurament veurà la llum.
0: Quants dies o quantes setmanes vau tardar en rodar?
1: 6 setmanes.
0: 6 setmanes?
1: Sí.
0: Que van acabar així.
2: Amics, amigues, ja hem acabat el rodatge del biòpic de la Montserrat Caballé. Abans d'ahir vam tenir el privilegi de fer-ho en un lloc espectacular com és el Gran Teatre del Liceu, on vaig viure uns moments molt emocionants recordant aquells anys i recordant aquelles cares felices que sempre et somriuen en el Liceu. Només espero que aviat la puguem veure, gaudir-la tots plegats i donar les gràcies a tota la gent que ha fet part d'aquesta

0: aquesta aventura i bueno, que sigui aviat que la puguem veure i que disfrutem tots. Un petó.
1: Aquest moment hauria de ser impressionant, no? El moment de dir ja ho he fet.

0: No sé, vestir, era com tornar-se boig.
1: Tens l'esperança o les ganes que després d'això tornis al Teatre del Liceu, al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, com la diva que ets?
0: A mi m'encantaria tornar al Liceu perquè és un gran teatre d'òpera, perquè jo he viscut en aquest teatre, he crescut en aquest teatre, i perquè penso que les tandes passen i jo crec que hi ha altres regeneracions, però no s'ha d'oblidar la gent que estem en actiu i que, clar que m'encantaria, clar que sí, i no com la diva que sóc, sinó com la cantant que sóc. I lo de diva no m'ho sentiràs dir mai a mi, això és el que diuen els altres de mi, i em sembla bé i és com em veuen, però com a cantant la satisfacció de cantar en un teatre com a Liceu és que no té preu.
1: És que ha de ser impressionant, només de veure l'escenari des de l'altra banda
0: no té
1: ja
0: preu.
1: és una impressió grandiosa, doncs veure des de l'escenari a tota la platea, tot aquell 3.000 persones que hi caben en aquest teatre, per tant, imaginin-se cantar allà, el que ha de suposar. A mi m'encantaria que després del biopic de la Montserrat Caballé, la Begoña Alberdi tornés al Gran Teatre del Liceu amb la posició que es mereix, que és una soprano catalana de casa, que a més va fer una cosa molt important en pandèmia, i ho deia jo a l'inici, que és fer feliços els demés. Al final, la música és fer feliços els demés.
0: Absolutament. I és de les coses professionals, que no era professional, però que he fet amb la meva veu, és de les coses més satisfactòries que he fet i que encara la gent em para pel carrer i em diu gràcies per el que vas fer a la pandèmia. Encara 6 anys després és abrumador i és preciós.
1: Cada dia va cantar una ària des de la finestra de casa seva, i va regalar la música a tota Barcelona, gairebé, i a tot el món, perquè es va fer viral. I avui tornaria a fer el mateix, la Begoña?
0: Pues segurament sí, si tingués el meu marit al costat que em digués canta, i jo li diria, pues és que què dius ara?
1: Permet que recordi la història. El seu marit va ser qui la va animar a cantar cada nit una ària a la finestra. El seu marit després, un any després d'allò, el 14 de febrer del 2021, el dia dels enamorats, va morir d'un infart, no?
0: D'un
1: Un
0: infart,
1: atac del cor.
0: sí.
1: I allò va ser el cop més oportú, no?
0: Doncs sí, perquè realment em vaig trencar del tot. O sigui, va ser allò, si la vida m'havia fet cops al gerro, doncs aquest ja es va caure, va trencar del tot. I he trigat 5 anys a remuntar, tot i que no he parat de treballar i no he parat de fer coses, però emocionalment ara començo a remuntar una mica, però sí, va ser un cop duríssim perquè quan les esperances i les il·lusions s'esvaeixen, doncs què queda?
1: A mi em fa molta il·lusió que la Begoña torni a la primera línia, fent de Montserrat Caballé, que és una cosa grandiosa, al cinema, la veurem aviat, i la tornarem a veure al Liceu, n'estic convençut, perquè li deu al Liceu, li deu Catalunya, li deu Barcelona. Acabo ja amb una pregunta que dèiem a l'inici, que avui volíem analitzar-ho amb tu. L'estat de la lírica a Catalunya. Els catalans i catalanes anem a escoltar òpera? Ens interessa l'òpera?
0: Uau!
1: O només a l'elit? Segueixen una cosa de l'elit?
0: No, no, no, no, això no. Sí que és veritat que s'ha popularitzat molt i que ara ja va tot tipus de gent. La cosa aquí a discutir o a parlar és el que estem veient, el que realment ens estan oferint, si és aquest projecte el que és l'òpera en realitat, o si l'òpera, els que som uns romàntics de les antigues puestes en escena. No és una qüestió de modernitat, és una qüestió de qualitat, i és una qüestió de que no podem deixar la qualitat per la imatge. I això crec que... Però el públic està i va i segueix estant ple. És a dir, les generacions... El que passa és que, com sempre i tot, i jo defenso molt, s'ha de ensenyar des de baix. L'òpera no és una cosa que dius, ah, mira, que maca. No, és una cosa que has d'entendre com la literatura, com l'art, com qualsevol...
1: La música en general.
0: Clar, com qualsevol cosa que tingui que veure amb entendre allò que estàs mirant. No una cosa tan fàcil com ara estan acostumant la gent amb els YouTubes, els TikToks i tal i qual. És una cosa que s'ha d'ensenyar des de l'escola i des de petit, perquè tu també entenguis que és això i després t'agradarà o no t'agradarà, però té que haver un projecte docent.
1: Escoltar música en directe és una cosa que s'ha de fer des de petit, jo ho defenso, anar al teatre és una cosa que s'ha de fer amb els nens i les nenes,
0: i tant.
1: I escoltar música a casa i sobretot llegir llibres o el que vulgui.
0: Sobretot
1: que llegeixi.
0: Cultura, que no cultura. Falti. Que no falti
1: doncs això,
0: la cultura.
1: Que la cultura no falti, perquè la cultura és salut i ens salva la vida. Gràcies, Begoña, per fer-ho, això de salvar-nos la vida en pandèmia i ara fent de Montserrat Caballé.
0: Moltes gràcies a tu per convidar-me.
1: Fins la propera. Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Envia'ns la teva nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08.
1: Ja és oficial, Ter Stegen jugarà la propera temporada cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
2: Marc-André Ter Stegen no jugarà la propera temporada amb els blaugranes després de 12 temporades amb el Barça. Així ho ha explicat Ter Stegen sobre com es va decidir pel club d'Amsterdam.
3: At the end, when we started having contacts, also with Jordi...
4: Quan estàvem començant a parlar, també amb el Jordi, va donar bones sensacions des del principi. Quan coneixes l'entrenador, alguns dels companys, vaig poder tenir converses amb ells sobre com veien el projecte i em va semblar molt convincent tot.
3: Have a chat about the global feeling they got from the project and I need to say yeah, it's very convincing as you see.
2: L'excapità del conjunt blaugrana se'n va cedit un any amb el club dirigit per Michel Sánchez, amb qui Ter Stegen ja va coincidir aquest final de temporada a Girona. S'espera que la presentació es produeixi en algun moment del dia d'avui.
1: Ferran Torres en Vigo sobre la seva continuïtat.
2: Efectivament, el davanter valencià no parlava des de la celebració del Mundial i ara ho ha fet a diversos mitjans dels Estats Units, com la NBC, la CNN o l'Esportico, i ella seria preguntat per la seva continuïtat al Barça. L'autor del gol que va donar el Mundial a Espanya el vol al PSG de Luis Enrique, un club atractiu pel projecte esportiu i per la seva capacitat financera. Com a resposta, Ferran ha dit que espera que el Barça demostri que el vol.
5: Bueno, mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar.
2: Torres ha expressat que per ell l'atenció d'un club com el PSG és una bona notícia i que encara té un any de contracte amb el Barça per decidir el seu futur. Havent-hi, com hi ha dubtes a la figura del nou culer, Flick ja va assajar ahir la figura del fals nou, el partit amistós que van jugar a Anglaterra entre ells mateixos. Al ser qüestionat per aquest moviment, el tècnic alemany va dir que cal esperar a veure com avança el mercat de fitxatges.
6: Al final depende del equipo, de la plantilla, así que tenemos que esperar. Siempre he dicho que confío totalmente en Deco. Sabemos que tenemos que hacer algo. También depende de Ferran y luego ya veremos qué pasa.
1: Aquest senyor és l'entrenador del Barça.
2: Efectivament.
1: El senyor és Hansi Flick, que porta ja uns anys a Catalunya, porta ja 3 o 4 anys com a mínim a Catalunya, i encara no parla ni una gota de, jo no dic de català, d'espanyol, de castellà, vull dir que podria haver-lo pres ja sobradament, eh?
2: Sí, una mica expat per seva, això.
1: Sí, una mica expat, sí. Seguim.
2: Torres també va parlar d'un gest que va aixecar molta polèmica a la celebració del Mundial. La gorra que va dur la rua, que no sé si et vas fixar, però deia això de Make Spain Great Again, portava certes interpretacions, no? I alguns ho van interpretar com un gest polític, però Ferran ha dit a aquestes entrevistes que no tenia res a veure.
3: Funny moment because it was not about politics.
4: Va ser un moment divertit, no tenia res a veure amb la política. Honestament, no tinc ni idea de política. Es tractava de poder veure Espanya un altre cop a dalt de tot, guanyant la Copa del Món. Només era per divertir-me amb els meus amics i família i res a veure amb la política.
3: With my family and nothing about politics or nothing about... Yeah,
2: fins i tot, fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, havia compartit el seu perfil de Truth Social un vídeo on es veia el jugador amb aquest eslògan, que és tan proper al Make America Great Again del partit republicà estatunidenc, però sembla que bé, tot plegat va ser un malentès.
1: Algú que diu que res no té a veure amb la política, tot és política a la vida, tot el que fem és política, la manera de comportar-nos és política, això també ho és, encara que digui que no. Això mentrestant, Hansi Flick porta aquí des del 25 de maig del 2026, el 29 de maig del 2026, del 24, perdó, per tant porta ja uns anys, dos anys aquí llargs que podia haver pres el castellà, com a mínim el castellà. Això mentre estan a punt de fer-se oficials les contractacions de Bisigu, que és el nou jugador del Barça, masculí, i Carolín, el femení.
2: Així és, Joan Laporta presidirà avui l'acte de signatura del contracte de Jesse Bisigu, que ja va unir-se al final de l'estatge que va fer el Barça a terres angleses. El belga de 18 anys és el tercer fitxatge que arriba per reforçar les posicions d'extrem, després de les incorporacions de l'anglès Anthony Gordon i l'alemany Karim Adeyemi. Per la seva banda, avui ha aterrat també a Barcelona Caroline Nicolí, com deies, la davantera de 26 anys que abandona el Manchester City per convertir-se en el fitxatge més car de la història del Barça femení, que un any més aspira a tot. La brasilera

0: activistes pel clima han portat a terme una protesta fa uns minuts a Barcelona. L'han titulat Cities, not saunas, ciutats, no saunas. Està impulsada en diferents països europeus per denunciar com les onades de calor, cada cop més freqüents i intenses a causa del canvi climàtic, estan convertint les ciutats en espais cada vegada més hostils per la vida i afecten especialment les comunitats més vulnerables. L'acció, que a Barcelona s'ha portat a terme al barri del Raval, a la Rambla del Raval concretament, en el Gat de Botero, ha consistit en una actuació visual en què diferents persones, quatre, s'han reunit allà a la Rambla del Raval vestides únicament amb tovalloles, com si fossin en una sauna per denunciar que molts barris europeus s'estan escalfant per a nivells incompatibles amb la vida digna. Potser les performances les hem de perfilar.
1: Esteu escoltant La Ciutat d'Estiu.
0: Però nosaltres refresquem aquest moment. És a dir, si la ciutat és una sauna, nosaltres marxem de ruta per Catalunya amb un cotxe que va al ritme d'aquesta música tan plaent. Així amb violins i va xinuixant-ho per Catalunya, el porta la Clàudia Moreno Lozano, que no condueix, no té carnet de conduir, però com que aquest cotxe és imaginari, sostenible, no escalfa, doncs el portem conduint des de la ràdio. Cada dia ens porta a un lloc de Catalunya. És meravellós perquè ens descobreix no només el lloc i on és, a quina comarca i tot plegat, sinó també coses que han passat allà històricament. Ens parlava de les bruixes aquest dilluns que estaven al Bages. I avui on ens porta a veure la Clàudia?
2: Mira per arriba.
0: Perquè ara t'escoltarem. A vegades falla el micro i la... Escoltem, a veure?
2: Mira per arriba a l'indret d'avui. Espero que estigueu una mica en bona forma.
0: Ah, sí? Per què?
2: Sí, perquè s'han de baixar unes poques escales. 300 esglaons.
0: Però on s'han de baixar? 300 esglaons per baixar una...
2: A una cala.
0: Ah, una cala. Pensava que era una piràmide de...
2: No. És a Cala Fotadera, que sí. Està entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols, de la Costa Brava.
0: Sí.
2: És molt maca, però arribar-hi pues, té el seu esforç.
0: Tu les has baixat, aquestes escales?
2: No.
0: Jo no...
2: Mira, baixar-les, t'ho compro, pujar-les, no.
0: Però mira, pujar-les és més interessant, t'ho diria qualsevol expert segurament en educació física o qualsevol expert

0: que estigui en un gimnàs, perquè fas glutis, fas cames, és el que es diu GAC, no? Glutis, cames i no sé què més. Doncs allà fas cames, perquè baixant no fas gaire exercici, fas una mica de cardio, poca cosa, però no exercites gaire. Llavors, pujant 300 escales, fas un cul i unes cames que se't reforcen per tot l'estiu, jo crec.
1: Bueno, és opcional, és opcional.
0: Potser hauríem de posar-hi un telefèric, no? Un telecadira.
1: Sí, un ascensor.
0: Un ascensor.
1: Sí. Però bueno, a l'haver de baixar aquestes 300 escales, doncs fa que no sigui una cala massificada i que molts visitants la descartin abans d'arribar. Per tant, és bona opció si vols fugir de tota aquesta massificació i anar a una cala mig verge. Llavors, quan la gent arriba, s'entén, jo he mirat fotos, i s'entén per què val tant la pena baixar totes aquestes escales, perquè té les típiques aigües transparents i el fons marí és ideal per fer snorkel i veure tota mena de fauna marina. I a més l'entorn, pues, tota aquesta vegetació, el penya-segat, doncs convida una mica a desconnectar. Això sí, s'ha d'anar equipat amb menjar i tal, perquè evidentment no hi ha cap bar.
0: No hi ha cap bar, clar. No, és que el senyor que pugui posar un bar allà... També et dic una cosa, si fas una mica d'estudi de mercat, saps que si poses un bar allà, triomfes, perquè ets l'únic que posarà un bar.
1: Mira, jo el ficaria enmig de l'escala per fer una pausa. A meitat de camí.
0: Al mig de l'escala, molt bé. Perquè és a l'escala del poble de la Costa Brava. Per cert, deixem que destaqui una dada de la Costa Brava que hem conegut aquest dimarts, i és que prop del 40% del consum d'aigua i del residu urbà anual als municipis de la Costa Brava, el 40% es concentren a l'estiu. I és que allà hi ha moltes persones de la resta de Catalunya que hi van durant l'estiu. A la Costa Brava parlo de Platja d'Aro, on hi té una residència, segona residència, la nostra estimada directora d'aquest programa, Míriam Frank i Alforcea, que ella hi va, no només hi va a l'estiu, hi va a la primavera, hi va a la tardor, vull dir, no gasta aigua només l'estiu, hi va tot l'any. També a Blanes, a Palafrugell, a Lloret o a Roses, són llocs on es gasta molta aigua. Són els barcelonins que es veuen l'aigua de tots els catalans durant l'any, i a l'estiu es veuen l'aigua de tots els gironins anant a la Costa Brava, és meravellós. Per cert, has dit que això està entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols, oi?
1: Sí.
0: Sant Feliu de Guíxols, allà s'hi porta a terme un festival meravellós, que és el Festival Porta Ferrada, que es desenvolupa en diferents escenaris durant aquest mes de juliol i agost, i nosaltres tenim unes entrades perquè les persones que ens escoltin, si volen anar-hi, i vagin aquesta mateixa setmana, el dia 6, d'aquí a un parell de dies, a dijous, i poden anar perquè tenim unes entrades per anar a veure, unes dues, vostè i un acompanyant, per anar a veure Los Delincuentes, La Primavera, Trompetera, Ya Llego, Joan Garriga i El Mariachi Galàctic, que això és una combinació, millor dit galàctica. Serà el Guíxols Arena, allà a Sant Feliu de Guíxols, a partir de les 9 de la nit, tot i que les portes obren a 2:15. Mira, aquests són els Los Delincuentes.

0: negra paloma.
1: Van escoltar els delinqüentes? Han vist una nota de veu.
0: Por los callejones están creciendo muchas flores sin ningún control.
1: Doncs això està al Festival Portaferrada, que és un festival... Tu ja has anat al Portaferrada alguna vegada?
2: Mai.
1: No hi has anat mai. Doncs mira, t'explico que a part de Los Delincuentes, que toquen aquest dijous i els quals pot anar a veure algú que ens estigui escoltant i que digui jo vull anar a veure Los Delincuentes. Doncs mira, a part d'ells hi ha moltes persones més perquè estem a 4 d'agost i encara ens queda. Atenció, que tenim aquesta setmana tenim el Joan Garriga, el Mariachi Galàctic, Los Delincuentes... Però és que, a més, el cap de setmana ja, el diumenge, arriba Dea Matrona. I, atenció, perquè diumenge, al Guíxols Arena, on hi ha aquest concert, The Corrs, que és una formació històrica que tocarà allà, a partir de 11:15 de la nit, The Corrs, al Festival Portaferrada. I després ja, els següents dies, arribaran Júlia Colom, David Bisbal el dia 12 d'agost, aquest t'agrada, No?
2: Sí, el conec.
1: Però, el coneixes?
2: O sigui, no en persona, conec la seva música, no, amb C3, també et diré.
1: Però... Mira, com la directora d'aquest programa, la Míriam Franc, li encanta el David Bisbal. Jo crec que hi anirà, perquè ella, com que està allà a la Costa Brava, consumint l'aigua, doncs anirà a veure el David Bisbal. I també després Mariona Escoda, Sandra Montfort, Rigoberta Bandini el dia 14 d'agost, i després Mònica Naranjo el dia 15 d'agost. El dia de la Mare de Déu d'agost, Mònica Naranjo estarà allà amb Soleà Morente, que és una jove meravellosa. No es perdin el Festival Portaferrada, perquè si se'l perden és perquè es volen, perquè està aquí al costat de casa, tiro de pedra.

0: Vagin allà, si volen aquest dijous anar-hi, a veure els delinqüentes, ens envien una nota de veu avui contestant a la pregunta de què porta vostè a la maleta de viatge, que acaba sent inútil i no treu mai de la maleta fins que torna a casa després del viatge. Ens ho pot explicar amb una nota de veu al 676-760908.
1: Onda Cero Catalunya.
2: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es.
3: La ciudad de Esteu.
0: Amb aquesta sintonia que ens posa Anton García Abril, saludo aquesta hora la dona més riallera, alegre, amb els viuentons sempre, d'aquest programa, que és l'Alícia Escribano. Alícia, bon dia, com estàs?
4: Bon dia, avui vinc amb un barret, sí. A lo Carmen Miranda.
0: Sí, totalment.
4: Los más mayores del lugar saben qui és.
0: Qui és Carmen Miranda. I a més, si escolten bé la ràdio, ella que ens acompanya els diumenges de 6 a 8 del matí al programa En Bones Mans, sabran que aquesta dona té una especial predilecció per un país del món, que li agrada moltíssim,
4: sí.
0: No?
4: M'agrada el país i els seus habitants.
0: Ah, els seus habitants, sobretot. Ja,
4: masculins, clar. No, perquè t'enganyaré.
0: Digue-li tonta, aquesta senyora. L'Alícia, que ja s'ha anat moltes vegades, no?, en aquest
4: home,
0: país del món.
4: He anat vegades, i de fet, ara mateix he rebut un WhatsApp que em deia: quan tornes?
0: Ah, sí?
4: T'estem esperant.
0: Va, si em diuen d'aquell país quan tornes, t'estem esperant, jo no m'ho pensaria.
4: No t'ho pensaries, no.
0: Perquè avui que escoltem aquí, en aquesta secció que ens porta de viatge pel món...
4: Una cançoneta de l'any 1978, ja sé que estem parats en els 70.
0: No, però ja vindrem als 80.
4: Ja
0: l'Alícia ens porta a un moment de la història i a un lloc del món a través de les cançons.
4: Sí, és veritat.
0: I avui la cançó ens porta al Brasil.
4: Al Brasil, de l'any 1978, amb aquesta cançó que es va popularitzar a tot el món, però a tot el món. Mira, escolta.
0: Home, això és el meu Carnestoltes de Gironella.
4: Jo ja tinc ganes de ballar amb això. Disco Samba.
0: Això es diu Disco Samba.
4: Samba. Aquesta cançó va ser meravellosa, gairebé 7 minuts de cançó,
0: sí,
4: un exitazo.
0: Concretament 6 minuts 47, m'ho he notat.
4: Veus, quasi 7 minuts de música ininterrompuda, que això ho posaves i ja podies anar al lavabo, al DJ, podies anar
0: sí,
4: a demanar beguda.
0: Com canvia?
4: Yeah. Aquesta ja és una segona samba, clar. És un recopilatori. Aquesta cançó fa un recopilatori de sambas i de cançons brasileres clàssiques, típiques, amb aquesta base disco dels anys 70, que li va donar un aire renovat total, perquè de fet ja no bailes samba, bailes disco, no?
0: Sí, sí.
4: Aquesta cançó la van preparar, bueno, van fer una versió per Caramboles de la Vida, tres senyors que no parlaven ni espanyol ni portuguès.
0: Ah, no?
4: És una versió disco que va ser tan brutal que va triomfar a Amèrica Llatina també, tot i que els que la van preparar no en tenien ni sabien de què anava, perquè és una cançó que la van preparar tres belgues.
0: Sí.
4: Tres
0: senyors. Mira, això m'agrada molt, això.
5: Brigitte Bardot.
4: Ara en parlarem de la Brigitte Bardot.
0: Ah, sí?
4: Perquè l'anomenen amb ella la cançó, amb ella i també el Charlie Brown, que vindrà després.
0: Sí, sí. Sí,
4: caramba! És que és una cançó, és un temazo, això.
0: És un temazo perquè balles en cançons que a mi em van sonant, perquè ja et dic, aquesta cançó, aquest tema, obre sempre el Carnestoltes de Gironella, de la meva població estimada, d'on soc originari, i ara entenc per què obre allò, perquè dura tanta estona que només hem de repetir tres cops, gairebé.
4: I mira, a principis dels 80, això, a totes les festes majors, discoteques, guateques, comunions, casaments, això sonava i la gent, bueno, se venia arriba,
0: Absolutament.
4: Ens van descobrir la samba, igual que érem els anys, hem descobert la bachata o hem descobert,
0: sí,
4: la salsa o el reggaeton,
0: si
4: músiques
0: vostè,
4: d'altres indrets.
0: Si vostè ens escolta, per exemple, des d'un supermercat que ens porti a l'oïda, o està al carrer mateix, o en una benzinera, les benzineres es pot escoltar a la ràdio, no es pot escoltar a la ràdio, has de pagar-la, però allà on estigui vostè, aparcant, en un pàrquing, si va conduint no ho faci. Però si està pel carrer, per exemple, de peu, agafis a la senyora de davant i fan una conga. Una
4: és
0: conga.
4: Per fer la conga, això. Busso, jo me la sé tota. És que l'han posat tantes vegades a les festes. Giro
0: sí. I aquesta cançó deies que està cantada per uns belgues.
4: Per tres belgues, tres

0: senyors belgues que es deien Two Man Sound, que el nom volia dir dos hombres de sonido.
1: Sí.
0: No? Two Man Sound, dos homes
1: sonen.
0: Però eren tres belgues. O sigui, una cosa molt
1: estranya, rocambolesca.
0: Però que els hi va sortir bé la carambola aquesta de fer aquesta, veus, aquesta base que li van posar. Discotequera. Però van de vendre de discos,
1: en
0: aquests
1: sèrio?
0: Senyors, moltíssims.
1: Escolta'm,
0: no?
1: I aquesta... M'imagino que aquesta gent van ser rebuts al Brasil en algun moment.
0: Jo imagino que anirien a fer bolos per allà, eh?
1: Suposo que sí.
0: Igual que nosaltres, que també en aquests anys començàvem a viatjar, no? Els espanyols començàvem a fer viatges més internacionals,
1: sí?
0: I doncs vam començar a descobrir que Brasil, que ja començava també a fer els seus pinitos en el món turístic.
1: Meu amigo Charlie Brown.
0: Ara t'explicaré la història del Charlie Brown.
1: A veure, tenim la Brigitte Bardot i el Charlie Brown.
0: Doncs el que volia dir és que nosaltres també ens agafa aquesta cançó en una època en la que Brasil està de moda, amb aquest exotisme, amb aquestes dones en biquini, la xica d'Ipanema, que també ja és una cançó de l'any 65,
1: impressionadíssima.
0: Resulta que el Charlie Brown, que era un dibuix que estava molt de moda,
1: sí,
0: en aquelles èpoques, de Snoopy, doncs un senyor que es deia Benito Di Palma va fer una cançó, que és aquesta del Charlie Brown, que la cançó el que diu... És una samba,
1: amigo,
0: eh?
1: Charlie Brown.
0: Doncs aquesta cançó el que deia és... diu, t'imagines que el dibuixant del Snoopy fes una historieta visitant el meu país, Brasil? Això diu la cançó de Charlie Brown.
1: Que maco.
0: I la de Brigitte Bardot és una altra cançó que es va fer famosa també perquè a la Brigitte es veu que, igual que nosaltres vam tenir aquí la Wagner,
1: sí,
0: uns anys a Tossa, descansant,
1: sí, venia el Sinatra
0: amagant-se, una mica pues, d'això de Hollywood i d'aquesta vida de paparazzi i tal, la Brigitte ho va fer a Búzios, que és una localitat molt petita de Brasil, on ella es va amagar, va passar temporades a un petit poblet de pescadors que arran d'aquella estallada va bastar...
1: I van fer la cançó.
0: I encara hi ha una estàtua de bronze, tamany real, de la Brigitte, asseguda en un banc. Doncs això, disfrutant de les vistes i bailando samba.
1: Que bo. Dèiem que l'Ava Gardner va passar per Tossa de Mar, que és una història que és conegudíssima aquí.
0: Sí, sí, sí.
1: També hi va passar la Kylie Minogue, no? Que va estar amb el Bill Coston, no?
0: Però ella no va passar sola, la Kylie va ser més espavilada, es va buscar...
1: Kylie Minogue va ser la llesta de la classe.
0: Va espavilar i va buscar un local oriundo molt maco.
1: Ai, Alicia, jo ara no voldria seguir amb el programa perquè voldria seguir amb aquesta samba tota l'estona, però he de seguir amb el programa malauradament.
0: Bueno, farem una cosa, quan acabi el programa...
1: Ens la posem
0: i tinc quatre passos de samba que t'ensenyaré.
1: Ai, perfecte. És que l'Alicia no saben, té coses amagades. També és monitora en un gimnàs, en un centre esportiu de tumba, de samba.
0: De tumba, i ensenyo samba. Hi ha uns passos més. Bueno, i això fa perdre calories, eh?
1: Sí.
0: Ja veuràs.
1: Alicia, fins demà, que vagi bé.
0: Adéu.
2: La ciutat d'estiu, per refrescar-te els migdies. Este verano Balloon Story llega a Barcelona. Descubre el plan perfecto para toda la familia. Una experiencia inmersiva con más de 600.000 globos, arte, color y espacios que sorprenderán a pequeños y mayores. Vívela este verano en Espacio Inmersa. Entradas en balloonstory.com. La ciutat d'estiu.
1: Una ciutat d'estiu que es fa en temps no lectiu, les escoles i els instituts i les FPs i les universitats. Víctor Ruiz Nobel, bon dia, com estàs?
3: Muy bien. Bueno, aquí que... disfrutando del tiempo veraniego.
1: Ay, sí, amb aquesta caloreta que llavors la trobarem a faltar quan vingui l'hivern.
3: Tengo calor en el calor.
1: Tienes calor en el calor. Tienen calor en el calor algunos padres y madres que a estas alturas del mes de agosto ya están temiendo el momento, esa cuesta de agosto que es la llegada del nuevo curso escolar, ¿no?
3: Y el famoso ¿qué voy a hacer con mi niño?
1: Bueno, pues si tuviste al niño... Ahora te organizas.
3: Recordemos que está en la subsección de Una verdad por programa de Robert Calvo.
1: Aquestes famílies que diuen, ara dos mesos de vacances, i què farem amb els nens? Xata, doncs només us tingut. No, és així. No ens guanyem enemics.
3: No vamos a entrar por el síndrome de Herodes.
1: Quin record vens a desbloquejar avui?
3: Pues mira, voy a hacer un recuerdo desbloqueado de un pensamiento, no exactamente de una cosa, sino de un pensamiento, que es que en los 80, en los 80 y los 90 se decía una frase que era la FP es para tontos.
1: Madre mía, ¿vale? Si entonces, supieran cómo ha evolucionado la formación profesional,
3: mira, esto es
1: que
3: otra...
1: ahora mismo es dual,
3: claro.
1: que coloca a la gente que la hace, en seis meses están colocados.
3: Porque no
1: colocados
3: todos
1: de aquello de los 80.
3: No todos los recuerdos desbloqueados significan que haya una loa sin crítica de los 80.
1: Déjame que apunte. No colocados con goma de aquella, con aquello que se esnifaba. No, no. Colocados quiero decir que tienen trabajo, ¿eh?
3: Lo de Tierno Galván. El que no está colocado, que se coloque, ¿no?
1: Eso es, que se coloque. En Víctor Ruiz Novel ens porta cada dia una estoneta a coses dels anys 80.

0: porque tiene que ser, yo que sé, historiador. Y luego los mismos padres hoy en día serían: niño, haz un FP que tiene salida.
1: Es decir,
0: los famosos jóvenes, aunque sobradamente preparados de los 90,
1: sí,
0: pues han quedado como, digamos, como una especie de intento de ascenso social, porque el verdadero joven, aunque sobradamente preparado, es el que sabe hacer cosas útiles.
1: ¿Es así? El oficio que se está perdiendo.
0: Aunque lleve mono azul, y entonces creemos tontamente que es de baja clase,
1: bueno,
0: social.
1: Es que, te digo una cosa, la inteligencia artificial, que puede acabar con muchos de nuestros puestos de trabajo, al menos con el carpintero, el señor ese que viene a casa, que te va a cambiar el bote sifónico del lavabo y te dice: pero señora, ¿esto quién se lo ha hecho? Ese no va a morir. Y la pescadera tampoco. Y la
0: carnicera tampoco. Los robots que están haciendo eso se cortocircuitan.
1: Sí. Víctor, gracias, hasta mañana.
0: Adeu.
2: La ciutat d'estiu.
3: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
1: I a la ciutat d'estiu anem al poble, perquè un dia a la setmana fem el poble d'estiu. No es titula així aquesta secció, que ara comença i que ens porta a l'estudi 1 d'Onda Cero Catalunya, a la Rambla de Barcelona, un home de poble, que és en Francisco Mario Toro Gutiérrez. A continuació, Fran Toro, bon dia, com estàs?
4: Hola, bon dia, Robert, com estàs?
1: Molt bé, encantat que estiguis aquí una setmana més, per segona setmana consecutiva. Ets repetidor, és un home, com deia, mira la banda. És que estem a punt que Espanya estigui en festes, perquè el 15 d'agost és un dia que arribarà d'aquí uns dies, i que estarem tots en festes patronals, gairebé mitja Espanya està, mitja no, tres quarts d'Espanya està en festes patronals. I nosaltres en aquesta secció posem en valor, ara que es diu, aquesta expressió ara està molt de moda, posar en valor els pobles, no? Els pobles i coses que passen o que venen dels pobles o que tenen a veure amb els pobles, no, Fran? Aquest és el leitmotiv d'aquesta secció.
4: Recuperar i reivindicar aquesta figura
1: literària,
4: fantàstica i literària del poble i de tenir poble.
1: Doncs...
4: perquè nosaltres vam ser nens en poble. I això ens ho pot treure ningú.
1: Vam ser nens en poble i som homes en poble.
4: Homes en poble.
1: Perquè diran vostès, i de quin poble parlen? D'un poble.
2: A Onda Cero Catalunya... t'acompanyem tot l'estiu.

0: Hombre, a veces volvemos a espalda para el pueblo que enyoramos tanto. Perquè el Fran, que ja ho va explicar la setmana passada, però per qui no estigués aquí, ho recordo, el Fran és un home en poble, ho vam dir aquí, perquè els seus orígens estan a Jaén, Andalusia, els meus estan a Màlaga i a Badajoz, al sud d'Espanya, tots al sud, els seus i els meus, i els seus, dels seus que vostè que ens escolta, potser també estan allà, o a Múrcia, o a Castilla-La Mancha,
1: a Galícia,
0: o a
1: Astúries, o
0: on sigui. On sigui. És veritat, una salutació a totes les persones d'origen aragonès que ens escolten també, i andalús, i murciano. Ui, ara que dic els murcianos, saps que tinc moltes ganes de tastar, i encara no ho he tastat mai? Que
1: a veure.
0: Los paparajotes aquests, que jo no els he tastat mai.
1: Bueno, podem fer
0: un
1: tour... Doncs no.
0: És la fulla aquella de la llimona arrebossada que es menja el cobriment, però no la fulla de la llimona. Sempre n'hem volgut
1: la paraula sí que la coneixia.
0: Si algú sap fer paparajotes,
1: i ens escolta. Vol portar un tàper?
0: Home, per favor. A veure, en Fran ens porta pels pobles d'Espanya a través de la literatura d'Espanya i del món. I avui per què em portes una cosa que a mi no em sona a poble?
1: Perquè avui és un dia especial, perquè jo aquest

0: En fi, que vaig allà i feia molts anys que no hi anava. La darrera vegada que hi vaig anar va ser el 2024, durant les meves vacances. I vaig anar allà i dic, mira, cuando vengo aquí, esto me parece que me explica a mí también como persona. Mi abuela, que estuvo 70 y no sé cuántos años con mi abuelo, quan el meu avi va morir abans que la meva iaia es va acabar morint aquí, la van portar allà a enterrar-se, i quan ella abans de morir va dir, a mi no m'enterreix con este, A mi m'enterreix solita, i que jo esté tranquil·la. I dic, mira, això m'explica una miqueta a mi també. En fi, que els pobles tenen aquestes coses. Segueix.
1: Pues que el sol, i atenció, Robert, por fin parece que esto va a empezar. La cinta escupe la luz blanca sobre la pared también blanca de las escuelas viejas, que es donde se va a proyectar la película. Y no es Cinema Paradiso. Yo sabía que ibas a decir esta, que a lo mejor era esta película, pero no es Cinema Paradiso. A ver, yo, silencio, parece que ya empieza.
0: Ay, esto es tan de los niños de los 80. Això és Never Ending Story, és a dir, la història interminable. Que és una pel·li que a mi de petit mai em va cridar l'atenció. És a dir, jo soc del 84. Aquesta pel·li, no sé quin any és, però per ahí. Mai no em va cridar l'atenció. I mai l'havia vist fins d'adult després. Vull dir que, per què ens parles de la història interminable que està en aquesta pantalla d'estiu projectada?
1: Són d'estas pel·lícules que, si les ves ara, poden haver envejecit un poc mal, A vegades és millor no volver-les a veure.
0: Mira,
1: no creo que sea el caso de la historia interminable.
0: De això parlem a la secció del Víctor Ruiz Nobel, que parla d'aquestes coses dels 80 que no podrien tornar, i algunes més és millor que no tornin.
1: Doncs no parlo de la pel·lícula, sinó que parlo del llibre. Del llibre, La història interminable, en concret de l'edició publicada per Alfaguara, que et porto. És una edició il·lustrada, a color, maravillosa, tapa dura, fantástico por dentro y por fuera. La historia interminable que fue escrita por el alemán Michael Ende y fue publicada por primera vez en 1979. Tenía yo 2 añitos, Robert.
0: Claro.
1: Es un long seller.
0: Long seller, sí.
1: Long seller, como La princesa prometida, esta película que tanto te gusta.
0: Sí, me encanta.
1: Y que,
0: que
1: tanto.
0: Sí, sí, una historia, vamos.
1: Traducida, La historia interminable, a más de 36 idiomas y llevada al cine con gran éxito. Que, por cierto, se ha vuelto a poner de moda a raíz de Stranger Things, porque hay unos personajes que la cantan y, y mira, niños como mi hijo, como Álvaro, pues conocen esta canción y la película gracias a Stranger Things.
0: ¿Cuántos años tiene Álvaro ahora?
1: Pues tiene 11 años.
0: ¿11 años ya? El feia més petit. En fi, doncs escolta'm, està molt bé que les generacions... Això m'agrada molt, perquè és el que jo defenso sempre. A vegades aquí em passa que jo sé coses. Una vegada un oient em va dir, saps coses de la meva època que ni jo sé? Bueno, escolta'm, és que hem d'estudiar coses de fora de les nostres èpoques.
1: I hem de ser curiosos.
0: Clar, si no ets curiós, què?
1: No passa res,
0: En fi, m'encanta que estiguem al cinema d'estiu, amb aquest projector que està projectant Never Ending Story, La història interminable. I que és una cosa tan important a l'estiu, que hi hagi un cinema d'estiu. Aquí a Barcelona hi ha el Cinema La Fresca, i a molts llocs de Catalunya. Mira, a Miami Platja crec que hi ha un festival de cinema d'estiu, per exemple, a Mont-roig del Camp, a Tarragona. En fi, que hi ha molts cinemes d'estiu. Tu, si haguessis de veure una pel·lícula de la teva vida, la pel·li de la meva vida, en un cinema d'estiu, quin seria?
1: Ui, una pel·lícula?
0: Sí.
1: Ui,
0: que em diguis, aquella pel·lícula, per exemple, la pel·lícula que veuries cada estiu a casa teva o on sigui.
1: Pues mira, a mi casa era tradició ver les pel·lícules de Rafael, però jo és que crec que, claro...
0: Però de Rafael no són un poc més de... Bueno, de la Navidad, no?
1: No, però en verano sempre repetia la... Sempre daba la pel·lícula de Rafael, però bueno, como te decía antes, como tampoco teníamos mucha tele que ver, porque se iba estrechando, la verdad es que no te sabré decir. Yo era poco de tele, la verdad es que era más de calle. Es que el pueblo era calle.
0: Sí, sí, la verdad es que sí.
1: Y era fantástico. ¿Quieres que comentemos algo del...?
0: Sí.
1: Sí, recordamos algo del libro, ¿de qué va?

0: La ciutat d'estiu, de 12 a 2, a Onda Cero Catalunya.
1: A Lisboa, en tren de lujo, yo viajaba, y a mi lado, muy galante, un portugués.
2: Al momento, gran amor me declaraba, que nos llevava que l'express. L'express que porta... Clar, el compàs de Xaca-Xa. Aquesta és la versió original de Xaca-Xa del tren, que és una versió portuguesa, que després va adaptar El Consorcio amb l'Estibaliz i el Sergio, malgrat Sergio al davant, al capdavant, i la resta de components de la formació. En Peter Hendrick cada dia es passa hores i hores en el tren de Rodalies i després ens explica aquí els personatges que coneix allà. Com per exemple el que ens porta avui, que ens ha dit que li ha ensenyat a ser maquinista, no?
3: Bueno, m'ha ensenyat. La persona que us porto avui és l'Arnau, és un noi de 28 anys que treballa al metro de Barcelona i es lleva tant d'hora que just aquest matí l'he enxampat a les 9 del matí que se n'anava a dinar.
4: Sí, doncs ara estic treballant i anava a dinar, de fet, així que encara que siguin quasi les 9 del matí...
3: Dines de les 9 del matí?
4: Sí, perquè com m'aixeco a les 3 del matí per entrar a treballar, doncs si no vaig amb gana tot el dia.
3: I què toca per dinar avui?
4: Avui macarrons.
3: Sí? Els has fet tu o la mama?
4: A la mama.
2: A mi això em sembla al·lucinant. La gent que viu al revés de la resta, em sembla que una proesa, i després que mengi macarrons a les 9 del matí...
3: Tu vaja, podries?
2: Jo podria si torno de festa i tinc allò... Necessito assentar l'estómac. Però uns macarrons a les 9 del matí no m'entrarien ni per atràs. Però ell se'ls menja, perquè clar, està a l'hora de dinar, si es diu a les 3 de la matinada, esclar...
3: Ai, si te'ls fa la mama amb tot l'amor del món, te'ls menges, no? Si cal.
2: Home, evidentment. Però et dic jo la pasta de la meva mare és l'únic que no m'acaba de convèncer, l'únic. Ja ho sap ella. Però et dic una cosa, jo si aquesta gent que fa aquestes diguéssim maquinacions i aquestes coses, aquests horaris tan raros,
3: sí.
2: A mi em sembla que es mereixen tot un premi. Hi ha gent aquí a la casa que treballa de matinada, és a dir, perquè a les 6 del matí quan el cine i companyia els expliquen l'actualitat, hi ha gent que a les 12 de la nit arriba a la ràdio i els comença el seu torn a les 12 de la nit. Clar, s'acaben de llevar, han esmorzat a les 12 de la nit.
3: Sí.
2: És gravíssim, això. Espero que no m'hagi de passar mai.
3: Bé, l'Arnau és una d'aquelles persones que, com bé dius, fan possible que cada matí milers de persones arribem d'hora a la feina. I tot i que molts pensem que avui en dia tot va d'aquella manera automàtica, la realitat és una altra.
4: Treballo al metro, soc agent d'atenció al client i porto trens i estic a les estacions ajudant a la gent que necessita alguna indicació...
3: Si portes trens també?
4: Sí, correcte.
3: Però això avui en dia no és mig automàtic o com va?
4: No, actualment al metro les 5 línies principals, les convencionals que diem, és la 1, la 2, la 3, la 4 i la 5, encara van amb una persona embarcada al tren.
3: Sí.
4: La línia 11 va amb una persona embarcada al tren, però funciona de forma automàtica, i després tenim les línies 9 i 10, que aquestes sí que funcionen completament en automàtic.
2: Encara no he agafat la línia 9 i 10 mai a la meva vida, però...
3: Home, se't donen les ganes, si és 100% automàtic...
2: Ja, però això és el futur, al final. He de dir una cosa, que és que Rodalies té molts problemes, però el metro de Barcelona...
3: Va com un rellotge.
2: Va com un rellotge. Funciona sempre, o gairebé sempre, si no hi ha una incidència de les que hi sol haver, però vull dir que funciona com un rellotge. I a més, comparat amb altres metros d'Espanya, i no vull ser allò, la batalla Barcelona-Madrid, aquí funciona molt millor que a Madrid, però d'aquí a Lima. Què més?
3: Però funcionen també gràcies, en part, a l'Arnau.
2: A l'Arnau, clar.
3: I és que l'Arnau fa com més de 3 anys que està treballant per TMB, i la veritat és que parla del metro amb una il·lusió que contagia, es nota que li agrada el que fa. I és que hi ha qui són fans d'un equip de futbol o d'un grup de música, però a l'Arnau no hi ha res que li agradi més que la seva línia de metro.
4: Bueno, jo la 1 perquè és la que treballo i la que sempre agafo des de que era ben petit, doncs la que m'agrada més.
3: Com vas començar amb això de conduir trens?
4: Doncs ara farà 3 anys, una mica més de 3 anys que vaig entrar a l'empresa.
3: I què vas fer, per oposició o...?
4: Sí, un amic havia entrat i cada estiu em deia que m'apuntés. Aleshores, a la convocatòria de cara al 2023 em vaig apuntar. Vaig entrar al web i vaig trobar l'oferta de TMB.
2: Fixa't, va entrar al metro de Barcelona gairebé un segle després que es posés en marxa, perquè fa 2 anys que hem celebrat el centenari del gran Metropolitano, que a més ha tingut el passeig de Gràcia.

0: ja com a protagonista, perquè allà va començar la cosa, amb aquesta línia 3 del metro, que ara és la línia 3, doncs allà va començar. I la línia 1 es va posar en marxa com a línia 1 l'any 1982.
1: Bueno, la veritat és que aquesta línia 1 ha format part de la vida de l'Arnau, com de tants altres ciutadans de Barcelona. I, clar, com quan m'he vist davant d'un conductor de tren, ha sorgit el meu nen interior i jo volia, necessitava preguntar-li com es condueix un tren i si és molt diferent a un cotxe convencional, no?
2: Principalment és la fricció, el rail amb la roda del tren, el ser ferro, té molta menys fricció i el frenar costa més que un cotxe convencional.
3: Però té canvi de marxa, has d'embragar o no?
2: No, només és endavant, amb diferents marxes, diferents velocitats, però només endavant, endarrere i...
3: L'accelerador li l'apretes a fons o...?
2: Estem limitats per seguretat, hi ha un sistema de seguretat i ens marquen la velocitat màxima sempre.
3: Quina és la velocitat màxima?
2: Generalment anem sobre els 50 km per hora, hi ha trams que puja una mica, els 60, però sí, generalment entre 50 i 60 km per hora.
0: A veure, he dit jo abans que el 1982, però és que es va posar en marxa, evidentment, aquesta línia ja estava en marxa des del 1926 com a ferrocarril metropolitano, i es va, diguéssim, que es va posar, se puso de largo amb l'exposició internacional del 1929. Bé, doncs l'Arnau, que ens ha fet ganes de ser maquinistes, totes i a tots.
1: Sí, sí, bueno, després de parlar amb ell, la veritat és que la pròxima vegada que pugi la línia 1 miraré per la cabina, a veure si hi és l'Arnau, no?
0: Avui anem a l'any 1986. Moreno, que ens porta cada dia de viatge per la història. Avui què ens expliques d'aquell any?
4: Mira, jo no sé si tu ets gaire de futbol.
0: No, zero.
4: Jo tampoc. Però va haver un moment fa 40 anys, que jo crec que és mític i el coneixem tots, encara que no tinguem ni idea de futbol, perquè ens va regalar una de les jugades més recordades de la història.
5: Diego Armando Maradona está entre dos, vean cómo le marcan y la habilidad del argentino empieza a cambiar la velocidad, va entre dos, abre para la pared, allá con Valdano Maradona!
0: Aquell no era Alfredo Martínez? Era un altre, però ja narrava gols ara fa 40 anys. Maradona, on marcava aquest gol?
4: 22 de juny del 86 al Mundial de Mèxic contra Anglaterra, i és el gol que es va batejar com la mano de Dios, que va ser molt polèmic perquè el va marcar amb la mà sense que l'àrbitre ho veiés. I llavors hi havia molta polèmica, anul·lació, tal, però després de 4 minuts, em penso, Maradona va tornar a marcar aquest cop amb el peu, i és el gol que consideren el millor gol de la història dels Mundials.
0: Ah, sí? Ah, molt bé, el veuré després. I què més hi havia de notícia aquell estiu?
4: Doncs mira, aquest gol va ser com de les més comentades, però hi havia un altre tema del que tothom parlava, que era l'accident nuclear de Txernòbil, que el reactor no va esclatar a l'estiu, va esclatar un parell de mesos abans, però les conseqüències eren molt visibles durant juny, juliol i agost. Els governs europeus continuaven controlant els nivells de radioactivitat, restringint la venda d'alguns productes, i, sobretot, intentant tranquil·litzar a la població, que l'accident havia obligat a evacuar més de 100.000 persones i es va convertir en el desastre nuclear més greu de la història.
0: I tant. Tranquil·litzem la població, perquè si no té res a fer aquesta tarda, nosaltres posem plans a l'antena. En Peter Hendricks amb el tren a recollir històries ja té un pla, però què més pot fer qualsevol persona que ens escolti, Clàudia?
4: Avui toca un pla chill. Ahir
0: sí?
4: Vam anar al
0: chill vol dir relaxat,
4: sí,
0: no?
4: Sí, sí, tranquil. I la cosa va de platges, com l'indret del dia, perquè jo crec que no hi ha res millor a l'estiu que veure una posta de sol i més a la platja. Podeu anar a la que més us agradi, a la que tingueu més a prop de casa, però jo avui porto una de les últimes a les que he estat, que és la platja del Trabucador al Delta de l'Ebre.
0: Allà on es fan els músculs i que crec que estan patint ara inclemències del tema dels músculs, ja fa anys que des del temporal Glòria que no està gaire en solfa. Anem al Delta de l'Ebre, al sud del territori, allà ens escolten els que arriben més cap a Tarragona a través de la nostra emissora Tarragona 95.3 FM. Persones com aquestes.
6: Bon dia.
0: Hola.
6: Del sonido este misterioso, yo creo que son las, como las... El sonido este que suena cuando te llaman del avión para embarcar.
0: Puede que sea.
6: ¿No?
0: Puede ser.
6: Se me parece por lo menos a mí, ¿vale? No sé, yo creo que es eso. Digo del avión, pero bueno, o del tren, o que ya llaman que ya sale el tren, o el avión, o lo que te vayas. Y lo que siempre me sobra en la maleta es ropa. Claro. Ropa y zapatos, siempre echo de más, no es, siempre exagero y pongo ropa de más y siempre me traigo ropa limpia y unos zapatos que no me he puesto porque al final, yo qué sé, siempre me sobran algunas sandalias o algo.

0: acuerdo. Esa es la verdad y todo el mundo lo sabe.
1: That's the real truth and everyone knows it.
0: Lo que parece cierto es que Irán ha pactado con Omán un mecanismo para crear dos rutas, una de entrada cerca de las costas iraníes y otra de salida del estrecho en el lado omaní. Y ambas naciones quieren cobrar un peaje de paso, de seguridad o ecológico, que es inaceptable para Trump y que no existía antes de que diera la orden de comenzar su guerra.
2: En Estados Unidos ponemos el punto final. En la realización ha estado Diego Ramos, en la producción Íñigo Ita. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos.
3: Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
4: Onda Cero Cataluña. La radio que te escolta. Notícies migdia amb Anna Utiel.
5: Bona tarda. Catalunya bat un nou rècord d'ocupació al juliol i supera per segon mes consecutiu els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Paradoxalment, això no es tradueix en una reducció de l'atur, que creix en un 2,5% respecte al juny. Hi ha prop de 8.000 aturats més. Ara bé, sí que hi ha una disminució en comparació amb el mateix mes de l'any passat i, de fet, s'ha assolit la xifra d'atur més baixa en un mes de juliol des del 2007, fa 19 anys. El secretari de Treball del Govern, Paco Ramos, ha tret pit de les dades.
6: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
5: Mentre que Ramos considera que encara és aviat per atribuir aquestes xifres a la regularització extraordinària de migrants, la patronal i els sindicats sí que hi veuen una relació directa.

0: D'aquest dimarts 4 d'agost, el Consell de Garanties Estatutàries considera que limitar la compra especulativa d'habitatge vulnera el dret a la propietat. Marcos Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. El dictamen no és d'obligat compliment, però Junts per Catalunya considera que les seves denúncies han quedat totalment avalades. En canvi, els comuns, promotors de la llei, defensen que la norma és plenament legal. Escoltem el portaveu de la formació morada, David Cid, i la diputada juntaire, Judit Toronjo.
2: Nosaltres creiem que la nostra proposta és una vista jurídica és robusta.
3: Vulnera el dret a la propietat, el dret a l'herència, també la llibertat d'empresa, la seguretat jurídica.
1: El govern, de moment, guarda silenci.
0: I estem pendents avui de l'aeroport del Prat, on aquest matí hi ha hagut almenys 16 cancel·lacions arran de la vaga indefinida convocada entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force.
1: Sí, aquesta companyia, recordem, treballa amb unes 20 aerolínies, com ara Lufthansa, Qatar Airways o Air China. Segons la CGT, el sindicat convocant, la vaga és l'últim recurs per aconseguir millorar les condicions del personal.
4: La vaga és l'última eina que hem utilitzat després de portar mesos amb inspecció de treball, amb reunions sol·licitades a l'empresa, ens hem reunit a l'empresa però l'empresa escolta ploure, li hem posat mesures a sobre de la taula, hem fet un acte de mediació abans de la vaga.
1: Paraules d'Esther García, portaveu de la CGT a Ground Force.
0: I pendents també de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que continua actiu després d'afectar unes 80 hectàrees des de divendres.
1: Els bombers mantenen la vigilància de punts calents que, segons l'alerta, poden durar dies o setmanes. Continuen vigents les restriccions d'accés als excursionistes per la possibilitat de reactivacions amb pirocúmuls.
0: I el titular d'Esports ens el porta el Pere Parés. Pere, bona tarda.
5: Bona tarda. Ferran Torres manté la incertesa sobre el seu futur. El davanter valencià ha parlat per primer cop des de la celebració del Mundial. Ha afirmat estar molt tranquil amb la seva situació, ja que encara té un any de contracte amb el Barça, i ha dit que si el club vol ha de demostrar-ho i asseure's a negociar. Això en un dia en què el Barça ja ha dit adeu al porter Marc-André Ter Stegen, que marxa cedit a l'Ajax per un any.
0: Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat per pluges intenses a partir d'aquesta tarda i en aquest context repassem la previsió del temps amb Noelia García. Bona tarda.
6: Bona tarda. Avui dimarts a Catalunya, molt pendents de les precipitacions que s'esperen durant aquesta tarda a gran part de l'interior i prelitoral. Predominarà el cel ennuvolat amb núvols d'evolució i s'esperen ruixats i tempestes. Podran ser localment fortes, amb calamar-se i fortes ventades. A l'interior

0: de Barcelona es podran acumular 40 litres per metre quadrat durant una hora. Avui temperatures amb pocs canvis continuen altes a zones de Lleida i a l'Empordà. Màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona i 31 graus a Barcelona i a Tarragona. Demà predominarà el sol i el cel poc ennuvolat, però durant la tarda es formaran núvols d'evolució amb possibles ruixats i tempestes al Pirineu i al Ter Sud. Temperatures amb pocs canvis, 36 graus a Girona i a Lleida, 33 a Barcelona i 32 graus a Tarragona. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. Passen 5 minuts de 2:15 de la tarda. Al control tècnic, Fran Villar.

0: Catalunya registra la xifra d'atur més baixa en un mes de juliol des del 2007, tot i que la dada creix respecte al mes de juny. A més, l'ocupació torna a batre rècords consolidant els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social.
1: Sí, juliol és el segon mes consecutiu per sobre d'aquest llindar, és a dir, amb més de 4 milions de catalans treballant. Si comparem amb el mateix mes del 2025, hi ha 112.000 afiliats més, gairebé un 3% de creixement. Això, tot i l'augment de l'atur respecte al mes de juny, una situació que es dona cada any durant els mesos d'estiu, en concret hi ha prop de 315.000 persones a l'atur, unes 8.000 més que el juny, però són un 1,4% menys que fa un any. De fet, feia 19 anys que no s'assolia una dada tan baixa. Amb tot, es dona una paradoxa. Catalunya és, alhora, la comunitat autònoma on més puja l'afiliació i també on més puja l'atur. Si ens fixem en els sectors on més creixen els aturats, són els sectors serveis, la construcció, la indústria i l'agricultura.
0: Sindicats i patronal coincideixen a atribuir aquestes dades a un fet, la regularització extraordinària de migrants que va finalitzar el passat 30 de juny. En canvi, des de la Generalitat asseguren que encara és aviat per quantificar l'efecte d'aquest procés en l'afiliació i establir aquesta correlació.
1: És el que ha dit el secretari de Treball del Govern, Paco Ramos, que s'ha mostrat prudent en aquest sentit i s'ha centrat a destacar el que considera unes dades molt positives.
2: En primer lloc, que ens trobem davant un nou rècord d'ocupació. En segon lloc, que l'atur registrat és el més baix d'un mes de juliol des de 2007. I la tercera dada a destacar és que tenim la xifra més alta de contactes indefinits signats entre gener i juliol des de l'any 98.
1: En la mateixa línia, el secretari general de Pimec, Josep Ginesta, també ha celebrat el rècord d'ocupació i ha afirmat que això demostra la capacitat de les empreses de generar llocs de feina. Ara bé, considera que l'augment de l'atur respecte al mes de juny té molt a veure, com dèiem, amb la regularització de migrants.
3: Destaca l'increment dels SOAS, sense ocupació anterior, les persones que registren l'atur sense ocupació anterior, i que podria tenir explicació en el procés de regularització i en la progressiva estimació de les sol·licituds presentades per les persones estrangeres que han presentat la seva sol·licitud en aquest procés extraordinari.
1: I està d'acord el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres a Catalunya, Albert Ferrer, que destaca que la regularització també ha fet créixer el nombre d'afiliats a la Seguretat Social. Ara bé, alerta que els immigrants, juntament amb els joves, continuen patint especialment l'atur i demana més recursos per a aquests col·lectius.
4: Calen més recursos per encarar l'atenció sociolaboral d'aquest procés de regularització estrangera. D'altra banda, també reclamem que és necessari impulsar mesures efectives per abordar la situació discriminatòria en la que es veuen aquestes persones més joves que veuen patir en major mesura que aquelles persones més grans el nivell d'atur.
1: Finalment, un altre sindicat, la UGT, ha lamentat l'alta estacionalitat de l'economia catalana. En aquest sentit, ha subratllat que el sector de l'educació ha perdut 23.000 afiliacions, mentre que el comerç n'ha guanyat 12.000 i l'hostaleria 8.000.
0: Obrim la plana política. El Consell de Garanties Estatutàries determina que la prohibició de la compra especulativa vulnera el dret a la propietat privada i envaeix competències de l'Estat. L'organisme també considera que la iniciativa atempta contra la llibertat d'empresa.
1: Sí, el Consell de Garanties Estatutàries reconeix que la Constitució permet regular el mercat immobiliari per garantir l'accés a l'habitatge, però conclou que aquesta norma descarrega una responsabilitat excessiva i desproporcionada sobre les esquenes dels propietaris. L'organisme també adverteix que la proposició de llei vulnera els drets a la propietat privada i a l'herència i avisa que limitar la compra d'habitatges no ho pot fer el Parlament, sinó que és una competència de l'Estat. Pel que fa a la llibertat d'empresa,

0: El Consell troba desproporcionat que tots els immobles s'hagin de destinar a ús residencial. Argumenta que això limita l'activitat econòmica i defensa que no totes les compres d'habitatges poden considerar-se especulatives encara que no s'hi destinin com a residència habitual. L'organisme també qüestiona el procediment d'admetre a tràmit la iniciativa per la via ràpida. Creu que fer-ho per aquesta via, és a dir, per lectura única, simplifica el procediment exigible per a una norma d'aquestes característiques.
1: El Consell de Garanties s'ha pronunciat a petició de Junts i del Partit Popular, tot i que el seu dictamen no és d'obligat compliment.
0: Sí, com sigui, les dues formacions celebren que l'organisme els doni la raó. Asseguren que ha quedat demostrat que la iniciativa vulnera drets fonamentals i és un nyap. El PP ja ha advertit que si el govern no fa marxa enrere, portaran la llei al Tribunal Constitucional. Junts no s'hi ha pronunciat sobre aquest extrem, però denuncia que es tracta d'una llei ideològica que no resoldrà el problema de l'habitatge. La diputada Judit Toronjo critica que els ajuntaments, a més, es quedin al marge.
2: Qüestiona les competències amb l'exclusió en el debat, en aquest tràmit d'urgència del món local, que és un dels principals actors que hauria de poder opinar amb el desplegament d'una llei d'aquest tipus a la que s'intenta donar les eines, però que, per altra banda, se l'exclou.
0: Mentrestant, els comuns, promotors de la llei a canvi dels pressupostos, defensen la robustesa legal i constitucional del text. La formació assegura que no es limita a l'adquisició d'immobles, sinó al seu ús. El seu portaveu, David Cid, ha assegurat en declaracions a Onda Cero que seguiran endavant.
3: En tot cas, el nostre objectiu, sigui quin sigui, el resultat serà intacte, que l'habitatge no pot ser un bé de mercat, no pot ser un actiu financer, sinó que ha de ser un lloc on els catalans hi puguin viure, si casa seva, construeixin la seva llar, no?
0: Des del govern, de moment, guarden silenci.
1: I un darrer apunt de la crònica política, l'exconseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, s'ha donat de baixa de Junts.
0: Fons del partit informen que avui s'ha fet oficial la seva baixa després que durant l'últim any, reconeguin, s'hagués distanciat de la direcció del partit. Recordem que ja al setembre del 2025, Jaume Giró va renunciar a l'acte de diputat del Parlament que havia aconseguit i va sortir de l'executiva de la formació que lidera Carles Puigdemont per discrepàncies amb l'estratègia política.
4: Notícies migdia amb Anna Utiel.
1: Matí d'incertesa a l'aeroport del Prat. Almenys 16 vols han estat cancel·lats coincidint amb el primer dia de vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force. Recordem que aquesta companyia treballa amb una vintena d'aerolínies com ara Lufthansa, Air Europa, Qatar Airways o Air China.
0: Segons la CGT, el sindicat convocant de la vaga, la protesta ha afectat a tant sortides com arribades, per exemple, de vols amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria. Una situació que ha generat preocupació entre els passatgers, sobretot els que avui tenien previst agafar un avió per marxar de vacances.
5: Portem algunes mudes a la motxilla, per si a cas, passés alguna cosa amb la maleta i ja està, però en principi no ha de passar res. Vull dir, espero.
6: La verdad que no sabía exactamente de qué era, pero sabía que había huelga en el aeropuerto y hemos intentado venir con un poquito más de antelación.
7: Molt patint, sí, per a veure si tot funciona correctament i podem anar de vacances.
0: Des de la CGT, sindicat majoritari del comitè d'empresa, afirmen que el seguiment de l'aturada està sent molt alt entre els prop de 1.200 treballadors de Ground Force. La seva portaveu, Esther García, diu que la vaga ha estat l'últim recurs després d'haver intentat negociar amb la direcció. La plantilla demana una millora de les seves condicions.
8: La seguretat i la salut dels companys, sobretot a Rampa, que són els que carreguen les maletes, i bueno, les conciliacions de la vida familiar, no tenim uns torns lineals, avui vens demà matí, demà vens de tarda, no tenim un descans d'aquests 30 minuts, per exemple, no? per menjar-te l'almorzar. Hi ha una rotació brutal de personal perquè bueno, la gent arriba però no es queda i tampoc hi ha una formació d'aquestes persones que arriben noves.
0: De la seva banda, fons de Ground Force han assegurat a l'Agència Catalana de Notícies que aposten pel diàleg i la negociació i que fa temps que treballen per ampliar la plantilla i millorar l'organització.
1: I seguim parlant de vols. Sàpiguen que com a mínim 20 persones han denunciat per estafar una agència de viatges de l'Escala a l'Alt Empordà i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació. Segons els denunciants, el nombre real d'afectats podria superar els 200.
0: Tot va començar fa unes setmanes quan alguns clients van cancel·lar el seu viatge però l'agència no els va retornar els diners. Després s'hi han anat sumant més casos. Per exemple, aquest mateix cap de setmana hi ha hagut viatgers que no han pogut

0: d'agafar el vol perquè a l'hora d'embarcar l'empresa encara no els havia enviat els bitllets. D'altres han sabut enmig del viatge que no estava tota l'estada pagada i que els quedava una part a deure o han hagut de comprar un vol de tornada in situ per poder tornar a casa perquè tampoc tenien el bitllet. L'agència de viatges era propietat d'una empresària que només posava una condició: pagar-ho tot de cop i per avançat. Algunes empreses de destí també expliquen que la dona els devia diners. És el cas d'una empresa que organitza safaris a Tanzània que assegura que els deu 57.000 dòlars.
1: A partir de 2:15, desgranem tota l'actualitat de Catalunya al Notícies Migdia, amb Anna Utiel.
2: A hores d'ara, Protecció Civil manté activat el pla Inuncat per les pluges fortes que poden afectar les comarques del nord-est del Principat. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveu que el Ripollès, a la Garrotxa o a Osona es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. O del Sanz, bona tarda.
3: Bona tarda. Els xàfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, com pedra, i les precipitacions poden afectar les comarques del prelitoral de Barcelona i Tarragona, la Catalunya central i l'extrem sud. Ara mateix s'estan formant els primers nuclis de tempesta a la Catalunya central.
2: I pel que fa a l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que porta actiu des de divendres, els bombers i Protecció Civil diuen que no hi ha cap front actiu i que les parts altes evolucionen favorablement. No obstant, insten a mantenir la prudència.
3: Els serveis d'emergència avisen que la dificultat del terreny i la presència de troncs caiguts allargaran les tasques d'extinció uns dies més. També els preocupa que les tempestes previstes per les properes hores compliquin l'evolució del foc amb la generació de pirocúmuls que s'estenguin les flames. Per ara l'incendi ha afectat 80 hectàrees, unes 30 de la zona perifèrica de protecció del Parc Natural d'Aigüestortes.
2: I acabem aquest bloc de calor explicant-los que s'eleven fins a les 544 les morts atribuïbles a la calor a Catalunya aquest mes de juliol, segons el sistema de mortalitat diària MOMO de l'Institut de Salut Carles III. Aquesta xifra bat tots els rècords en un mes de juliol de la sèrie que es recull des del 2015. Doncs obrim aquesta hora la plana local d'aquest Notícies Migdia. Barcelona reforça la lluita contra les drogues amb més presència policial en punts de venda i espais de consum. Des de mitjans de juny, la Guàrdia Urbana està desplegant el pla Druida per actuar amb més eficàcia contra el fenomen de les drogues.
3: El nou pla vol actuar amb eficàcia davant d'un context de major disponibilitat de drogues i de noves substàncies. El pla Druida es basa en identificar i intervenir de manera permanent sobre els punts conflictius. Per això des de la policia asseguren que és essencial el coneixement del territori i l'anàlisi de dades per anticipar noves dinàmiques i executar decisions operatives concretes. Ho explica el cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez.
4: Aquest pla Druida activa tot el potencial de la Guàrdia Urbana, especialment en aquesta vessant de policia de proximitat, que ens permet un coneixement molt afinat del que està passant als barris i ajustar una resposta que en molts casos també és una resposta transversal.
3: A més, en el marc del Pla Druida també s'intensificaran les accions divulgatives preventives i els controls, sobretot en zones d'oci nocturn, per reduir els riscos derivats de la conducció sota l'efecte de drogues. El cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, detallava que el consum de drogues a la ciutat és sobretot recreatiu i que el cànnabis és la droga més consumida. En aquest primer trimestre s'ha desactivat una setantena de punts de venda i s'han realitzat 90 detencions.
2: I també en matèria de seguretat, l'Ajuntament de Badalona col·locarà més de 600 càmeres de vigilància amb intel·ligència artificial a partir de finals d'any. S'instal·laran a tots els barris i polígons industrials de la ciutat.
3: Així ho ha anunciat l'alcalde badaloní Xavier García Albiol a través d'un vídeo publicat a les xarxes socials. En aquest missatge ha assegurat que les càmeres es començaran a instal·lar cap al novembre o al desembre i ha tret pit afirmant que la seguretat és una de les seves prioritats.
5: Badalona va ser la primera ciutat, sí, la primera ciutat de Catalunya i probablement d'Espanya que de golpe instale tantas cámaras, instale 615 cámaras en una en pocos meses. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque la seguridad es una de mis principales prioridades.
3: L'Ajuntament ha publicat la licitació del contracte per uns 27 milions d'euros i una vigència fins al 2032. Aquesta mesura, segons el Biol, va acompanyada d'altres en matèria de seguretat, com ara la incorporació de 24 nous agents de la Guàrdia Urbana prevista al setembre.
2: Canviem de tema. El malbaratament d'aliments és una realitat que sovint passa desapercebuda, però existeix. Cada dia, tones i tones de menjar acaben a les escombraries mentre molta gent passa gana. Precisament per lluitar contra aquesta xacra hi ha iniciat

0: iniciatives com ara Barcelona comparteix el menjar. Ens ho explica en Ferran Cuixart.
1: Una iniciativa dins de la Fundació Nutrició Sense Fronteres, una proposta que contacta amb grans hotels, empreses de càtering i menjadors d'escoles per fer-se càrrec dels aliments i el menjar que els sobra per poder donar-los una sortida amb entitats o menjadors socials. Pere Salvador és membre del projecte en declaracions a la brúixola d'Onda Cero Catalunya.

0: Marxem ara cap a Valls. La ciutat celebra la 70a edició de la Fira Agost amb 200 expositors, un 20% més que l'any passat. La Fira del Camp Català espera superar els 50.000 visitants entre aquest dimarts i dimecres.
1: Un dels objectius que planteja l'organització és transformar la Fira per assolir la presència de totes les denominacions d'origen catalanes. El regidor de Turisme de Valls, Joan Ibarra, assegura que es tracta d'una edició especial.
2: Ens fa especialment molta il·lusió organitzar-la perquè és la 70a edició, 75 anys però 70a edició, i l'enfoquem amb un caire de començar a renovar allò que va portar fent-se durant 70 anys. Són canvis petitons, volem mantenir l'essència, volem mantenir aquesta connexió amb la terra, que és el que fa diferencial aquesta fira respecte a qualsevol altra fira que hi ha.
1: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans auguren moltes vendes aquest any. El concurs de sacs d'avellanes, el mercat de vins i l'actuació amb les dues colles dels Xiquets de Valls són els actes més destacats d'una Fira Agost que estrena també programa infantil.
0: La Policia Nacional descobreix a la Jonquera un camió que transportava electrodomèstics de segona mà amb 60 kg de marihuana amagats.
1: Els agents van aturar el vehicle a la P7 i en van inspeccionar la càrrega. Entremig dels electrodomèstics hi van trobar paquets envasats al buit on hi havia la droga. La policia va detenir el camioner per un delicte contra la salut pública, tot plegat en una actuació conjunta amb el grup d'estupefaents de la Policia Nacional d'Elx, que feia mesos que investigava el tràfic de marihuana i el transport cap a la resta d'Europa.
0: D'aquí aproximadament 8 minuts arribarem a les 3 de la tarda. Ara és moment de repassar l'actualitat esportiva. Pere Parés, bona tarda de nou.
3: Bona tarda.
0: Volíem dir, el Barça no es resolen els dubtes sobre el futur de la davantera.
3: Ferran Torres ha parlat als mitjans estatunidencs. És el primer cop que ho ha fet des de la celebració del Mundial i els periodistes li han preguntat per la seva continuïtat al Barça. Torres ha dit que si el volen, que ho demostrin.
4: Bueno, mostraré que me quieren, que vengan a negociar y al final todos hablar.
3: L'interès que va demostrar el PSG en fitxar-lo ha passat a l'opinió pública i també ha sigut qüestionat sobre això. Però el davanter valencià ha manifestat que encara no ha pres una decisió.
4: Bueno, siempre que te quieran estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
3: Ferran ha afirmat que si el Barça vol haurà de demostrar-ho. També ha parlat sobre la polèmica gorra que va dur a la celebració del Mundial amb Espanya, on s'hi llegia Make Spain Great Again. Això es va llegir com una picada d'ull al moviment MAGA, però Torres ha dit que va ser només per divertir-se i que no té res a veure amb la política. Doncs no hi ha cap dubte és a la cessió de Marc-André Ter Stegen a l'Ajax, el porter alemany, s'incorpora avui al club neerlandès després de 12 temporades vestint de blaugrana, 4 de les quals formen part de la capitania. S'espera que la presentació de Ter Stegen es produeixi al llarg del dia d'avui. Encara amb el Barça s'ha produït la firma de contracte de Jesse Bissiou, el belga, ha signat el seu contracte amb el club en un acte hostatjat per Laporta, que ha fet la seva primera aparició pública després de l'arrítmia que va patir fa uns dies. Ha sigut un acte de protocol, ja que, de fet, l'extrem de 18 anys ja va exercitar-se amb la samarreta del Barça a l'Estaix Culer. També està a prop el fitxatge de Caroline Nicoli, davantera brasilera, que ha aterrat avui a Barcelona per convertir-se en la incorporació més cara de la història del club. El Manchester City demana per Caroline una xifra que s'apropa al 1 milió d'euros. I al Madrid, el davanter Gonzalo abandona l'equip de Mourinho per incorporar-se al Fulham. L'entrenador és l'exmadridista Álvaro Arbeloa, que s'emporta així una jove promesa formada a les categories inferiors del Real Madrid. Gonzalo, davanter centre de 22 anys, arriba a canvi de 40 milions i firma pel club anglès fins al 2030.
0: I a la plana poliesportiva, el Barça de bàsquet ha confirmat quan serà la presentació del seu nou entrenador, Alexander Sekulic.
3: El tècnic eslové arriba a Barcelona demà i es preveu que l'acte privat de signatura de contracte sigui a 1 del migdia i després vindrà la compareixença davant dels mitjans. Sekulic, de 48 anys, ha arribat a un acord per entrenar el conjunt blaugrana fins a juny del 2028. Això mentre l'exjugador blaugrana Tomas Satoranski ha carregat molt durament contra la directiva del club. El txec ha lamentat una preferència de la directiva culer per la secció de futbol, que diu ha posat traves a la secció de bàsquet. Això ha dit Satoranski, va portar a fer fitxatges no del tot idonis. En vol femení, el Granollers ja arranca motors amb la direcció tècnica renovada. Sentim Josep Morales, l'entrenador, i Martina Capdevila, capitana de l'equip.
5: Estem en una categoria on podem competir contra tothom, per lo bo i per lo dolent, no? És a dir, penso que podem

0: guanyar a tothom, però també segurament tots els equips ens poden guanyar.
1: Primer de tot, penso que l'objectiu així a curt plaç és consolidar un bon equip, no? Conèixer les noves companyes i consolidar-nos unes amb les altres, però llavors ja aspirem a estar en el més alt, en totes les competicions, Copa de la Reina, la Lliga i lluitar contra qualsevol rival.
2: Morales arriba per substituir Roberto Cuesta, que passarà a ser segon entrenador de l'equip masculí. I a natació artística, Iris Tió ha obtingut una medalla d'or de solo tècnic a l'Europeu de París. La catalana ha firmat una actuació brillant que l'ha portat a guanyar la competició acompanyada de la veu d'una altra catalana, ni més ni menys que Rosalía amb la cançó Mio Cristo Piange Diamanti. Aquest és un nou èxit per la catalana després de les 3 medalles aconseguides aquesta setmana.
3: Doncs ens n'alegrem moltíssim. Pere Parés, moltes gràcies i bona tarda.
2: A vosaltres, bona tarda.
3: Obrim la plana cultural. Notícia que els avança avui dimarts Onda Cero Catalunya. La pel·lícula biogràfica sobre Montserrat Caballé ja ha acabat la seva fase de muntatge i està enllestida perquè arribi als cinemes els propers mesos. Ho ha confirmat fa uns minuts a aquests micròfons la protagonista de la història, la soprano Begoña Alberdi, que ha passat pel programa La Ciutat d'Estiu per explicar-li a Robert Calvo com ha estat això de posar-se a la pell de la diva catalana més universal.
4: Doncs una responsabilitat, però també un privilegi. Això és el que ha sentit Begoña Alberdi posant-se la pell de la Caballé en la seva etapa adulta.
5: Un repte per mi, però només no pel fet de fer a la gran Montserrat Caballé, sinó perquè venia no d'un personatge, sinó d'una estimació, d'una admiració, d'una coneixença d'ella. Clar, la veu és la meva, i això va ser acceptat i dit per la família.
4: I és que no és gens fàcil entrar en el cos d'una diva, d'un personatge tan icònic, i també mimetitzar-se amb la seva manera de moure's i de parlar.
5: Fa por.
4: Sí, fa por.
5: No, jo em vaig veure i vaig dir, mare meva, sí, perquè més a més és com que mimetitzava, jo estava dient coses que deia, ostres, és que aquestes coses jo no les dic.
4: Li deia jo fa uns minuts en aquest estudi a la gran soprano catalana que, tot i que Montserrat Caballé va ser sempre una diva, em sembla que ha estat una persona molt generosa amb aquells amb els quals ha compartit vida i carrera, com per exemple en Freddie Mercury. Begoña Alberdi. Perdó, Montserrat Caballé.
5: Mira, ara et contestaré amb una frase que surt a la pel·lícula. Miri, jove, en Freddy és un gran músic i és un gran amic. I la música que hem fet els dos és una música ben feta. I la música ben feta li va bé a tothom.
4: Dirigida per Patricia Ortega, Caballé està protagonitzada també per Anna Saavedra, que interpreta la soprano en l'etapa adolescent. La producció arribarà properament a les sales de la mà de Filmax.
3: Moltes gràcies, Robert Calvo, per aquesta crònica, i des d'aquest dimarts continuem parlant de cultura i fins dissabte tindrà lloc el festival Amb So de Cobla a Palamós.
6: Una proposta que reivindica la sonoritat dels instruments de la cobla com a patrimoni de la cultura catalana i que reafirma la seva voluntat d'apropar-la a nous públics, fins i tot amb la fusió amb diversos formats. Aquest vespre estrena a l'escenari la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
3: Més música, però ara ben diferent. Niña Pastori portarà el flamenc al Festival Mar d'Estiu de Santa Susanna.

0: dice que la gaditana Maria Rosa García García es manté fidel a les seves arrels flamenques. Portarà sobre l'escenari el seu nou àlbum, Color Fania, on l'ànima flamenca es fusiona amb l'energia de la salsa llatina. El disc versiona temes legendaris com Plástico de Rubén Blades o El periódico d'ayer de Héctor Lavoe.
1: I acabem amb la música del tenor peruà Juan Diego Flores, que proposa un programa líric que requereix una gran excel·lència vocal.
2: Volver con la frente marchita.
0: La veu és la protagonista del concert, perquè el repertori parteix d'una selecció d'àries d'òpera i romanços de sarsuela i culmina repassant cançons més conegudes vinculades a la seva discografia recent. Algunes d'aquestes peces seran interpretades en un format especialment proper, acompanyant-se ell mateix al piano o a la guitarra.
1: Doncs els fans de Juan Diego Flores el podran sentir aquesta nit al Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell i amb ell acabem.
3: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
4: Noticias en Onda Cero.
3: 3 minutos a las 3 para resumir el día en el

0: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.
1: A Mobles La Ganga et podem dir que tenim les millors rebaixes, els preus més baixos i el millor servei. Però aquí el que importa és la teva opinió. Nosaltres t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a muebleslaganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu.
0: A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
2: Calacrancs és una de les petites joies del Cap de Salou.
3: Envoltada de pins i amb un ambient molt més tranquil que les platges principals del municipi, combina natura i comoditat. S'hi arriba fàcilment tant en cotxe com a peu i disposa d'aparcament a poca distància.
2: Tot i les seves dimensions reduïdes, compta amb guingueta, dutxes, lavabos i servei de socorrisme durant la temporada alta. Les seves aigües tranquil·les i transparents la converteixen en una opció ideal per famílies i pels amants de l'esnorquel.
3: Un racó amb encant que ofereix tots els serveis necessaris sense renunciar a l'essència d'una cala mediterrània.
0: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 0908. 676 76 09 08.
4: ¿Te preparas un Super Bowl de frutas, semillas y colores? ¿Le haces 20 fotos desde todos los ángulos? ¿Y luego? Bueno, ¿luego te pides una napolitana de chocolate? Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad, pero en Onda Cero seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.
5: Por fin, con Isabel Lobo.

0: Calvo és un dels noms propis de l'esport català.
1: Onda Cero Lleida.
2: Onda Cero. Por fin, con Isabel Lobo.

0: La ràdio que t'escolta.
1: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars

0: y bebida del exterior. Esta práctica se sumaba a la prohibición de poder entrar y salir libremente del recinto, para lo que se tenía que pagar un coste adicional. Estos festivales pueden durar numerosas horas, por tanto las necesidades fisiológicas básicas de los consumidores deben quedar garantizadas sin necesidad de pagar un coste adicional.
1: La organizadora de festivales Reggaeton Beach Festival afronta 320.000 euros de sanción económica. Esta multa responde a un expediente que ya se abrió con una denuncia de Facua hace 4 años.
2: Y terminamos contándoles que más del 80% de los jóvenes europeos consumen música y contenido en streaming. Lo dice un informe de la Unión Europea, según el cual en España son un 30% los que consumen bienes y servicios culturales online, algo que contrasta con los grandes porcentajes de otros países. María Martínez.
3: En los últimos 3 meses, más de la mitad de los ciudadanos de Irlanda compró entradas online para eventos culturales, una cifra que supera la media europea del 26,8%. Mientras tanto, países como Bulgaria, Italia o Portugal no llegan al 20%. El acceso a la cultura online en la Unión Europea es bastante variado. Las suscripciones a servicios de streaming de películas o deportes son las más populares. Los servicios de videojuegos online ocupan la última posición con tan solo un 6%. Una cifra similar para los amantes del vintage o consumidores de CDs, vinilos y DVDs. Aunque el contenido audiovisual se sigue consumiendo en su mayoría online, los libros en físico no pierden su popularidad sin importar el paso del tiempo. Los usuarios que consumen historias en papel duplican a los que prefieren los libros electrónicos. En cuanto al uso de la IA generativa, más de un tercio de los usuarios de Internet de la Unión Europea la utilizaron para fines privados, alcanzando el 49% en Grecia o Dinamarca.
2: Es todo, volvemos con el repaso completo a la actualidad en poco menos de una hora a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, a esa hora, primera parte de La Brújula con José Miguel Azpiroz y comienza ahora una tarde más con Alicia Eras.
4: Radio Estadio Noche no cierra por vacaciones. Este verano, cada noche a las 11:30 tienes una cita con el deporte. Toda la información deportiva, entrevistas, la pretemporada, los últimos fichajes, el mundo del motor, el tenis. El deporte no para y Radio Estadio Noche tampoco. Onda Cero, tu radio.
5: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta.
6: Bona tarda, ja són les 7. Posem a funcionar la brúixola.
7: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentí.
6: Benvinguts, sigueu a una nova brúixola d'estiu. És dimarts 4 d'agost i el pronòstic meteorològic aquest matí era similar al d'ahir. Matí amb calor i xafogor, especialment a les zones amb més humitat del país, i la tarda plujosa en alguns punts. De fet, Protecció Civil ha avisat que fins a les 8 del vespre podem tenir ratxes de vent de fins a 90 km per hora i esclafits i tornados a Osona i la Selva. Seguirem molt atents a qualsevol possible actualització en aquesta matèria. Parlarem de meteorologia, del temps que ha fet i farà avui, i parlarem també d'habitatge, perquè el CGE, el Consell de Garanties Estatuàries, avisa que la proposició de llei per limitar la compra especulativa presentada pels comuns vulnera el dret a la propietat. Parlarem sobre aquesta qüestió amb sindicats i amb l'Associació de Promotors de Catalunya. Pugin el volum, que això comença. Benvinguts a bord. Molta teca tenim per endavant, farem sonar la ràdio fins a les 10 de la nit i ho farem envoltats de gent magnífica, com per exemple el Ferran Cuixart. Bona tarda.
8: Bona tarda, Joan.
6: Quin menú tindrem al programa d'avui?
8: Doncs contingut llaminer. Començarem el segon tram d'aquesta brúixola amb una xerrada amb el periodista Antonio Pampliega, periodista especialitzat en zones de conflicte i que ha cobert diverses guerres. Parlarem amb ell sobre les conseqüències psicològiques que pot deixar aquest tipus de cobertures. Més tard ens visitarà en Pau Merino per explicar-nos una festivitat catalana que encara no sabem quina serà, i ho rematarem amb quina tertúlia de músics, músics emergents, i on parlarem sobre com s'obren pas en aquesta nova indústria.
6: Déu-n'hi-do, molts continguts, molt variats, venim carregats, però abans toca fer els deures. Ens posem al dia.
7: A Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.
6: Catalunya registra la xifra d'atur més baixa en un mes de juliol des del 2007. I això que la dada d'atur, però, creix respecte al mes de juny. A més, l'ocupació torna a batre rècords, consolidant els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social.
8: Sí, juliol és el segon mes consecutiu per sobre d'aquest llindar, és a dir, amb més de 4 milions de ciutadans catalans treballant. Si comparem amb el mateix mes del 2025, hi ha 112.000 afiliats més, gairebé un 3% de creixement.
6: I ho dèiem, això tot i l'augment de l'atur respecte al mes de juny, una situació que es dona, també s'ha de dir, cada any durant els mesos d'estiu.
8: Sí, en concret hi ha prop de 315.000 persones a l'atur, unes 8.000 més que al juny, però són

0: un 1,4% menys que fa un any. De fet, feia 19 anys que no s'assolia una dada tan baixa. Amb tot, es dona una paradoxa, que Catalunya és, alhora, la comunitat autònoma on més puja l'afiliació i també on més puja aquest atur. Si ens fixem en els sectors on més creixen els aturats són els sectors serveis, la construcció, la indústria i l'agricultura.
1: I sindicats i patronal hi troben un motiu, una explicació, que és la regularització extraordinària de migrants que va finalitzar el passat 30 de juny. En canvi, des de la Generalitat asseguren que encara és aviat per quantificar l'efecte d'aquest procés en l'afiliació i establir aquesta correlació que, ho dèiem, marquen sindicats i patronal.
0: Sí, això és el que ha dit el secretari de Treball del Govern, Paco Ramos, que s'ha mostrat prudent en aquest sentit i s'ha centrat a destacar el que considera, diu, unes dades molt positives.
2: En primer lloc, que ens trobem davant un nou rècord d'ocupació. En segon lloc, que l'atur registrat és el més baix d'un mes de juliol des de 2007. I la tercera dada a destacar és que tenim la xifra més alta de contactes indefinits signats entre gener i juliol des de l'any 98.
1: En la mateixa línia, el secretari general de Pimec, Josep Ginesta, també ha celebrat el rècord d'ocupació i ha afirmat que això demostra la capacitat de les empreses de generar llocs de feina.
0: Ara bé, considera també que l'augment de l'atur respecte al mes de juny té molt a veure, com dèiem, amb la regularització d'emigrants.
3: Destaca l'increment dels SOAS, sense ocupació anterior, les persones que registren l'atur sense ocupació anterior, i que podria tenir explicació en el procés de regularització i en la progressiva estimació de les sol·licituds presentades per les persones estrangeres que han presentat la seva sol·licitud en aquest procés extraordinari.
0: I està d'acord també el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya, Albert Ferrer, que destaca que la regularització també ha fet créixer el nombre d'afiliats a la Seguretat Social. Això sí, alerta que els migrants, juntament amb els joves, continuen patint especialment l'atur i demana més recursos per a aquests col·lectius.
4: Calen més recursos per encarar l'atenció sociolaboral d'aquest procés de regularització estrangera. D'altra banda, també reclamem que és necessari impulsar mesures efectives per abordar la situació discriminatòria en la que es veuen aquestes persones més joves que veuen patir en major mesura que aquelles persones més grans el nivell d'atur.
0: I d'altra banda, pel que fa a un altre sindicat, la UGT ha lamentat l'alta estacionalitat de l'economia catalana. En aquest sentit, la UGT subratlla que el sector de l'educació ha perdut 23.000 afiliacions, mentre que el comerç n'ha guanyat 12.000 i l'hostaleria 8.000.
1: 7 i 10, han passat més coses avui. A hores d'ara, Protecció Civil manté activat el pla Inuncat per les pluges fortes que poden afectar les comarques del nord-est del Principat. De fet, el Meteocat alerta de tempestes intenses a les comarques d'Osona i la Selva.
0: Sí, i que poden anar acompanyats de ratxes fortes de vents, esclafits o tornados durant la pròxima hora. Per tant, màxima precaució. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveu també que el Ripollès, a la Garrotxa i a Osona es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. D'altra banda, també alerta, però amb menor intensitat, d'això sí, les comarques del prelitoral de Barcelona i Tarragona, la Catalunya central i també l'extrem sud.
1: I pel que fa a l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, recordem-ho que porta actiu des de divendres i ara mateix és l'únic que està actiu arreu del territori, els bombers i Protecció Civil diuen que no hi ha cap front actiu i que les parts altes evolucionen favorablement. No obstant, insten a mantenir la prudència.
0: Exacte, els serveis d'emergències avisen que la dificultat del terreny i també la presència de troncs caiguts allargaran les tasques d'extinció uns dies més. També els preocupa que les tempestes previstes per a les pròximes hores compliquin o puguin complicar l'evolució del foc amb la generació de pirocúmuls que estenguin les flames. Per ara, l'incendi ha afectat, recordem, 80 hectàrees, unes 30 de la zona perifèrica de la protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes.
1: I ja són 544 les morts atribuïdes a la calor a Catalunya aquest mes de juliol, segons el sistema de mortalitat diària MOMO de l'Institut de Salut Carles III. Aquesta xifra bat tots els rècords en un mes de juliol de la sèrie que es recull des del 2015. I atenció per la gent que té previst agafar vols durant aquests dies. Revisin amb antelació l'estat del seu vol perquè la vaga del personal de terra es manté. Avui ha estat un dia d'incertesa a l'aeroport del Prat. Almenys 16 vols han estat cancel·lats, coincidint precisament amb el primer dia de vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force.
0: Sí, recordem que aquesta companyia treballa amb una vintena d'aerolínies com ara Lufthansa, Air Europa, Qatar Airways o Air China. Segons la CGT, el sindicat convocant de la vaga protesta ha afectat tant sortides com arribades, per exemple, de vols amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria. Una situació que ha generat preocupació entre els passatgers, sobretot els que avui tenien previst agafar un avió per marxar de vacances.
5: Portem algunes mudes a la motxilla, per si a cas, passés alguna cosa amb la maleta i ja està. Però en principi no ha de passar res.

0: días, pero la verdad que no sabía exactamente de qué era, pero sabía que había huelga en el aeropuerto y hemos intentado venir con un poquito más de antelación.
1: Bueno, patint sí, para ver si tot funciona correctament i podem anar de vacances.
2: Des de la CGT, sindicat majoritari al comitè d'empresa, afirmen que el seguiment de l'aturada ha estat molt alt entre els prop de 1.200 treballadors de Growfons. La seva portaveu, Esther García, diu que la vaga ha estat l'últim recurs després d'haver intentat negociar amb la direcció. La plantilla demana ara una millora de les seves condicions.
3: La seguretat i la salut dels companys, sobretot a Rampa, que són els que carreguen les maletes, i bueno, les conciliacions de la vida familiar, no tenim uns torns lineals, avui vens de matí, demà vens de tarda, no tenim un descans d'aquests 30 minuts per sempre, no? per menjar-te l'almorzar. Hi ha una rotació brutal de personal perquè bueno, la gent arriba però no es queda i tampoc hi ha una formació d'aquestes persones que arriben noves.
2: I de la seva banda, Growfors assegura que aposten pel diàleg i la negociació i que fa temps que treballen per ampliar la plantilla i millorar així l'organització.
4: Veurem com avança aquest tema perquè, de fet, el Ministeri de Transport ha dit que entre avui i finals de setembre hi ha previstos 11.600 vols amb una oferta propera als 2,4 milions de places. I parlant de vols, sàpiguen que com a mínim 20 persones han denunciat per estafa una agència de viatges de l'Escala, l'Alt Empordà, i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació. Segons els denunciants, el nombre real d'afectats podria superar els 200.
2: Tot va començar fa unes setmanes, quan alguns clients van cancel·lar el seu viatge, però l'agència no els va retornar els diners. Després s'hi han anat sumant més casos. Per exemple, aquest mateix cap de setmana hi ha hagut viatgers que no han pogut agafar el vol perquè a l'hora d'embarcar l'empresa encara no els havia enviat els bitllets. D'altres han sabut enmig del viatge que no estava tota l'estada pagada i que els quedaven una part a deure o han hagut de comprar un vol de tornada in situ per poder tornar a casa perquè tampoc tenien el seu bitllet.
4: L'agència de viatges era propietat d'una empresària que només posava una condició, pagar-ho tot de cop i per avançat. Algunes empreses de destí també expliquen que la dona els devia diners. És el cas d'una empresa que organitza safaris a Tanzània que assegura que els deu 57.000 dòlars. Més coses. En plana política, us expliquem que l'exconseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, s'ha donat de baixa de Junts, Ferran.
2: Sí, fons del partit informen que avui s'ha fet oficial la seva baixa després que durant l'últim any s'ha distanciat de la direcció del partit. Recordem que al setembre del 2025 Jaume Giró ja va renunciar a l'acte de diputat del Parlament de Catalunya que havia aconseguit i va sortir així de l'executiva de la formació que lidera Carles Puigdemont per discrepàncies amb l'estratègia política.
4: I d'altra banda, de fet obríem el programa amb aquesta notícia, una de les notícies del dia, és que el Consell de Garanties Estatutàries determina que la prohibició de la compra especulativa vulnera el dret a la propietat privada i envaeix competències de l'Estat. L'organisme també considera que la iniciativa atempta contra la llibertat d'empresa.
2: El Consell de Garanties Estatutàries reconeix que la Constitució permet regular el mercat immobiliari per garantir l'accés a l'habitatge, però conclou que aquesta norma descarrega una responsabilitat excessiva i desproporcionada sobre les esquenes dels propietaris. L'organisme també adverteix que la proposició de llei vulnera els drets de la propietat privada i a l'herència i avisa també que limitar la compra d'habitatges no ho pot fer el Parlament, sinó que és una competència de l'Estat.
4: Pel que fa a la llibertat d'empresa, el Consell troba desproporcionat que tots els immobles s'hagin de destinar a ús residencial.
2: Sí, i argumenta que això limita l'activitat econòmica i defensa també que no totes les compres d'habitatges poden considerar-se especulatives, encara que no s'hi destinin com a residència habitual. L'organisme també qüestiona el procediment d'admetre a tràmit a la iniciativa. Creu que per fer-ho, per la via ràpida, és a dir, per lectura única, simplifica el procediment exigible per una norma d'aquestes característiques.
4: El Consell de Garanties s'ha pronunciat a petició de Junts i el Partit Popular, tot i que el seu dictamen no és d'obligat compliment.
2: Sigui com sigui, les dues formacions celebren que l'organisme els doni la raó. Asseguren que ha quedat demostrat que la iniciativa vulnera drets fonamentals i és, diuen, un nyap. El Partit Popular ja ha advertit que si el govern no fa marxa enrere portaran la llei al Tribunal Constitucional. Junts no s'hi ha pronunciat sobre aquest extrem, però denuncien que es tracta d'una llei ideològica que no resoldrà, diuen, el problema de l'habitatge. La diputada Judit Toronjo critica que els ajuntaments quedin al marge.
5: Qüestiona les competències amb l'exclusió en el debat, en aquest tràmit d'urgència del món local, que és un dels principals actors que hauria de poder opinar amb el desplegament d'una llei d'aquest tipus a la que s'intenta donar les eines, però que per altra banda se l'exclou.
4: Els comuns promotors de la llei, a canvi dels pressupostos, recordem-ho, defensen la robustesa legal i constitucionalitat del text. La formació assegura que no es limita l'adquisició

0: d'immobles, sinó el seu ús. El seu portaveu, David Cid, ha assegurat en declaracions a Onda Cero que seguiran endavant.
1: En tot cas, el nostre objectiu, sigui quin sigui el resultat, serà intacte, que l'habitatge no pot ser un bé de mercat, no pot ser un actiu financer, sinó que ha de ser un lloc on els catalans hi puguin viure, si casa seva, construeixin la seva llar, no?
0: I des del govern, la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha afirmat que buscaran totes les mesures legals, les maneres que siguin possibles d'acord amb l'Estatut, ha dit, per protegir el dret a l'habitatge a Catalunya. Reaccions que ens deixa una de les notícies del dia, però en volem més. Falten 11 minuts per arribar a 8:15 del vespre i a l'entrevista del dia d'avui parlarem amb l'Associació de Promotors de Catalunya i el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya sobre el dictamen del CGE. Comencem amb l'APCE. Saludem el seu president, el Xavier Vilajoana. Bona tarda, Xavier.
2: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Per començar, ho dèiem, no és d'obligat compliment aquest informe que avui ha fet públic el Consell de Garanties Estatutàries, però quin valor té aquest dictamen? Creu que després d'aquest pronunciament la proposició de llei encara té recorregut polític i jurídic?
2: Home, polític el té, perquè des del moment que no és d'obligat compliment, el que sí que em semblaria bastant ridícul, no?, que després de que precisament un òrgan consultiu del Parlament per tirar endavant les lleis que analitza tant el fons com les formes, és que l'ha destrossat. Vull dir, no és només contundent, és que és demolidor l'informe. I, per tant, em semblaria bastant, bastant ridícul tirar endavant amb aquesta proposició de llei.
0: Els impulsors de la norma defensaven que serviria per frenar l'especulació amb l'habitatge. Per què vostès sostenen que no només no resoldria el problema, sinó que el podria agreujar?
2: És que, saps el que passa? Que aquests, els promotors que diuen que volen solucionar l'habitatge, fa 8 anys que només fan que regular, irregular, intervenir, aprovar, i malauradament avaluen, pel que estem veient, molt poc. L'accés a l'habitatge, precisament en aquests últims 8-10 anys, ha empitjorat, que és on més canvis regulatoris al respecte s'han fet. Per tant, el que els demanem i el que fa temps que els diem és que s'ho facin mirar, que preguntin, que s'informin, que parlin amb acadèmics, amb professionals, perquè els dic una cosa, qui no ha fet els deures durant tots aquests anys és precisament l'administració pública. I si no, comparem-nos quin parc d'habitatge de protecció oficial o d'habitatge públic, de propietat pública, tenim i quin tenen els nostres països de l'entorn. I és que jo sóc dels que penses que primer un ha de fer autocrítica, ha de mirar-se el melic i després, com a molt, posar les eines necessàries perquè els que tenen la maquinària, els que tenen la capacitat, etc., posin els habitatges assequibles al mercat. Mm-hmm.
0: Li he preguntat per aquestes solucions, per mirar-se el melic abans, sí, perquè si aquesta llei finalment no prospera, li demano dues o tres mesures prioritàries que proposaria el sector per facilitar l'accés a l'habitatge sense limitar la compra, en aquest cas.
2: Pues mire, una de les mesures és, per exemple, que ha tingut 4 intents d'entrar al Congrés, en aquest cas a nivell estatal, que és la modificació de la llei de suelo, per exemple, que qualsevol informe, qualsevol errada subsanable obliga a tornar el procediment fins als principis. Per tant, desenvolupar sòl, que és la matèria prima, és la primera de les obligacions que tenim, tots plegats, i després n'hi han d'altres, és que no és només d'una, és una suma de petites, mitjanes i grans decisions. Per exemple, incentius, tant a l'oferta com a la demanda, tant els que volen comprar com els que volen posar habitatges assequibles al mercat. Això és com ho han fet altres països que ens comparem o que ens volem comparar, que jo ho he sentit moltes vegades per part de certs grups polítics, parlar de Viena, que repassin què fan Viena, què fan a Viena i com beneficien en el bon sentit, com ajuden a que els actors, els operadors, tant públics com privats, posin habitatges assequibles, perquè és molt fàcil comparar sense aprofundir amb el que s'està comparant. Mm-hmm.
0: M'agradaria que preguntar-li sobre una qüestió, perquè una de les conclusions del dictamen és que no tota compra que no es destina a residència habitual és especulativa. Li pregunto si està d'acord amb aquesta sentència, que me l'expliqui primer, després si creu que el debat públic, en aquest cas, s'està simplificant doncs massa en les causes de la crisi de l'habitatge.
2: Sí, absolutament estic d'acord, però és que a més, sap què passa? Que a mi m'agrada ser molt rigorosa amb el llenguatge que s'utilitza. I si un hom llegeix què vol dir la paraula especular, vol dir que és comprar un bé, no fer res, esperar temps, i vendre i obtenir un benefici. Això no és per res el que fa el sector immobiliari en aquest país. Això no és el que fa el 98%, 99% de l'activitat immobiliària i l'activitat que posa habitatges al mercat. Per tant, siguem rigorosos, perquè comprar un edifici buit, o no buit, comprar-lo amb el que marca la llei, rehabilitar-lo, aportar-hi valor, fer-lo més eficient energèticament, més sostenible, etc. Això, i després vendre'l, el preu que toqui, si és de protecció oficial, de protecció oficial, si és lliure, lliure, això té un nom, que és afegir valor, que no és precisament especular. Per tant, jo els demanaria que utilitzessin el llenguatge amb coneixement de causa.
0: Hem parlat amb el Xavier Vilajoana, president de l'APCE, l'Associació de Promotors de Catalunya. Xavier, moltes gràcies per atendre'ns als micròfons de la Brúixola d'Estiu. Bona tarda.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I ara volem sentir la veu dels sindicats. Saludem a la Marina Parés, del Sindicat d'Habitatge Socialista. Bona tarda, Marina, què tal?
3: Hola, bona tarda.
0: Sentíem el Xavier Vilajoana, de l'Associació de Promotors de Catalunya, fent la seva valoració sobre el dictamen que hem conegut avui del Consell de Garanties Estatuàries. Et pregunto ara per la valoració que en feu vosaltres d'un dictamen que considera que la proposició de llei vulnera drets com la propietat privada o la llibertat d'empresa.
3: Sí, a nosaltres aquest dictamen no ens ha sorprès en absolut. La judicatura sempre tanca filat amb el lobby immobiliari. O sigui, el que estem veient és, de molts exemples, que hi ha moltíssima impunitat quan s'han estat incomplint moratòries antidesnonament, quan cada dos per tres hi ha grandíssims abusos sobre els llogaters i els seus drets, per exemple, per part dels propietaris rendistes, però en canvi sempre es fila molt prim i molt ràpid quan es tracta de protegir els beneficis del lobby immobiliari, perquè al final aquest és la funció, és l'objectiu que té l'Estat ara mateix, blindar els beneficis del negoci de l'habitatge. Ara, la gent, com el que representava el senyor que acaba de parlar, als últims anys han multiplicat els seus beneficis, per molt que es queixin de que tot va en la seva contra i plorin moltíssim. Els últims anys s'han estat fent d'or mentre els preus del lloguer han pujat més d'un 60% i els preus de compra més d'un 40%. Els treballadors estem al límit per accedir a un habitatge. No podem accedir a un habitatge, que és el més bàsic del món. I aquesta gent està aquí queixant-se perquè es volen retallar una mica els seus beneficis. Doncs bé, per nosaltres la valoració és molt clara.
0: Per tant, creieu que s'ha de reformular aquesta proposició de llei o creieu que es pot desestabilitzar amb aquest nou dictamen del CGE?
3: Clar, és que la nostra valoració ja parteix de que aquesta proposta de llei ja partia de ser completament insuficient, per dues raons principalment. En primer lloc, perquè té una aplicació molt arbitrària, perquè al final deixen mans als ajuntaments si s'aplica o no s'aplica aquesta regulació. I per l'altra, perquè permet la compra d'habitatge per posar-la a lloguer. Que sí, de primera residència habitual hi ha preus regulats, però és que recordem que la regulació dels preus del lloguer ha congelat els preus del lloguer en els seus màxims històrics. Són preus, a Barcelona rondant els 1.000 euros al mes, que ja són completament impagables per cada cop més persones. Per tant, aquesta política no està alleujant al més mínim la duríssima crisi d'habitatge en la que estem. Nosaltres el que apostem és necessitem baixades substancials del preu de l'habitatge, en general, de lloguer i de compra, molt urgentment.
0: Clar, els promotors deien que limitar determinades compres podria reduir encara més l'oferta, és a dir, que seria pitjor el remei que la malaltia. No sé si compartiu aquest diagnòstic o creieu que el principal problema en aquest cas és un altre.
3: El principal problema és el lobby immobiliari, és a dir, aquesta gent en la crisi històrica d'habitatge en la que estem ens estan fent xantatge. Diuen que si en aquesta plena crisi s'amenaça mínimament els seus beneficis, el que faran serà acaparar un bé que és essencial, decidint quan i com hi podem accedir. Nosaltres creiem que necessitem urgentment plantejar-nos expropiar pisos buits, pisos turístics, co-livings, per frenar la crisi de l'habitatge. Per nosaltres, que en una situació de crisi tan greu aquesta gent s'estigui dedicant a mercadejar a una cosa tan bàsica, implica expropiació.
0: Es parla moltes vegades dels preus, d'aquesta baixada que comentaves ara, Marina. És veritat que d'altres fonts apunten que el parc d'habitatges espanyol i català és insuficient per l'oferta que hi ha ara mateix. També coincidiu que és una de les vies a explorar en aquest sentit per resoldre aquesta crisi?
3: Expropiem pisos buits a tota aquesta gent i ja veurem que el parc creix bastant ràpid. Creiem que amb les mesures que s'han estat fent darrerament, les polítiques d'habitatge dels governs estatal, autonòmic, etc., el que s'està fent és blindar el negoci de l'habitatge. O sigui, mentre per una banda s'anuncien mesures que en teoria anuncien que significaran un alleugiment, no?, per a la nostra quotidianitat, per a les nostres butxaques, el que està passant és que els preus segueixen pels núvols i que realment és un autèntic drama accedir a un habitatge i pagar, a més, un lloguer.

0: o una hipoteca. És un autèntic calvari. I jo crec que un exemple molt evident d'això ha estat el topall dels sous del lloguer, que, com comentava, ha congelat tot el lloguer en màxims històrics, no? Per tant, nosaltres creiem que sense baixades substantives del preu de l'habitatge, tant del lloguer com de compra, no hi ha millora real de la situació a curt termini.
1: Marina Parés, del Sindicat d'Habitatge Socialista, moltes gràcies per atendre'ns a la bruixola d'estiu. Que vagi bé.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Descubren células madre. Arranca 1995.
3: Llega la inteligencia artificial.
4: La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable.
5: De dilluns a divendres de 7 a 10. Actualitat, entrevistes, entreteniment i molta curiositat. A la brúixola d'estiu.
1: De seguida, ara sí, de seguida arriben els esports a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, el José Agustín Gómez per fer-nos 5 cèntims de l'actualitat esportiva, però abans, Ferran, seguim repassant algunes de les notícies que ens deixa el dia d'avui en clau de successos. Barcelona reforça la lluita contra les drogues amb més presència policial en punts de venda i espais de consum. Des de mitjans de juny, la Guàrdia Urbana està desplegant el pla Druida per actuar amb més eficàcia contra el fenomen de les drogues.
6: El nou pla pretén actuar amb eficàcia davant d'un context de major disponibilitat de drogues i de noves substàncies. El pla Druida es basa en identificar i intervenir de manera permanent sobre els punts conflictius. Per això, des de la policia asseguren que és essencial el coneixement del territori i també l'anàlisi de dades per anticipar noves dinàmiques i executar així decisions operatives concretes, ho explica el cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez.
7: Aquest pla Druida activa tot el potencial de la Guàrdia Urbana, especialment en aquesta vessant de policia de proximitat, que ens permet un coneixement molt afinat del que està passant als barris i ajustar una resposta que en molts casos també és una resposta transversal.
1: Vinga, i també en matèria de seguretat, l'Ajuntament de Badalona col·locarà més de 600 càmeres de vigilància amb intel·ligència artificial a partir de finals d'any. S'instal·laran a tots els barris i polígons industrials de la ciutat.
6: Així ho ha anunciat l'alcalde badaloní Xavier García Albiol a través d'un vídeo publicat a les seves xarxes socials. En aquest missatge assegura que les càmeres es començaran a instal·lar cap al novembre o al desembre i ha tret pit afirmant que la seguretat és una de les seves prioritats.
8: Badalona va ser la primera ciutat, sí, sí, la primera ciudad de Cataluña y probablemente de España que de golpe instale tantas cámaras, instale 615 cámaras en una en pocos meses. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque la seguridad es una de mis principales prioridades.
1: Ahora sí, 7:31, arriben els esports. I aquesta frase és sinònim que arriba a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, el José Agustín Gómez. José, què tal? Bona tarda, com estàs?
9: Hola, molt bé, i vosaltres?
1: Molt bé, amb ganes d'escoltar l'actualitat esportiva, mm-hmm. Perquè últimament estàs portant molta substància. No sé si avui seguiràs pel mateix camí.
9: Estic en època de culebrot.
1: T'agrada o no t'agrada? Quan...
9: Home, és l'estiu futbolístic. Els culebrots són els protagonistes.
6: És el que hi ha, és el que hi ha.
9: A Can Barça hem tingut el de Ter Stegen, ahir es va solucionar.
1: Mm, ja està, per fi, eh?
9: Sí, se'n va a l'Ajax, definitivament. Avui ja s'ha fet tot l'acte protocolari amb Jordi Cruyff al seu costat com a màxim responsable esportiu del conjunt ajacit. El culebrot de Julián Álvarez, que encara no té data de caducitat. I ara estem amb el culebrot Ferran Torres. Un Ferran Torres que ja ha deixat les seves vacances ibicenques i ara està de gira pels Estats Units. I allà està fent diverses entrevistes. Ahir va passar per la televisió, va estar al Today Show de la RBC, va estar amb la Caitlin Collins a la CNN i també ha estat amb Sportico, un mitjà de comunicació, amb el que ha parlat del seu futur i també del que li demana el Futbol Club Barcelona.
10: Bueno, mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar.
9: Tot és parlar, però de moment el jugador està als Estats Units. El dia 12 s'ha de reincorporar als entrenaments amb el primer equip de Hansi Flick, però a sobre de la taula té d'altres ofertes. Interès de clubs com l'Atlético de Madrid i sobretot el PSG.
10: Bueno, siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que me, como tengo contrato, puedo esperar y decidir por mi cuenta.
9: Es a dir, Ferran Torres...

0: pot sortir del Barça traspassat aquest estiu, o pot quedar-se, apurar l'any que li resta de contracte i sortir cap al club que el pretengui cobrant una prima de fitxatge.
1: Dóna la sensació que no sap ni ell, on jugarà aquest any, José?
0: No ho sé. No sóc el cap del Ferran Torres, però clar, és una situació clar. Que el Barça, si no renova, perquè la intenció del Barça és renovar-lo, l'ha de traspassar. Però clar, si els clubs que el volen prefereixen esperar una temporada,
1: clar.
0: El Barça què fa? El deixa a la grada, tenint en compte que a hores d'ara només el té a ell com a, entre cometes, teòric nou.
2: Una mica el que va passar amb Dembélé, no, també? Que el va mantenir a la grada i al final...
0: No, jo crec que és diferent. És diferent situació. Perquè a Ferran Torres resta només una temporada de contracte.
1: Bueno, José...
0: I aleshores el jugador de mira.
1: Avancem, més coses.
0: Deixem això. I escoltem ara a Bissibú, Jesse Bissibú, el jugador belga de 18 anys, que signava contracte el passat divendres per les properes 5 temporades amb el conjunt blaugrana. Avui ha fet la signatura protocolària a la que ha estat present per primera vegada de manera pública Joan Laporta. Bissibú, que parla de la seva trobada a Anglaterra amb Hansi Flick.
3: Para mí
4: Hansi me recibió muy bien, muy bien. Tuvimos algunas charlas, así que para mí es muy fácil hacerlo. Esta temporada es solo para trabajar duro y darlo todo. Por ahora para mí es simplemente estar aquí, trabajar duro y aprender todo lo posible.
0: Ara parlem de futbol femení perquè també hem de tenir en compte la quantitat que ha pagat el Futbol Club Barcelona, el traspàs més car de la història de la secció, per fer-se amb una jugadora brasilera de 26 anys que es diu Caroline Nicoli. Arriba del Manchester City, que rebrà del Barça 1,2 milions d'euros més variables. Signa contracte per 4 temporades. És un fitxatge necessari, sobretot a la part ofensiva. És una jugadora que pot jugar per les bandes o pel centre de l'atac, i el Barça amb totes les sortides necessitava una operació d'aquest tipus. Parlem ara del Reial Club Deportiu Espanyol. Males notícies les que hem tingut aquesta tarda. Ai. Per part del conjunt blanquiblau. Es queda sense el seu davanter centre Quique García els propers mesos. El partit amistós del cap de setmana davant el Middlesbrough va rebre un cop i al final pateix una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que l'obligarà a ser intervingut demà dimecres. Per tant, males notícies per Manolo González en un mercat que de moment encara ha de portar molts reforços si l'Espanyol no vol patir al llarg de la temporada. Pablo Ramón és un dels jugadors que pot deixar l'entitat a les properes hores. Ja es troba a Santander per signar amb el Racing de Santander de cara a la propera temporada o les properes, perquè l'Espanyol encara ha de decidir cedit o traspassat. I ara escutxem Alemany Riedel, que ha de ser més protagonista a la seva segona temporada parlant del tema de l'opció, que és un dels problemes.
5: El tiempo fue muy bien en Inglaterra. Tenemos mucho tiempo con el equipo y sí, los dos partidos fue bien más o menos. Metemos muchos goles y es mejor, es top. 3 goles contra Middlesbrough y 2 contra Burnley. Para mí, para defender, no perfecto porque 5 goles. En ataque se ve, sí, claro.
0: Rebre 5 gols defensivament és un greu problema en dos partits. Per cert, acabem amb dues notícies poliesportives. En handbol, ampliació de contracte pel porter del Barça Hal Grimson fins al 2029 i medalla d'or per Iris Tió a l'europeu de natació en solo tècnic desincronitzada amb la cançó de Rosalía Mio Cristo Piense Diamante.
1: Banda sonora i tot, Déu-n'hi-do,
0: Totalment.
1: Molt bé, felicitats des d'aquí a Iris Tió i al seu equip. José, moltes gràcies i demà tornem.
0: Demà més.
1: Bona tarda.
6: ¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes, sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900-900-770, 900-900-770 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
1: Moment d'obrir la plana cultural del nostre informatiu, Eudald Sanz. Què tal? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
1: A veure, avui comencem parlant de música, pot ser?
7: Sí, i ho fem d'òpera. Barcelona. Per
3: perquè aquest dimarts us pot avançar Onda Cero Catalunya que la pel·lícula biogràfica sobre Montserrat Caballé està enllestida i preparada per la seva distribució. Ho ha confirmat la protagonista del film, Begoña Alberti, que li ha explicat a Robert Calvo, al programa La Ciutat d'Estiu d'aquesta casa, com ha estat posar-se la pell de la diva catalana més universal.
7: Un repte per mi, però només no pel fet de fer a la gran Montserrat Caballé, sinó perquè venia no d'un personatge, sinó d'una estimació, d'una admiració, d'una coneixença d'ella, clar, la veu és la meva, i això va ser acceptat i dit per la família.
3: Dirigida per Patricia Ortega, la pel·lícula també està protagonitzada per Anna Saavedra, interpretant Caballé d'adolescent, i arribarà properament a les sales de la mà de Filmax.
1: Molt interessant aquesta notícia que avançava a La Ciutat d'Estiu del nostre company Robert Calvo. Des d'aquí una abraçada i gràcies per la feina, perquè Montserrat Caballé va ser una de les grans, però ara parlem d'obres d'art.
3: Exacte, i no parlem de cap concreta, sinó que parlarem de com transportar-les. Perquè tu, Joan, què creus que s'hauria de tenir en compte a l'hora de transportar una obra d'art?
1: Home, sobretot una empresa que hagi treballat amb moltes d'elles, perquè són, diguéssim, material sensible de veritat, i pagar moltes assegurances per si alguna cosa va mal dades.
3: Doncs exacte, i també s'ha de desinsectar.
1: Desinsectar, eh? No desinfectar, desinsectar.
3: Desinsectar.
1: A veure, explica'ns.
3: Perquè les obres poden acumular insectes com corcs que si viatgen i contaminen altres obres, doncs poden provocar un resultat desastrós. És per això que el Museu d'Art Medieval de Vic ha incorporat un nou sistema de desinsectació costa mitjançant anòxia per reforçar la conservació preventiva de les obres que cedeixen préstec.
1: Ens posen trampes, perquè anòxia després de desinsectació, déu-n'hi-do. I quina serà l'obra cedida?
3: Doncs serà un retaule de Bernat Martorell, una obra mestra de la pintura gòtica catalana que formarà part d'una exposició al Museu Stadel de Frankfurt al setembre. La cap d'àrea de restauració del Museu Episcopal de Vic, Judit Verdaguer, valora el retaule.
8: En aquest retaule s'explica molt clar aquest doble, aquesta doble interpretació de la figura de Magdalena. Hi ha escenes que són de l'Evangeli, però també hi ha escenes que són relats medievals. Per tant, a través d'aquesta obra fins i tot poden explicar com es va construir la imatge de Magdalena com a prostituta.
1: I tornem al bloc musical amb el so de la cobla.
3: Perquè des d'aquest dimarts i fins dissabte tindrà lloc el festival amb so de cobla a Palamós, una proposta que reivindica la sonoritat dels instruments de la sardana. El festival vol apropar la cobla a nous públics, fins i tot amb la fusió de diversos formats.
1: I qui obrirà l'escenari aquest vespre?
3: Doncs serà càrrec de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
1: Molt interessant, ja tenen un pla per aquesta nit. I canviem totalment de registre i escoltem la Niña Pastori.
9: Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo.
3: La gaditana Maria Rosa García García portarà el flamenc al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana. Fidel a les seves arrels flamenques, portarà sobre l'escenari el seu nou àlbum, Color Fania, on l'ànima flamenca es fusiona amb l'energia de la salsa llatina.
1: D'aquestes músiques que venen de gust a aixecar-se i posar-se a ballar. I amb l'última proposta, tornem on hem començat, a l'òpera.
3: Doncs sí, avui ha estat una secció cíclica, perquè el tenor peruà Juan Diego Flores actuarà aquest any al Festival Cap Roig a Calella de Palafrugell. El repertori combina àries d'òpera i romansos de sarsuela i culmina repassant cançons més conegudes vinculades a la seva discografia recent.
1: I això està tot per avui, veritat?
3: Veritat.
1: Vinga, Eudald, demà tornem, gràcies.
3: Adéu.
10: Otra vez.
11: Las enfermedades minoritarias son más de 7.000 y mayoritariamente son degenerativas e incurables. Para muchos enfermos el tiempo se acaba. Donando y haciéndote socio puedes cambiar sus destinos. Entra en fundacionisabelgemio.com e infórmate. Si se investiga, se avanza.
12: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
13: La brújula de Esteo. Amb Joan Valentín.
1: I després de repassar tota l'actualitat en clau de cultura, arriba aquella secció que ens quedem en un moment històric concret, i aquest treball de revisió documental ja s'ha

0: Saben que aquest any, a la brúixola d'estiu, el fa el Diego Fernández. Diego, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Joan.
0: Ahir...
1: Avui... Vols?
0: No, mira, tu comences per avui, jo començo per ahir. Volia recordar el nom de la Mary Wollstonecraft, una pionera feminista que es coneix segur menys de l'important que va ser per la història. I ara sí, avui, Diego.
1: Avui ens toca tornar a parlar de la primera versió d'un invent, però avui no t'escapes, avui et proposo un joc.
0: Mai m'escapo.
1: Que hauràs d'adivinar de què parlem.
0: Va.
1: Et donaré una pista per això, eh?
0: Mm-hmm.
1: Té a veure amb dues coses que a primera vista sembla que no tinguin res a veure, que són els radars militars de la Segona Guerra Mundial i unes crispetes de blat de moro per fer a casa. Què tenen en comú aquestes dues coses? I quin invent podem estar parlant avui? Tens alguna idea?
0: I m'estàs dient que aquesta és la pista, eh?
1: Sí.
0: Aquesta és la gran pista que m'ofereixes, eh?
1: Tot el que tinc.
0: Radar militar de la Segona Guerra Mundial i unes crispetes de blat de moro fetes a casa... No t'ho sé dir. Potser els dos es van inventar el mateix any.
1: Doncs mira, no.
0: Les crispetes i els radars militars.
1: El que els relaciona són el microones, que és l'invent que parlarem avui.
0: Val.
1: Doncs això, les crispetes, si vols, comencem. Ai, el microones.
0: Això que sentim no és un microones, és la màquina del temps del Diego, i crec que haurà d'explicar-nos alguna cosa més per veure com relacionem el radar amb les crispetes.
1: Sí, mira. Ara ens anem cap als laboratoris on es duien a terme les investigacions militars per millorar el radar durant la Segona Guerra Mundial. Més concretament és l'any 1945, som a Massachusetts, en un laboratori de l'empresa Raytheon, i hi ha un enginyer autodidacta sense formació universitària que s'interessa per les en aquell moment noves tecnologies de radars per detectar avions.
0: I qui era aquest enginyer?
1: Doncs aquest enginyer autodidacta que et dic era el Percy Spencer, que havia estat orfe des de nen i que havia deixat d'anar a l'escola als 12 anys per treballar.
0: Uh-huh.
1: Suposo que et preguntaràs com es va fer enginyer.
0: Sí.
1: Doncs mira, va aprendre sobre telegrafia a la Marina i més tard va començar a treballar en aquesta empresa d'electrònica militar que fabricava l'element més important per la història d'avui. Fabricava els magnetrons.
0: Déu-n'hi-do ser autodidacta amb el camp de l'enginyeria, perquè jo sóc autodidacta per tocar l'ukelele, però clar, amb una enginyeria hi ha moltes més vessants i ho trobo molt més complicat. A veure, parlaves dels magnetrons. Per què eren tan importants?
1: Doncs mira, els magnetrons són uns dispositius que transformen l'energia elèctrica en unes zones electromagnètiques d'alta freqüència i, de fet, transforma l'electricitat en les zones que donen nom a l'invent d'avui. Les transforma en microones.
0: Però entenc que en aquell moment i en aquell laboratori les utilitzaven i les investigaven només per trobar un ús militar, en aquest cas.
1: Doncs sí, al final era un laboratori per millorar els radars, però el Percy va tenir un petit accident que el va fer pensar que potser aquestes zones... que investigaven, doncs podien tenir altres aplicacions. El cas és que un dia passava pel costat d'un d'aquests magnetrons i va notar que una xocolatina se li desfeia a la butxaca i això va fer que se li encengués la bombeta al cap. Va decidir continuar investigant, va col·locar uns grans de blat de moro al costat del tub de la màquina i van començar a saltar per sobre de la taula del treball mentre tots els enginyers miraven sorpresos. Les crispetes van cuinar-se en pocs segons i fins que van apagar el dispositiu.
0: Per ser una primera prova, sembla que va ser tot un èxit. No m'estranya que aquell experiment despertés la seva curiositat. El que ara em pregunto és com va arribar a les cuines de la gent, clar.
1: Doncs abans d'això, el següent pas era assegurar-se que els aliments es cuinessin de forma controlada i segura.
0: Mm-hmm.
1: Seguint per aquesta línia, de fet, l'any 1947, la companyia Raytheon va fer les proves adients i va llançar el primer model comercial de la història, anomenat Radar Range.
0: Mm-hmm.
1: Però en comptes de ser un electrodomèstic petit, mesurava gairebé 2 metres i pesava 340 quilos i necessitava una complexa instal·lació d'aigua per refredar-se. A més, era molt car i de manera que només el van comprar alguns restaurants de luxe i alguns vaixells de la Marina.
0: Menys mal que va baixar de tamany, perquè imagina't tenir un microones de 2 metres d'alçada i de 300 quilos, que quan l'has de canviar doncs tens una feinada important. Incòmode d'utilitzar, sens dubte, i car. I quan va ser el moment que les persones el començaven a tenir a casa i, com dèiem, es va reduir el tamany i era més per tots els públics?
1: Doncs van haver de passar 20 anys, carai, fins al 1967, quan finalment es va aconseguir. Una companyia que es deia Amana va llançar el primer model compacte pensat exclusivament per les llars.
0: Molt millor, perquè, com dèiem, de 2 metres i 300 quilos, molt poc pràctic. No és la gràcia del microones, precisament.
1: Totalment, però el bo d'aquest últim model és que ja anava sobre el taulell de la cuina i es connectava en un endoll estàndard. També era un model molt més segur, però tot i això durant molts anys la gent els feia por, vull dir, perquè pensaven que la radiació podia ser nociva per la salut o alterar els aliments.
0: Mm-hmm.
1: Per sota això està comprovat que les microones són segures per escalfar els aliments i només era una mena de mite. I d'aquesta manera la tecnologia es va imposar i va canviar els hàbits de milions de famílies.
0: I entenc que sí, que aquest moment està considerat com el naixement del forn de microones modernes.

0: Bern?
1: Doncs tècnicament sí, però sovint hi ha discussions perquè la gent va trigar més d'una dècada en confiar plenament en aquesta forma de cuinar. Per això, alguns experts diuen que la veritable revolució domèstica no va arribar fins als anys 80, quan la producció en massa va reduir-ne el preu de manera radical a tot el món i la gent no va tenir tants problemes per comprar-lo.
0: I no és la primera vegada que una invenció domèstica ve del camp militar, eh? Perquè és un camp on s'ha experimentat molt amb aquestes tecnologies i a vegades doncs, acaben derivant en coses tan sorprenents com aquesta. Deies que finalment es va aconseguir contenir i que fos segur, però segur que t'han dit algun cop, Diego, si escalfes el menjar no et quedis davant mirant-lo.
1: No, sí, sí, però això és un mite, no? És un mite.
0: Però els
1: a
0: diuen...
1: A més, perquè té una gàbia, la gàbia de Faraday, que clar. Li diuen... que fa que no passin aquestes microones.
0: Clar, clar, això se'ls diuen als nens, potser perquè estiguin entretinguts amb altres coses i no molestin. Que interessant, eh? També com un accident amb una xocolatina va fer que s'acabés creant el microones. Sembla que les xocolatines tenen alguna cosa perquè l'altre dia, recordem-ho, quan parlàvem del primer caixer automàtic, també hi havia una xocolatina pel mig.
1: Sí, la xocolatina d'una màquina expenedora havia inspirat el caixer automàtic, és veritat. És curiós, si, perquè sí, però vull primer acabar amb una pregunta, que és que saps com s'escalfen els aliments al microones? Saps quina és la ciència que hi ha darrere?
0: La ciència no, jo sé que escalfen mitjançant ones l'aigua dels aliments. Doncs, només et sé això.
1: Exactament, sí, sí, sí. És perquè les ones fan que les partícules d'aigua dins dels aliments vibrin més i s'escalfin. De fet, la majoria dels plats surten calents del microones no perquè tinguin aigua, sinó perquè el menjar els ha passat el calor. Mm. No són les ones en si.
0: Molt interessant, Diego. Com sempre, avui hem conegut la història d'un invent, com es va concebre, i demà entenc que toca una personalitat.
1: Sí, efectivament.
0: Vinga, doncs fins demà, Diego. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Joan.
2: Para proteger tu hogar, cada segundo cuenta. Por eso en Verisur respondemos en menos de 20 segundos para ofrecerte una mejor protección frente a ocupaciones. Con nuestra alarma podemos detectar cualquier intento de intrusión en tu casa enviando a la policía las pruebas necesarias para que intervengan de inmediato y así evitar la ocupación. Confía en Verisur, porque cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-272-272. Verisur.
0: Falten 9 minuts perquè arribem a les 8 del vespre. Encara ens queden uns minuts de ràdio abans de fer aquesta pausa de mitja hora per repassar tota l'actualitat a nivell nacional. I tenim ganes de viatjar, com sempre, amb la Irene Martín. Irene, què tal? Com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda, Joan.
0: Ahir, recordem-ho, pels despistats, vam recórrer els carrers medievals de Besalú. Avui deixem Catalunya i marxem cap al sud d'Espanya, si no vaig errat,
3: sí.
0: Com ens vas dir ahir,
3: sí.
0: On ens espera el mar Mediterrani, un clima espectacular i un poble molt bonic d'Andalusia.
3: Sí, exacte.
0: On ens portes, exactament?
3: Doncs, Joan, ho hauràs d'endevinar tu.
0: Perfecte.
3: Com sempre, et donaré tres pistes. La primera pista és un poble de la Costa del Sol. La segona pista és que és famós per unes coves. I la tercera pista és que des del seu mirador més famós es veu una de les panoràmiques més conegudes d'Andalusia.
0: Nerja?
3: Sí, molt bé. Doncs Nerja està situada al costat del Mediterrani i combina platges, penya-segats, història i molta vida.
0: Sí, m'ha agradat molt el nom, eh? Nerja. És com que
3: Nerja.
0: No? És petit i sona molt, molt maco amb aquesta R
3: sí.
0: I J seguides.
3: Sí, sí.
0: És d'aquells jocs on pots estar al matí a la platja i a la tarda passejant pel casc antic. És a dir,
3: sí.
0: Que no és només un destí que tingui una única variable per
3: exacte.
0: Passar el temps.
3: Sí, sí. Les cases blanques, els carrers plens de flors i el clima fan que sigui una destinació molt agradable durant gairebé tot l'any. I el famós Balcó d'Europa és probablement el lloc més important del municipi, que es tracta d'un passeig construït sobre els penya-segats amb unes vistes espectaculars sobre el Mediterrani.
0: Lloc perfecte per fer-se una foto, que jo sé que
3: sí,
0: t'agrada
3: sí.
0: Molt això, Irene.
3: M'encanta,
0: tu t'has fet fotos, és veritat. Eh?
3: I més d'una, sí, sí. Va, Joan, quina és l'atracció turística més visitada d'Enerja? Et dono tres opcions.
0: Val.
3: El castell medieval, les coves d'Enerja o el port.
0: Per mi les coves d'Enerja.
3: Molt bé.
0: És així?
3: Sí.
0: Val. Avui estic bé, eh? Avui
3: sí,
0: estic
3: sí.
0: Bastant fi. I per què són tan famoses aquestes coves? Explica'ns.
3: Doncs mira, per moltes coses. En primer perquè són enormes. Mm. Tenen més de 5 quilòmetres de galeries subterrànies. Segon, perquè al seu interior s'hi han trobat restes prehistòriques molt importants I tercer, perquè amaguen una de les columnes naturals més grans del món.
0: No sé si et surten a tu per xarxes, però aquells vídeos de gent que va per coves molt estretes,
3: sí,
0: fa molta angúnia,
3: sí,
0: eh?
3: Sí.
0: Fa molta angúnia. Però no, aquestes no, eh? Aquestes es poden
3: no,
0: visitar,
3: sí,
0: són segures.

0: Sí. Una, abans deies de columnes naturals de les més grans del món,
1: sí.
0: Que són columnes, clar, creades per la natura, que no es pensin que van a sí. un dia a un paleta i van estar a una columna. No, això és natural, eh?
1: Exacte, sí, sí.

0: constant durant tot l'any.
1: 5 quilòmetres, vull dir que hi ha molt espai allà perquè hi corri l'aire, però no, es manté la mateixa, la mateixa temperatura, que curiós.
0: Sí, sí, tant si a fora fa molta calor com si fa fred, a l'interior hi ha unes condicions molt estables i això ha ajudat a conservar tant les formacions naturals com les restes arqueològiques que s'hi han trobat.
1: Que curiós, refugi climàtic, eh?
0: Sí.
1: Li diuen ara, però sí, sí, és això, per refrigerar-se de la calor.
0: Sí.
1: Ja estem situats, ja sabem que és Nerja, de fet ja hi som. Què hem de visitar? El primer que hem de visitar?
0: Doncs el primer, sense dubte, el balcó d'Europa, on des d'allà veus el mar, les platges i les muntanyes de la zona. Després ens dirigim a les coves de la Nerja.
1: Això sí, això ho tenim clar, una visita imprescindible.
0: Sí, sense cap dubte, on hi ha sales tan grans que costa creure que siguin subterrànies.
1: I ens agrada aquesta secció perquè no només ens quedem amb els grans titulars, amb allò que totes les guies tenen, sinó que anem a algun racó així més conegut, que no sigui tan fàcil d'arribar.
0: Sí, doncs mira, jo recomano la cala del Caravello, que és una petita platja envoltada de penya-segats.
1: D'aquelles que et recomana la Irene i també algú del poble que porta molts anys.
0: Sí, exacte, sí, sí. I ara toca un veritat o fals.
1: Va.
0: El balcó d'Europa rep aquest nom perquè el rei Alfons XII va visitar la zona després d'un terratrèmol.
1: I li va posar Europa.
0: Sí.
1: Veritat?
0: Doncs sí, molt bé, correcte. Es considera que va ser ell qui va popularitzar aquest nom al segle XIX.
1: Curiós, ja deia que era molt concret per si t'ho havies inventat i he dit, va, veritat. I quina és l'experiència més típica de Nerja?
0: Doncs seure un xiringuito al costat del mar i demanar un espeto.
1: Les famoses sardines.
0: Exacte, que es cuinen sobre una barca plena de sorra i brases.
1: Tradició molt andalusa aquesta, és veritat, eh?
0: Sí, però són molt bones, sí, sí.
1: Ja ens has obert la gana amb aquest espeto, amb aquestes sardines, però volem més perquè si no ens quedarem curts, jo crec, només a base de sardines.
0: Doncs mira, també és molt típic menjar ja peixos frescos, calamars, marisc i moltes receptes mediterrànies.
1: Cap sorpresa, molt de mar.
0: Exacte, sí, sí. I si us agraden els dolços, hi trobareu postres elaborades amb mel de canya.
1: Sí, especialitat típica de la zona, cal dir.
0: Sabies que algunes sales de les coves s'utilitzen per fer concerts?
1: Dins la cova?
0: Sí.
1: M'interessa molt això.
0: Perquè tenen una acústica espectacular.
1: I a més està fresc, vull dir que, es manté la temperatura, que no sues, que això és un problema per molts músics.
0: Sí, sí.
1: Una experiència única de ser.
0: Sí, jo la recomano molt. I una altra dada és que encara que tenen una fama turística, encara conserva racons molt tranquils lluny de les zones més visitades.
1: Dins la cova, per exemple.
0: Exacte.
1: Seria un racó molt, molt tranquil i tens 5 quilòmetres, per tant no t'hi trobaràs gaire gent i tindràs el teu espai.
0: Sí.
1: Anem encara en la recta final, ja sabem on menjar, sabem curiositat del lloc, però les recomanacions per a aquells oients que ja estiguin mirant dates.
0: Doncs primer, reservar l'entrada de les coves amb antelació.
1: Important això, hi ha coves, o sigui, perdó, hi ha coves, sí.
0: Sí,
1: hi ha entrades,
0: hi ha entrades
1: per les coves,
0: que valen diners, sí, sí. I sobretot a l'estiu, que és quan hi ha més turistes.
1: Més afluència.
0: Sí, doncs, reservar-ho amb anticipació.
1: Segon?
0: Doncs evitar les hores de més calor si voleu caminar pel centre, ja que a Andalusia fa molta calor
1: sí,
0: a l'estiu.
1: Sevilla, per exemple,
0: sí,
1: una calor terrible, terrible. I el tercer, va, el tercer consell.
0: Doncs aprofitar el viatge per visitar Frigiliana, que és un altre poble blanc molt famós d'Andalusia, i també Torrox, que és molt a prop, també.
1: M'agrada això que fas últimament, que recomanes un destí concret, però per si la gent ja ha agafat el vol o el tren o el que sigui, pugui aprofitar per anar a altres localitats de la zona que també són espectaculars, perquè així ja poden amortitzar el viatge, no? Ja que van fins allà. Molt interessant, hem descobert avui Nerja, platges, coves espectaculars, paisatges mediterranis i una de les panoràmiques més famoses d'Andalusia, un lloc ideal tant per als amants del mar com per als qui busquen història, natura i bona gastronomia, això sempre és un essencial per a aquesta secció. Demà, a veure, alguna pista, on viatgem?
0: Doncs demà tornarem a Europa per descobrir una ciutat plena de canals i cases de colors. Et fas una idea? És una pista molt àmplia.
1: Canals, en ve una, però,
0: ja, però no.
1: Cases de colors... Sí, jo crec que tinc alguna idea, eh? És molt famosa, és molt gran.
0: No.
1: No?
0: És un poble petit.
1: Doncs llavors no tinc ni idea. Haurem d'esperar 24 hores per descobrir-ho, volíem dir. Irene i Martí, moltes gràcies, demà tornem.
0: Gràcies a tu.
1: I després de passejar per Nerja, amb aquesta secció que ens fa viatjar per tot arreu, la Irene Martín, demà tornem, perquè m'ha deixat aquí copsat amb quina serà la localitat que ens presenta. Nosaltres arribem a les 8 del vespre, ja saben que ara fem una petita pausa de 30 minuts per repassar l'última hora a escala nacional, amb els nostres

companys de Onda Cero, i nosaltres després tornem. Encara ens queda molt de programa, eh? Portem només una horeta, i fins a les 10 estarem fent ràdio acompanyats, evidentment, del meu company, del Ferran Cuixart, i portem seccions de tot tipus, eh? Parlarem de corresponsals de guerra, de música, i també, ara em ballava el cap, home, el Pau Merino, un conegut del programa que ens porta tradicions catalanes. I això, res, serà d'aquí 30 minutets. Tornarem amb les piles carregades. Vinga, fins ara, fins ara.

0: Quan pensem en un periodista de guerra, sovint pensem en bombes, en armilles, antibales o en segrestos, fins i tot. Però avui volem parlar d'una altra guerra, la que es lliura dins del cap. Què passa pel cervell d'una persona que conviu durant anys amb la mort? Com s'aprèn a seguir treballant després de fotografiar un nen mort? I sobretot, quin preu psicològic té explicar les guerres perquè la resta del món les pugui entendre? D'això en volem parlar amb l'Antonio Pampliega, periodista de guerra amb gairebé dues dècades cobrint conflictes armats i que va passar 299 dies segrestat per Al-Qaeda a Síria. Antonio, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, encantados de volverte a saludar. Estuviste en La Brújula hace unos meses, los oyentes más

0: del mundo, ¿qué les intentarías explicar antes de su primer conflicto?
1: Pues mira, yo lo que les inculcaría o el consejo que les podría dar es, si realmente lo que quieren hacer es con responsabilidad de guerra, que vayan y lo prueben, pero sobre todo que estén preparados para diferentes cosas. Una, la frustración, porque que vayas a una guerra no significa que vayas a vender, es decir, que a lo mismo pierdes mucho dinero, no lo vas a recuperar, pero sobre todo y lo más importante, y esto ya te lo hablo con la voz de la experiencia, es que cuando vuelvas a casa tengas preparado una psicóloga o una psiquiatra para que te ayuden y que sean especialistas en estrés postraumático. No vale cualquier persona. Sobre todo eso, porque las cosas que nosotros vemos allí no estamos preparados para procesarlas, aunque pensemos que sí. No estamos preparados para procesarlas. Yo siempre digo que a mí en la guerra de Siria, y había estado en algunas antes, a mí me robaron la inocencia, porque yo jamás imaginé las cosas que iba a ver en esa guerra. Y a mí es la que, después obviamente el secuestro también, pero esa a mí es la que me destroza la cabeza para siempre.
2: Ens quedem amb aquest missatge de l'Antonio Vampliega per acabar. La salut mental és importantíssima en tots els camps, però sobretot si algú es vol dedicar a aquesta feina tan necessària, ho diem, però alhora tan perillosa,
0: S'ha d'estar
2: és
0: preparat.
2: conviure amb l'horror. S'ha d'estar preparat i sobretot tenir un suport psicològic clar. Antonio Vampliega, sempre nos quedamos justos de tiempo, ¿eh? Volverás porque las puertas aquí siempre están abiertas para ti, ¿eh?
1: Muchísimas gracias, chicos.
2: Gracias, Antonio.
1: Muchísimas
2: Adiós.
1: Gracias. Tiri, tiri,
3: tiri. Hoy en Onda Cero traemos una fórmula que junta dos seguros.
4: Sí, tipo directo. La fórmula coche casa de línea directa que te hará ahorrar directamente. Y está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
3: Si es que con una aseguradora así, todo es buena onda.
4: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
6: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
7: Gràcies, molt bé.
6: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units d'ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
7: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
5: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
8: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
9: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
2: Sí, per això l'hem entrevistat tant, perquè és molt interessant la història d'Antonio Vampliega, la veritat. I a més, jo crec que pregunto, no com un periodista gairebé, pregunto com una persona més, perquè és una realitat que ens queda tan lluny,
0: clar,
2: que les
0: clar,
2: coneixem
0: clar.
2: Tant que les preguntes són genuïnes des de la curiositat.
0: I el bo de la seva història és que té moltes vessants, és a dir, té la vessant periodística, té la vessant, sí, diguéssim, de les coses que veu, i té la vessant també, que hem parlat avui, a salut mental, un concepte que abans no es parlava molt i l'hem escoltat i hem entès com viu un periodista en aquesta zona de conflicte.
2: Sí, no es parlava, ara se'n parla, però encara falta parlar-ne més i... També ha parlat de la importància, de la salut mental en tots els àmbits, però quan treballes amb l'horror i estàs en una guerra, encara més. Escolta, 5 minutets de pausa per repassar tota la informació i després, dos pinzellades, què tenim?
0: Després ens visita Pau Merino, periodista que ens parlarà d'una festivitat de Catalunya que encara jo desconec, vull dir, no me l'ha dit, no sé si tu fora micròfons te l'ha comentat,
2: tampoc.
0: Per tant serà sorpresa per tots dos. I després tindrem una tertúlia de músics emergents que ens explicaran com viuen la professió, com estan començant dins d'aquest sector i quines aspiracions tenen.
2: Vinga, última hora en les notícies que han passat a Espanya avui i ens hi posem.

0: Bien, que nos hagan disfrutar como críos, tal y como lo hacíamos antes. Encuéntralas en Por Fin, con Isabel Lobo. Disfruta de tardes de entretenimiento y mucho humor de lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app.
1: Abre la puerta de tu piso al seguro de hogar de Mutua. Vente a la Mutua y contrátalo a un precio exclusivo, por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
2: Las enfermedades minoritarias son más de 7.000 y mayoritariamente son degenerativas e incurables. Para muchos enfermos el tiempo se acaba. Donando y haciéndote socio, puedes cambiar sus destinos. Entra en fundacionisabelgemio.com e infórmate. Si se investiga, se avanza.
3: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
4: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta.
5: I una tarda més que sumem Fem Ràdio amb vostès a la sintonia d'Onda Cero Catalunya i ara recuperem una persona que va fer ràdio amb nosaltres fa un any a la Brúixola d'Estiu quan el Ricard Jiménez era qui estava al capdavant del programa i és el Pau Merino. Pau, què tal? Bona tarda.
6: Hola, què tal? Bona tarda.
5: A veure, t'ho vas passar bé perquè has tornat un any més.
6: M'ho vaig passar genial. Crec que vosaltres vau estar contents també. No? Sí. Clar. I vaig dir, pues vinga, tornem-hi, si m'ho veu oferir endavant, clar que sí.
5: Si tornes és perquè les dues parts vam quedar contents de com va anar. I recordem a l'audiència i al Ferran, que tampoc hi era, que ens va portar una secció que es deia Currículum d'Estiu, on repassàvem feines que havíem fet a l'estiu, perquè a l'estiu és una època on la gent intenta treballar per treure els seus diners.
7: Fer diners.
5: I parlar de feines que associem a aquesta època de l'any, des de la seva història, parlar també amb professionals del sector.
6: Sí, exacte.
5: La coneixíem des de dins. Aquest any has canviat totalment de terç.
6: Aquest any he canviat totalment. Em permetreu també que em fiqui una mica experimental o místic?
5: Tant.
6: Perquè parlarem de les llegendes, de llegendes de diferents tipus.
5: Vale, parlarem de llegendes. Per tant, experimentar el que vulguis, el programa és teu. Va, comencem.
6: Al cap i a la fi, les llegendes, més enllà d'històries inventades, són símbols, no?, que ens ajuden a fonamentar una mica la cultura en la que vivim, ja sigui dels amics, del barri que tinguis, o del col·le, de la teva ciutat, o fins i tot de la història del teu país. Mm-hmm. I per això avui parlarem de llegendes que donen significat a les festes majors dels pobles de Catalunya. A les següents seccions ja veureu que canviarà una mica el format, parlarem d'altres cosetes, però bueno, sempre diguem-ne que el leitmotiv serà les llegendes.
5: Exacte. Molt bé.
6: Com us deia, avui parlarem d'una llegenda que dona significat a una festa major d'un poble i concretament us vull parlar d'una que he viscut molt de prop, perquè hi he anat, no sé si vosaltres, ara ho veurem, que és l'Escaldàrium de Caldes de Montbui. Però primer de tot, quan parlem de Caldes de Montbui, què us ve al cap? No sé si el coneixeu.
5: Mira, jo no he anat ni a l'Escaldàrium ni a Caldes de Montbui. El que passa és que sé que tenen una tradició d'aigües termals.
7: Aigües termals, és el que anava de jo.
5: Tu hi has anat, Ferran?
7: No, no he tingut el gust.
5: Cap de les dues, ni a població ni a la tradició.
7: I si hagués d'escollir...
5: Què?
7: A les aigües termals aniria, home.
5: T'agraden, eh? T'agraden, eh?
7: Home...
6: Doncs a veure si després quan sortim de la secció us animeu l'any que ve,
5: que sí.
6: Perquè ja veureu. Bueno, doncs primer per contextualitzar una mica, com bé dèieu, Caldes de Montbui és coneguda per les aigües termals que té, per les aigües termals, que tenen un origen geològic en l'aigua de la pluja que es filtra per la terra, s'escalfa pel seu pas per les roques calentes i després tornen a pujar a la superfície via la falla del Vallès Penedès a diferents punts del poble. L'aigua arriba a brollar a 74 graus i daten de l'època romana.
5: Naturalment, 74
6: graus. Natural, sí, tot natural.
7: Sí, sí, sí.
6: Aquell llarg viatge subterrani enriqueix l'aigua amb una gran quantitat de minerals, la qual cosa li confereix propietats medicinals. Aquest ús terapèutic s'ha mantingut de manera ininterrompuda fins als nostres dies amb establiments d'aigües termals, que encara avui en dia aprofiten evidentment l'aigua que brolla d'aquesta font. I de l'origen d'aquestes fonts d'aigües termals sorgeix la llegenda de l'Escaldàrium, que és la festa major de la que parlarem. Però abans de donar més detalls, anem a escoltar com comencen les festes de l'Escaldàrium a la plaça de la Font del Lleó.
8: Escolteu, calderins, el vostre destí. Com avui la nit era clara, fins que sonaren les 12. I amb les 12 un aire fúnebre, una esgarrifança, una ombra creuant la llum tènua.
6: Ah! Així és com comença la festa, diguem-ne, a la mateixa plaça.
5: Això i... el que sentim. O sigui, si anéssim a, escan...

0: a l'Escaldarium sentiríem aquest fragment d'àudio per donar inici a la festa.
1: També la música de després, que després en parlarem de la música. És curiós perquè no és una llegenda que dati de l'època medieval o dura que sigui d'una cosa de fa molts anys, perquè, o com a mínim, bueno, això, com que no és de, que, o sigui, això, que abans de 1994 al poble feien la festa romana, a les termes, però per qüestions de conservació de les mateixes termes es va deixar d'haver de celebrar en aquella localització. Llavors es va crear com un buit perquè era l'única festa que feien a l'estiu, i l'agrupació de Vall de Diables va voler omplir aquest buit lúdic que s'havia generat a l'estiu, i ens ho explica la Gemma Badia, que és la directora de la festivitat.
2: I els Diables, que volien fer doncs alguna mena de festa d'estiu, doncs van dir, què fem? Doncs un correfoc, però com que és estiu, doncs que també tingui aigua, i la festa del foc i l'aigua. I al cap d'un temps es va incorporar la música, i això, llavors, això ha anat creixent, de manera que se'ns ha fet gegant, i com bé dius, són més de 150 persones les que l'organitzem.
1: De fet, ens comentava la Gemma, que és la codirectora, que la festa té la mateixa edat que ella, que té concretament 32 anys, i semblava que el destí l'havia escollit per dirigir l'espectacle.
0: Sens dubte, en aquest cas és claríssim, no?, per una qüestió numèrica. És veritat que quan parlem de llegendes, sempre, no?, ens ve al cap coses molt antigues, de segles passats, però clar, en algun moment s'ha de començar a construir la llegenda, no?
3: Clar, clar, i a més en aquest cas ve arran d'una modificació d'una festa que era que anteriorment ja existia, i que per obligació, per... voluntat.
1: Sí, per voluntat del poble.
3: El poble s'ha modificat i han optat per aquesta, que segur que és increïble.
0: Anem a entrar en el contingut d'aquesta festivitat. De què va la festa de l'Escaldarium?
1: Vinga, ho explico. Mira, l'Escaldarium es defineix com la festa del foc i l'aigua. Es celebra cada any el segon dissabte de juliol a la plaça de la Font del Lleó, que és el centre del poble, just després de les termes, just està al costat de les termes romanes on es feia abans la festa. I d'on l'aigua brolla a 70 graus, com hem dit abans. La festa explica una llegenda que una vegada el cel i l'infern van lliurar una batalla a mort a la plaça del poble. El cel atacava amb aigua, com no pot ser d'una altra manera, i l'infern amb el foc. I després de moltes ràfegues i cap dels dos va guanyar, però de les despulles de la batalla en va sortir una aigua estranya que cremava com la lava, però que guaria divinament, que era les aigües termals del poble. Aquesta batalla representa 9 danses, 6 de foc i 3 d'aigua, que es van intercalant durant l'hora que dura, diguem-ne, la festivitat o l'espectacle. I durant les danses de foc, la gent balla sota les espurnes dels diables, i durant les danses d'aigua, tothom balla sota els raigs de potents mànegues. Tot plegat acompanyat per una orquestra en directe, que toca la música composta expressament per la festa, una barreja de sons celtes, rock elèctrics, simfònics i mediterranis. I que ja comentarem més endavant, perquè després parlarem amb el compositor. I aquesta música de tant en tant, aquesta música de tant sonar any rere any, ja és patrimoni del poble. Ens explicava això la seva directora.
2: De fet, som diverses entitats, que ja no només el Vall de Diables, sinó es van incorporar els bombers voluntaris, que són els que s'encarreguen, no, de les tempestes a l'Escaldarium. Llavors es va fundar també l'associació La Forca, que són les que organitzen l'espectacle del divendres abans de l'Escaldarium, l'Ajuntament també, i després, evidentment, l'Associació de Músics, que la música és una de les potes més importants de la festa.
1: Abans ja hem escoltat com comença l'espectacle, i si us sembla bé, a mesura que avancem amb la secció d'avui, anirem a escoltar les parts més importants d'aquesta festa que es produeix en aquesta localitat. Ara anem a escoltar l'inici de la tercera dansa, ens hem saltat la segona, que és la primera tempesta.
4: El mal s'ha fet l'amo de la plaça. El terra s'ha esberlat i de l'esborany n'han sortit les bèsties més abjectes. Però el bé no es dona mai per vençut. La tempesta mancirà les feres.
1: I l'Escaldarium, malgrat que té més de 30 anys, no s'ha quedat congelat en el temps, la festa és viva i any rere any es va modificant i perfeccionant tant la música com la pirotècnia, els balls, la infraestructura, tot. I tot s'ha polit per fer l'espectacle més impressionant, però sense perdre l'essència, la de ser una festa popular feta per i per al poble. Ens ho comentava la Gemma.
2: S'ha anat fent a través dels anys, diguem-ne que ha anat creixent, ha anat igualment evolucionant, igual que l'Escaldarium i la seva, doncs, la quantitat de gent que ve, doncs també la llegenda s'ha anat treballant amb els anys.
1: I ara que ja comencem a conèixer ben bé el tarannà de la festa i els seus components, seguim avançant amb la cerimònia.
4: El contraatac de l'infern és ferotge. De lluny ja s'intueix el monstre. Un udol sinistre encongeix el cor dels calderins. És el bram de la quimera.
0: Que no sé si caldrà anar, perquè ho estàs tot representant a un nivell anar, de fidelitat.
1: Clar, anar, però aquí falta l'aigua i el foc. Que, bueno, amb la calor que fa una mica ja estem, però, home, però falta l'aigua i el foc.
0: Jo caria amb l'aigua, si et soc sincer, ara
1: sí,
0: mateix.
1: Sí,
0: això està clar.
1: 100%. Això que comentava ara aquesta veu narradora és una bèstia que escup foc pels quatre costats, per les potes, per la boca, per la...

0: per la cua, i és l'ànima del foc en estat pur. A més, ho porta només una persona, és una cosa molt, molt, diguem-ne, una figura molt, molt gran i que pesa molt, i només ho porta una persona i sempre com que es preocupa molt de que surti bé. A més, la Gemma ens explicava el següent sobre aquesta, justament aquesta dansa del foc i la seva protagonista.
1: El moment del Ball de la Bèstia, de la Godra, el Bram de la Quimera, que és espectacular, és també... és un moment de molta tensió perquè tothom vol que s'encengui bé, que tot funcioni bé, que al portador no li passi res, però quan normalment funciona correctament és espectacular, és un moment indescriptible.
0: I no podem deixar de banda el que per la Gemma és la base i la clau de tota la cerimònia, que és la música. Per això he contactat amb el Ramon Soler, que és un músic calderí que va composar la música que avui conforma la base de totes les danses i de la seva litúrgia.
2: Aquesta que sentíem ara, no?
0: Algunes aquestes que hem anat sentint, exacte.
2: Molt bé.
0: Em va comentar que per composar les cançons va partir del concepte de que la música havia d'estar al servei d'una festa de cultura tradicional. Va utilitzar, com he dit abans, sons tradicionals cèltics i mediterranis, barrejat amb una mica dels elements rock, per donar-li una mica d'impuls contemporani i actual que no semblés aquí que fos de fa molts anys. Ens comentava això el Ramon.
3: La idea era transmetre tradició i modernitat alhora, és a dir, que hi hagués una pota en la tradició, en el sentit que estem creant aquí una tradició amb arrels vinculades amb essències antigues de casa nostra, però alhora ho estem fent contemporani.
0: I clar, vull tornar a destacar aquesta perspectiva, no?, d'una festa dinàmica i canviant, diguem-ne que no és una institució inamovible, si al ser una tradició relativament nova, no?, és del 94, tenen aquest marge una mica per, com acceptat per tots, d'anar millorant el ritual i adaptar-se a les noves necessitats que puguin anar sorgint. Ens ho comentava també el Ramon, el compositor de les cançons.
3: El procés creatiu de la música, igual que de la resta d'aspectes de la festa, durant els primers anys va ser d'assaig-error. Anàvem provant coses, el que ens agradava ens ho quedàvem, el que no... ho descartàvem. Aleshores, l'any 2000-2001, la festa va assolir la seva forma definitiva que coneixem ara, tant en danses de foc com d'aigua, com de música. I a partir de llavors el que hem de fer és perfeccionar això. Però el nucli s'ha anat mantenint i aquesta és la vocació que les entitats que fem l'Escaldarium tenim, d'anar-ho mantenint.
2: M'agrada molt, com... La festa que expliques, Pau, el fet que sigui canviant, perquè al final al ser una llegenda jove, no, el 94 tens una feina molt gran, no, de construir un relat que aguanti durant moltes generacions.
4: Sobretot el que fas és que el poble participi, que al final se senti involucrat i també això és de l'agrat de la gent, segur.
2: I tant, exacte. I tant, i ho explicaven, no, que havia crescut amb la gent també que hi havia al darrere. La gent que hi venia cada cop es fa més famosa, evidentment, però també la gent que hi ha al darrere i que fa la festa cada cop més espectacular. Sí, no?
4: Deu ser bonic créixer tu amb una tradició alhora, exacte, perquè... tens un cert paral·lelisme i et veus, et reflecteixes en aquesta història.
0: Exacte. I ara que ja anem acabant, vull tornar al que comentava al principi, perquè és una història que ve acompanyada d'una música, d'una dansa, com hem dit, una litúrgia, i que a més dona una explicació mitològica, un fenomen del poble, com són les aigües termals. I així és com es crea sentiment de pertinença, diguem-ne, dins d'una comunitat. Em comentava la Gemma que els infants i els joves del poble estan super, super implicats amb el desenvolupament d'aquesta festivitat. A més, tenen la seva pròpia secció i celebració, de la que a més és curiós perquè han acabat d'escriure, diguem-ne, de crear la llegenda aquest mateix any, i ja tenen la música, que de nou està feta també pel Ramon Soler, igual que la de l'Escaldarium, i també, de fet, si alguna família vol anar amb els més petits a aquesta festivitat, no és igual que l'Escaldarum, no hi ha tant foc, no és una rèplica a petita escala, és una cosa feta pels nens que han creat ells i que és una cosa diferent a l'Escaldarium, encara que intenta mantenir una mica aquesta llegenda, no?, del foc, de la lluita entre el foc i de l'aigua. Ens comentava el següent la Gemma sobre el sentiment de pertinença.
1: Jo crec que a Caldes tenim la font de Lleó, tenim les termes romanes i tenim l'Escaldarium, vull dir, la gent està orgullosíssima de la festa. Jo personalment també, per mi l'Escaldarium és una senya d'identitat. Pensa que hi ha molta gent, que ja no només els que organitzem, sinó hi ha molta gent que mou les seves vacances i les organitza en funció de l'Escaldarium, per tenir lliure aquell segon dissabte de juliol i poder venir o poder-hi participar.
2: Es revisava fotografies perquè realment m'han entrat moltes ganes de visitar aquesta festa i totes les fotografies són d'alguns articles de mitjans digitals que diuen novetats aquest any amb l'Escaldarium.
4: Clar.
2: Aquest 2024 hi ha sorpreses, vull dir que estan construint en base a novetats que al final potser són passatgeres, només són d'aquell any, o realment han vingut per quedar-s'hi, no? I això també és interessant perquè la gent repeteix un any rere any perquè no és la mateixa història o no s'interpreta de la mateixa manera. No?
4: Clar, una mica de prova i error fins que al final la tradició funcioni al 100%.
2: Sí, molt interessant.
0: I ja, per anar acabant, que sembla si enllestim amb l'última part de la llegenda.
4: Vinga, som-hi.
0: Que és on acaba la lluita entre el foc i l'aigua, o diguem-ne també entre el bé i el mal.
5: Lliurada la batalla, torna la pau. Cap dels dos bàndols ha tingut prou força. I de sobte, quelcom passa. L'aigua brolla per entre les llambordes. És una aigua

0: nova, que crema, que cura. Porta dins seu la força de la roca i de la lava. Brollarà per sempre més, fruit de l'eterna lluita entre el bé i el mal. Filla de l'aigua i del foc. Del foc i de l'aigua.
1: I així acaba la festa. Abans de seguir, també volia agrair, evidentment, a l'organització que ens han cedit aquests àudios de la narració original de la llegenda, que de veritat són els que s'escolten a la mateixa plaça, amb la música també. I ja que ha quedat una mica raro, perquè no sé si ho heu sentit aquí a Catalunya, i ho van haver de suspendre per mesures de seguretat, evidentment. I a més, l'any passat, que jo vaig tenir l'ocasió d'anar-hi, no es va poder fer amb la música en directe, que és una cosa molt xula de veure, que està allà tota l'orquestra, diguem-ne, perquè hi havia pluja.
2: Per això va modificar any rere any les tradicions.
3: No, però vull dir, Escaldarium, una festa, diguéssim, que abraça el foc i l'aigua, durant dos anys seguits han sigut perjudicats per aquests dos elements, no? Vull dir, és bastant curiós, pobres.
1: Sí. De fet, a més, la Gemma ens comentava, la codirectora de l'espectacle, que un dels reptes del futur, justament, és el que deies, el que comentaves, que era intentar trobar solucions als contratemps meteorològics, trobar alguna mena de solució, a veure si, malgrat la pluja o... Bueno, el foc ja és més
2: clar,
1: complicat.
2: Clar, anava a dir, el foc al final, l'incendi, al final no pots controlar, però la pluja sí que pots preveure de certa manera, però bueno, no passa res.
1: Jo, de fet, hi vaig anar l'any passat i m'ho vaig passar pipa, i a més és molt guai perquè, i de fet, us animo a que us apunteu la data al calendari, que és el segon dissabte de juliol, per si voleu anar-hi l'any que ve, o si no, el divendres també a l'inici de la festa, i també fan la festivitat pels nens, pels infants. Sobretot, equipats com cal, perquè estem parlant de foc i aigua, i vulguis o no, doncs s'han de tenir mesures de seguretat. Ho recomana tota l'organització a la seva pàgina web. Igualment, si ells ho comentava també la Gemma, si no vols entrar al foc i només vols entrar a l'aigua perquè només et pots mullar, no hi ha cap problema, a la plaça hi ha espai. Si vols entrar al foc perquè estàs una mica grillat, endavant, no passa res, el que tu vulguis. I si simplement no vols entrar, no et vols mullar ni et vols cremar, i vols veure,
3: fora, no?
1: Clar, vols veure les figures, vols veure l'orquestra com toca,
2: l'ambient, o els bombers,
1: l'ambient. Per allà també hi ha bars molt xulos i tal, doncs també pots fer-ho. Cadascú s'ho pot, diguem-ne, fer a la seva manera, i com us deia, podeu trobar tota la informació a la pàgina web, que és escaldarium.com. De fet, està superben detallat, perquè està fet per danses, què pots fer, perquè hi ha moments que has de deixar com passar les figures que entren, hi ha moments on pots ballar i pots ocupar l'espai que et doni la gana, o que puguis, perquè la plaça està a rebentar. Però ja t'ho explica tot, i sobretot explica les mesures de seguretat, que és una cosa que ens ha insistit la Gemma de que fiquem en valor.
3: Clar, com anar vestit és molt important,
1: sí,
3: per
1: mira,
3: exemple.
1: Us explicaré una anècdota, si tenim temps. Mira, jo hi vaig anar l'any passat, i portava una motxilla amb els pantalons llargs, no?
3: Val.
1: Perquè deia, si hi ha foc... Però mira, vaig dir, mira, me la jugo, vaig amb pantalons curts i no passa res. Total, que un cop ja estava a la plaça, de fet la tanquen, no? Perquè no pugui entrar, pots sortir, però no pots entrar ja a partir de cert moment. No, sí que pots anar entrant i sortint, sí que pots. Però clar, jo vaig veure com que quedaven dos minuts, i de cop veig que tota la gent del poble està amb gorros, amb ulleres de sol, amb buffs, amb pantalons llargs, amb sudaderes, amb sabates, tal, i jo amb pantalons curts...
2: Tu vas veure desubicat.
1: Em vaig veure desubicat i vaig dir, mira... clar, situacions desesperades, mesures desesperades. Baixar de pantalons a mig de la plaça i canvi de pantalons i pantalons.
3: Sí,
1: I no passa res.
3: Va haver un moment de Pau Merino amb calçotets al mig de la plaça, que era un espectacle que no estava a la programació.
1: No estava a la programació.
3: Potser la gent també el va entretenir, no?
2: De fet, és un espectacle que és tan canviant, tan volàtil, igual, l'any que ve, forma part de l'espectacle, Pau Merino amb
3: calçotets. Això ens ha agradat, no? Estàs identificant un dels dimonis o alguna cosa així. Que curiós.
1: Evidentment, ningú va fer res. De fet, no vaig ser l'únic, perquè és veritat que vaig veure que tothom anava preparat i que és important. Mira, abans que cremar-me, doncs em canvio els pantalons allà mig i no passa res.
3: Però tu anaves assabentat de com era la festivitat, o t'ho vas trobar una mica, que també és una mica a vegades el més maco, no?, a l'hora de conèixer una tradició.
1: Sí, jo anava assabentat, però vaig veure com els joves així, una mica en pantalons, i vaig dir, doncs jo també, no?
3: Els bojos, no?
2: I vaig recordar, ja no soc tan jove.
1: I després vaig recordar, ja no soc tan jove, millor vaig a curar-me d'espant, perquè si no la tindrem.
3: Sí.
1: Però bueno, us ho recomano molt, de veritat, va molt de pena.
2: I tant, i tant.
3: Escaldarium, recordem la data.
1: El segon dissabte de juliol.
3: Segon dissabte de juliol. He vist el Ferran mirant el calendari, perquè de moment el tens lliure, vull dir, tens plans, però per l'any que ve...
2: 2027 estem parlant, 2027. Sí, encara sí.
3: Sí. Molt bé. Escolta, aquest any no s'ha fet, no s'aplaça, vull dir, aquest dia ho han deixat per fer.
1: Aquest no se celebra i ja l'any que ve.
3: Per tant, vindran amb moltes ganes el juliol.
2: Per tant, l'any vinent, 2027, que serà després de 3 anys, ho faran de manera completa.
3: Amb música en directe.
1: Si no plou i si no hi ha tal, clar, sí.
3: Escolta, una gran tradició, una gran llegenda, la que ens ha portat el Pau Merino, jo crec que ens han entrat tots ganes.
2: Sí. A més, la veu en off del narrador a mi m'agrada molt.
3: Situava molt,
2: sí.
3: En aquesta llegenda. Pau, la setmana que ve, alguna pista? Alguna...

0: Fa una setmana, a l'escenari amb micròfon obert de la brúixola d'estiu, hi van pujar artistes emergents del món de l'art contemporani, un sector, tot sigui dit, més acostumat a les galeries, als tallers i les inauguracions que no pas als focus i als aplaudiments. Avui canviem els quadres pels amplificadors. Parlarem amb gent que puja a l'escenari i que el fa treballar de valent, que el trepitja amb força, que el converteix en el seu aparador i refugi. Volem saber com està el panorama musical, què significa avui ser una banda emergent, si encara es pot fer camí des de baix i, sobretot, si és possible pujar a l'escenari del panorama sense acabar fent d'arbust mentre els altres fan de Romeu i Julieta. Va, Ferran, i de la mà de qui coneixerem l'estat de salut del sector musical?
1: Doncs ho farem de dues bandes. Per un costat, pujant a l'escenari Nico Locao i Marrana Juràssica, baixista i bateria de Ruinosa i les Strippers de Rahola.
0: Nico Marrana, què tal, com esteu? Bona nit.
2: Hola, hola, hola.
0: Això, a veure, explica'm què sentim ara mateix, de fons. Què és aquesta cançó?
2: Doncs estem sentint Con las manos en la masa, que és el nostre últim senzill.
0: T'he de dir que heu fet un tour amb el nom d'aquest senzill i la gent ha començat a especular si això és l'avançament d'un àlbum o això es queda aquí. Ho he de preguntar.
2: Oh.
0: La meva feina de periodista és preguntar-vos si això és alguna cosa més o es quedarà en un single.
3: No, no, se viene álbum.
0: Se viene álbum. Ja ho tenim. Ja podem tancar,
2: hombre,
0: ja podem tancar. Marxem cap a casa. A veure, i les Ruïnoses avui compartiran escenari amb el Pau Basté i l'Eloi Román, bateria i cantant de Jester. Pau, Eloi, què tal? Com esteu? Bona nit.
4: Aquí estem, molt bé.
0: A veure, això que escoltem és Letizia, carta d'amor a la reina.
4: Claríssima carta d'amor cap a la reina d'Espanya. Estem ultra enamorats,
0: sí,
4: som els bufons, volem ser els bufons, deia, i també és el nostre avançament de lo que serà el nostre primer àlbum.
0: Aquí tothom està d'estrenes, tothom ensenya el seu projecte nou, molt bé, molt bé. Suposo que això, la carta d'amor de Letizia, l'ha entès tothom, vull dir que no es pensa la gent que és una altra cosa.
4: Que es pensi cadascú que la faci la seva manera.
5: Nosaltres hi haurà una interpretació.
0: I una interpretació, eh?
5: És el bo de l'art, al final. És
0: al final
5: que,
0: és això, que cadascú no, s'ho pot fer seu.
5: Que l'espectador interpreta el que vol del missatge.
0: A veure, aquí estem, diguéssim, en aquesta taula reunits per veure com està el sector musical. Ho heu vist, ara veurem quin és l'estat de salut. Abans de tot, perquè la gent us conegui una mica, quant de temps fa que feu música? I més concretament, quan fa que tira endavant aquest projecte? Comencem per les Ruïnoses.
2: La pregunta, eh? Cada cop al principi és això, portar un poc, no? I cada cop portem més, evidentment, perquè el tiempo passa.
0: Seria raro, eh? Seria estrany. Sí.
6: Abans érem les joves, ara comencem a ser les viejas.
2: Sí,
6: sí. Sí, no, sí, tio. Sí, sí. Abans era com, buah, tio, sou molt joves, que fort. I ara és com, sou molt joves, ho diem nosaltres.
0: Exacte.
2: Eh? Exacte.
0: Sí, sí, sí.
2: Què portem, Nico? Quatre anys.
0: Quatre anys. Vosaltres, Jesters?
4: Nosaltres com a tal més, però a pocs... 4 també, des de...
5: Bona idea. És que fa la vida que vam començar a tocar, però... A fer bolos i tal,
4: exacte.
5: I treure temes...
4: Des del 2022. 2021-2022.
5: Sí, més o menys.
4: 5 anys.
5: Hauríem de consultar-ho.
0: Sí. Déu-n'hi-do, vull dir que la gent quan us veu... bueno, ara ho deia, no? Les Ruïnoses, gent jove, però que en realitat porteu forces anys. Vull dir, jo considero 4-5 anys una llarga vida d'un grup. Encara us considereu emergents? És a dir, aquesta etiqueta que us posa d'artista emergent ha desaparegut, continua existint?
2: És que allò d'artista emergent,
0: l'etiqueta... És que no agraden les etiquetes, no?
2: No, però és que artista emergent pot durar 10 anys i hi ha bandes que no sé quan porten.
0: Clar.
2: Amb l'etiqueta d'artista emergent. On emergeixes?
6: Perquè
2: exacte.
6: Has d'emergir, no
0: lloc.
6: Sé, no?
2: A on vas?
6: A on emergeixes? On vas? What? On sortim? A la superfície de què?
0: Clar, i mentre tinguis coses per oferir, sempre podràs emergir més. És a dir, no?
4: Sí, jo no crec que també és com el que nosaltres ens volem autodenominar nosaltres. O sigui, nosaltres potser sí, perquè potser no hem tret àlbum, però també podríem dir que no. O sigui, que ja portem molts anys tocant i per tant no som emergents. Cadascú que faci la seva,
0: sí,
4: suposo.
0: Sí. Clar. Jo us vull preguntar també la idea que teníeu del que seria fer música, d'això de pujar escenaris, de tancar-se en un estudi, que és la idea que tenim tots, no?, del que significa doncs, produir cançons i que la gent les escolti. Ha canviat molt des de fa 5 anys, en el cas vostre Gestri 4, en el cas de Ruïnoses. Us heu trobat una realitat del sector que no és tan purpurina i tot molt maco? Qui comença?
2: Sí, és com una mica, no, que sembla que fas que el camí no és lineal, que per un moment sembla que vas pujant, però en un moment et pares, potser baixes una mica, tornes a pujar, però bueno, també sempre hi ha com, no, los hilos de los de arriba, que et fiquen una mica on ells els interessa que estiguis.
6: Sí, i, hòstia, clar, fer cançons, no? No, que és com, vale, molt bé, jo, a mi em dones tot el temps de la meva vida i te'n faig mil, però, hòstia, no es guanya la vida d'això, llavors has d'estar currant, llavors potser nosaltres vam començar que vam tenir més o sigui, no estàvem tan enfeinades amb la banda i teníem tot el temps del món per fer cançons, i ara és com, hòstia, a mig de fer bolos, a mig de preparar vestuari, a mig de estar de gira,
2: shows, gravar,
6: a mig de preparar gravacions, estàs composant i és com, ara composo,
2: i treballant d'altres coses a l'hora.
6: I cobrant de lo que da dinero.
0: Clar, clar, això imagino que és impepinable, de moment, treballar d'altres coses.
4: Sí, no, nosaltres també, és que és això, el que hem vist és que si ets nepo baby, com deien elles, de que tens més facilitats...
0: Expliquem-ho a la gent, que és nepo baby.
4: Que és nepo baby. Bueno, això surt a un tema de Gester, de fet.
0: Sí?
4: El concepte. És algo que sempre hem assumit, de que, vale, sí, tenim menys temps perquè tenim molts curros i potser...

0: Jo, per deixar de ser emergents, com dèiem abans, traguem mínim 10 anys, i una persona que té les facilitats, pues, en un any ja potser ja ha fet el boom. El boom que en teoria, pues eso, que li ha permès com estar on està.
1: Clar, és curiós, Pau, perquè ara això ho veiem, no?, com una mica pujar esglaons d'una escala, no? Al principi es comença assajant, després a poc es fa el primer concert, traiem el disc, no?, fem una gira. Però clar, com deien les Ruïnoses, quan més avances en aquest sentit, menys temps tens de fer el que t'agrada a tu, que al final és composar, no?, és assajar amb els amics, has d'estar pendent a mil coses, comunicació...
2: Correcte, exactament. I també el que passa és que amb artistes emergents al final sí que estàs pujant i cada cop tens més feina, però no se't donen totes les facilitats. Tu no tens, per exemple, doncs una persona que et porti totes les gires, tu t'has de buscar els teus bolos i a lo millor van sortint més, però els has de seguir buscant tu i tu t'has de seguir encarregant d'un munt de coses perquè segueixes sent... No ho acabes de patar del tot i aleshores vas tenint més feina, més feina, més feina... i que no pots acabar de delegar i se't va fent una bola i et treu tot aquest temps de composar i cada cop es va fent una mica més complicat, que és maco igual i ho fas amb ganes, però...
3: Però són aspectes que al final t'acaben cremant una mica i
2: sí,
3: que
2: correcte.
3: Potser acabes tu desistint i tenint el cap una mica més ocupat a coses que no hauries de tenir-les ocupades, com podria ser composar.
2: Exacte.
4: Clar, perquè... Acabes fent com la feina de molta gent que dins d'això, d'una agència de management o de booking, doncs hi ha molts apartats i molta gent treballant per una cosa, i quan sou quatre a la banda, cinc, és com, doncs t'has de repartir totes aquestes feines entre els poquets que sou.
3: Acabes sent un plurimpleat dins de la teva empresa.
1: Però això s'aprèn amb el temps, perquè una cosa és que haguéssiu estudiat música de petits, que sabeu tocar el baix, la bateria, que canteu, però clar, anar a les xarxes, anar darrere de festivals o de concerts, això qui t'ho ensenya? Clar.
0: No, ara has de fer un màster abans de CCM.
1: Ah, sí, eh?
0: Que no,
1: és important.
0: Que no de música.
1: Clar, és més important invertir temps en que la gent escolti la teva música que no en fer la teva música, no?
3: Clar, però al final la xarxa al final no és el que us dona de menjar, però és el que us pot arribar a catapultar.
0: Exacte. S'ha de cuidar, s'ha de 50-50, jo crec, perquè òbviament s'ha de cuidar la imatge, però també s'han de cuidar el que dius a les cançons, com ho dius, des de quina perspectiva.
3: Llavors. Vosaltres que sou dos grups que en principi voleu triomfar, voleu dedicar-vos a això, heu pensat en composar pensant en les xarxes? O això
5: no,
3: és una cosa que us ho traieu del cap?
5: No, jo, o sigui, me mato abans de dir les cançons pel TikTok s'han de fer que comenci abans dels 30 segons perquè si no no es pot posar en el TikTok. Me mato, o sigui, de veritat, me mato.
4: I les tornades han de ser de no sé quan, perquè clar, si no els Reels no t'ho accepta.
2: Clar,
4: no.
2: Clar.
4: No.
2: Jo crec que fent això t'acabaries cremant molt més, perquè al final fer una cançó és algo super maco que et neix de dins, i si tu ho fas només amb la perspectiva de que ho has de patar al TikTok, imagina que has fet tots els càlculs i després hi ha un factor de sort que fa que això no ho peti. Aleshores, tu has fet una cançó purament perquè ho peti a les xarxes i no ho ha patat. Aleshores, és que no t'ha servit de res, no t'ha servit de res, ni per treure algú teu, ni per disfrutar el procés, ni per ser famós.
5: És com fer art, com fer xurros, no? Tipo, venga, papa, va... No, tio.
3: Però hi ha molts artistes que sí que ho fan, això.
5: Hombre, hombre... Però clar, també ho fan amb los 70 compositores, que entre 10 persones escriuen una cançó d'un minut i mig, no? Llavors és com...
1: Ara el Ferran donava una cosa per pressuposada que jo us la preguntaré per si de cas, perquè deia que tots us voleu dedicar a la música. Això és cert? Perquè clar, hi ha algú que pot dir, com sé que és un món molt difícil, mai m'hi vull acabar de ficar de quatre potes i per tant sempre vull que sigui un hobby que em porta molt de temps, que li tinc molt de carinyo, però que no sigui la meva feina, si us plau. Què penseu?
0: Pues en el meu cas, jo per exemple, pues, jo m'hi vull dedicar a l'art, no sé si és la manera que a lo millor acabaré... recreant el que tinc pensat en ment, però sí que és una feina que m'agradaria poder exercir si m'ho puc, si puc compaginar i si puc viure del cuento, pues ja seria de puta mare.
1: Del cuento, eh?
0: Claro.
1: No, aquí passa una cosa, que en algun moment has de fer el pas, no? Has de dir, escolta, deixo la feina i em centro en la música, però i si d'aquí 2 anys no estic en el boom, com ho estic ara? És un risc. Vosaltres encara no heu arribat a aquest punt, eh?
4: No, i si has de pagar factures i lloguers i coses, encara menys que pots deixar la feina. Clar. I dedicar-te només a la música.
5: Total. Que va, que va, nosaltres, o sigui, aquí no es veu quasi un duro, eh?
4: No,
5: o sigui,
4: no.
5: Jope, i fem concerts que paguen, o sigui, tampoc aquí som... Però, jolín, que fem bastants bolos, tal, paguen. Però és que la banda se lo come todo. O sigui, és molt car tenir una banda. I tenir una banda com... a la que li vols posar carinyo, perquè podries dir, mira, només fem les cançons, no fem ni videoclips, no fem... gravem a... ens ho gravem nosaltres, no sé què. Tu podries anar de rata, però

0: si tu vols fer bé i dedicar-li el bon temps i tal, ja, és que es gasta molts diners en tenir una banda, molts, molts, molts, i nosaltres la nostra banda és com, sí, autosuficiente, o sigui,
1: Sí, tot el que guanyem s'inverteix en la banda, diguéssim. I,
0: Però...
1: o sigui, nosaltres
2: És una manera d'apostar per tu mateix, al final.
1: Sí. I que nosaltres, sent les ruïnoses, vam estudiar totes teatre i vam acabar amb aquesta carrera, que ja sabíem que no podríem viure només d'una cosa o d'un projecte, però al final sí que és allò de no t'agradaria viure dels teus diferents projectes i dedicar-li molt més temps per fer un producte més, el que dèiem, de qualitat, dedicar-li temps a les cançons i a tot.
3: A més, també és veritat que els dos grups que tenim avui a aquest escenari que hem creat, Ferran, d'Artistes Emergents, compteu amb un hàndicap d'entrada, que és que feu rock i punk, això diguéssim que no són els estils que ara mateix ho veten més, que ho poden petar perquè està pujant el rock, hi ha gent que està tornant, però fins ara, si no feies música electrònica, reggaeton, sabem que no et menjava res, i inclús us diré, és més car fer rock que fer reggaeton. Sí. Per tant, una mica el que us vull preguntar és que en certa manera ho feu per a vosaltres, perquè us agrada i perquè voleu estar orgullosos i orgulloses del contingut i dels cançons que feu.
4: Sí, o sigui, jo crec que és un factor el que aquest acabes de marcar.
3: Ja està, no?
4: Ja està, no? Sí, sí. O sigui, jo crec que hi ha un punt de fer les coses perquè t'agraden, no? De que no ho fas perquè per al públic, és que també, o sigui, quan defineixes el teu públic ja és molt més maco perquè ja li dediques, no? Aquestes cançons, la majoria les penses, no? Amb aquest públic que tens i que vas agafant en gran mesura o en petites, igual. Però sí que hi ha un factor com molt important en això de voler currar-t'ho.
3: Sí, hi ha molts artistes que directament pengen la cançó i no fan un videoclip. Abans Exacte. Sí que era més important per sortir a la tele. Ara els dos grups teniu videoclips molt currats, deixeu-me dir-vos. Vull dir que tenen molta dedicació, molt temps, i imagino que, com comentàveu, molts diners, també. No? Pau, jo també vull comentar una faceta teva, que a part de bateria també ets productor.
5: Sí, correcte.
3: Clar, imagino que ets productor des de casa teva. No tens un estudi, perquè això també són molts diners.
5: Exacte. Jo tinc una faceta, però és més productor de rotllo la música aquesta que que no us agrada.
3: No que no ens agrada, sinó que és més fàcil i és més barata.
0: Ens agrada.
5: També dic, dintre del mundillo, jo estic més posat en el rap, més underground, o sigui, que tampoc és l'escena que es porta. I sí, ho tinc muntat des de casa, un home studio bastant guapo, d'anar gravant, anar gent i tal, anar guanyant pasta i anar invertint en l'estudi, cada cop està més guai, però sí, és això, des de casa no necessito tant material com per gravar un disc amb Jester o amb qualsevol banda de rock. Però bueno, sí, vaig produint a rapero, sobretot, i tal.
3: O sigui, per la gent que no entengui aquests conceptes, no? Que estem parlant de home studio, tot això, el que hem d'imaginar és una casa amb una habitació que tu l'has treballat, diguéssim, perquè pugui arribar a acostar-se a un so d'estudi.
5: Exacte, sí, correcte. Per poder fer cançons, bàsicament. Des de casa teva. Dintre i aconseguir una qualitat que sigui decent. Que es pugui escoltar bé.
3: Però es notaria si algú gravés en un estudi caríssim.
5: Home, jo crec que sempre es nota. Però depèn la cançó, depèn com fas els arreglos, depèn com ho mezcles i tal, a vegades la diferència... Bueno, molts cops el gran públic no notaria la diferència.
6: De fet, hi ha cançons que busquen que soni d'aquesta manera concreta. Vull dir que no soni d'una manera super excel·lent o...
5: Clar, exacte.
6: Que busca que soni d'aquesta, diguéssim, marronera una mica.
5: Sí, una mica.
3: Entenc que vosaltres sí que els dos grups, us ho dic, però esteu en un punt que els singles i els àlbums que estem escoltant últimament els graveu en estudis professionals, això sí, o no? O bastant...
1: Sí, nosaltres en general ho hem fet bastant en estudi professional, però tenim una companya, la Calva Klein, que és la nostra guitarrista, que també és productora i també és una mica, s'ha muntat una mica estudiet i, per exemple, la cançó de l'himno de la dictadura travesti la vam treure amb ella.
0: Sí, la vam gravar nosaltres.
1: La vam gravar nosaltres en 12 hores, un dia molt llarg.
3: Tancades. 12 hores?
0: Sí. Vam tancar i vam dir, d'aquí no sortim fins que no estigui tot fet.
1: No, va passar de tot. Al cau pel matí, després per la tarda hi havia un partit de futbol. Va ser...
0: Estàvem gravant i vèiem el futbol de fons d'una pantalla enorme.
3: Aquí, 12 hores, però ja teníeu la base, diguéssim. Teníeu la lletra, teníeu la melodia, perquè si no n'haurien estat 48.
0: No, sí.
3: Sí, clar, això també us volia preguntar. La composició com la feu? Cadascú per la seva banda? Eloi, Pau?
4: Com? Composició de lletra?
3: Composició de lletra i després com arriba, diguéssim, al producte final que escoltem nosaltres a les plataformes.
4: O sigui, en el nostre cas, pues jo sóc la persona que majoritàriament porto les lletres, algunes melodies, sí que últimament estan espavilats.

0: el baixista, com es deia, el Joan Valentín, que està espavilant, i el Mateu també, o sigui, que ara és maco perquè ara és, o sigui, sempre havia sigut com molt més individual, com més preocupacions meves o més personals. Clar. I ara sí que amb aquest nou àlbum ens hem obert una miqueta, som més relatem històries, personatges, és com més tot en tercera persona, i hem col·laborat molt entre tots. Però sí que és tot un món, la composició, o sigui, des de com ho fas des de tu o com comences abans amb la melodia. A mi sempre m'ho pregunta, què empieces, con la melodia o con...
1: L'estribillo, la tornada?
0: No, el típic, sí, de melodia o lletra.
2: La lletra.
0: Exacte. Val. I jo l'altre dia, per exemple, em vaig despertar, li comentava al Pau, que em vaig despertar d'una paràlisi del sueño.
3: Què dius?
0: I havia com escoltat una melodia, no?
1: I durant la paràlisi.
0: Durant la paràlisi del sueny. Em vaig despertar, vaig agafar el mòbil i vaig dir, oh, l'he de gravar ja.
3: Uau,
0: i...
3: Això és Paul McCartney total, eh?
1: És boníssim.
3: Imagino, de tipo.
1: Ja tens videoclip. El videoclip està fet, ja.
0: Sí, sí. Serà una mica...
1: És la millor part de la vostra feina, composar, creieu, o no?
3: Ai, no sé.
4: És que ja la composició és molt guai, concerts, ens ho passem nosaltres molt bé. Vull dir, és que tot té lo seu. Quan fem els videoclips també ens ho passem molt bé.
3: A gravar l'estudi, a mi m'encanta.
4: Sí, i gravar l'estudi...
1: És divertit, tant, no?
3: Sí. M'encanta.
1: I els concerts també deuen tenir alguna cosa que, no?
0: Per mi és enganxen,
3: no? Tot té tot, tot té un punt. A més, és com que tot desperta com part del servei diferents.
0: Sí.
3: No?
0: Tal.
1: I perquè abans que deia a mi el Pau, ens ho explicàvem, que ara hi ha molts artistes que graven des de casa, no? I és el primer pas amb el qual poden tenir una oportunitat que potser abans no tenien, perquè necessitaven molts diners, fer una inversió molt elevada. Això, diguéssim, que se li diu la democratització de la música. Això creieu que és bo o creieu que també crea molta competència, que embruta el sector en certa manera, o creieu que és positiu?
2: Hòstia, jo crec que és completament positiu.
3: Sí.
2: Que la gent tingui, que qualsevol persona tingui eines per poder expressar el que sent, és que sempre serà positiu. No sé, no veig, i el d'embrutar el sector, joder, encara que hi hagin recursos, sempre s'ha fet música de merda que l'embrutarà, saps?
4: O sea, no li trauràs feina a la gent, saps?
2: Exacte.
3: La línia, però, per mi, a la IA. Les cançons fetes amb la IA,
4: no.
3: Una merda.
2: Aquí sí,
4: no entrem, aquí
3: està el límit. Una merda. No. El límit és aquest. O sigui, no tens res a expressar amb una cançó amb la IA. Tio, pia un piano i desafina, jo què sé.
1: Millor desafinar, no. Millor desafinar que utilitzar la IA. No?
3: Sí, serà trash, tindrà alguna cosa. Tio, la IA, tots sonen igual. És que, a més, es nota, les cançons. O sigui,
1: sí.
3: No totes, però almenys la veu de la IA, jo la pio ja.
4: Sí, no, i els instruments es nota, sí.
1: Però no creieu que d'aquí potser dos
2: correcte.
1: Anys... No
2: es nota, però fa poc que està, també.
3: Ja.
2: O sigui, quina por.
3: No es notarà en algun moment, però, o sigui, no. Què fas fent cançons amb la IA?
5: Però potser la notes tu, que estàs molt dins del sector, però un oient o un
1: espectador
5: que no està habituat a treballar, diguéssim, de manera directa en un estudi, en un set de gravació, diguéssim, potser sí que s'ho menja.
2: Que, de fet, crec que a llistes de Spotify ja s'havien colat alguns temes d'IA. Sí.
1: I que després havien dit que era IA, no, diguéssim? Que al principi la gent l'havia escoltat com si fos una cançó més.
2: Sí, exacte. I després
1: Això a l'IA entenc que és un perill. El que passa és que la IA no pot fer concerts, de moment. Per tant, en aquest sentit...
0: Jo sóc la persona que estic amb ells, que no li veig sentit. Li veig sentit ajudar-te a arribar a un producte, no? Mm. O sigui, si tens algun dubte d'alguna rima, doncs li preguntes al ChatGPT, vale, això no passa res, saps? Però si fas el producte directament, o sigui, el final, ho fas amb totalment tot, a mi aquí hi ha un problema, perquè t'has perdut tot el procés, tota la part vital de l'art. És que es perd, no...
3: No, i que la gràcia també és de que cadascú, o sigui, si ho fas des de tu, des de zero, o sigui, serà diferent i tindrà una cosa teva, en comptes, és que no ho estàs fent tu, estàs fent un ordinador, tu potser estàs posant quatre lletres, però no... La gràcia és que es vegi part de tu a la cançó. Clar. Soni millor o pitjor, però no.
1: Deixeu-me fer d'advocat del diable, de persona dolenta, i després canviem de tema, però no creieu que potser molta gent podia pensar això quan va aparèixer la música electrònica i quan amb un teclat es podia fer el so d'un contrabaix o d'unes trompetes?
0: Però tu ja estàs...
1: Creieu que és diferent, eh?
0: Ajudant al mecanisme, o sigui, no ajudant, sinó...
4: Tu toques el teclat.
0: Tu toques el teclat, tu vas com organitzant, o sigui, ja hi ha una...
1: La clau és la creació.
0: Ah, ahí està, sí. Procés.
1: Sí. No, em sembla interessant el que deia abans d'això, de la importància de democratitzar, no? Perquè abans sembla que la música estava només a l'abast dels escollits i només aquells que triomfaven doncs podien créixer. Ara no, ara ofereixen la seva música a través d'una gravació barata i després ja serà el sector qui decideix si triomfa o no. Aquí anem. Vosaltres, si mireu l'escena catalana i espanyola també, esteu satisfets? Creieu que hi ha prou diversitat, que hi ha prou oportunitats per als xavals joves que estan començant? Cares de molta tristor, eh? No hi ha càmeres de ràdio, però veig cares de desesperació, no?
4: La pregunta.
1: També us la fan, aquesta, eh?
3: És que... Ja, o sigui, a mi m'agrada, o sigui, està molt bé el panorama.
4: Sí, hi ha coses molt interessants i que una cosa triomfi o peti o sigui més... a l'abast de tothom mainstream. No vol dir que a vegades sigui amb menys qualitat, depèn de quina, hi ha coses més mainstream amb més qualitat que d'altres, evidentment.
3: Mm-hmm. Però sí que jo crec que a mi em fa una mica de ràbia que molts cops, o sigui, ja ni, que sigui a nivell com està, com més baix, com no super el triomfo Aitana, però que molts cops se li donen les oportunitats a les mateixes persones, als mateixos... hasta gent que està com emergint, diguem-ne, se'ls dona com molts cops a les mateixes persones. Tipo, jo què sé... en lo personal.
1: Som-hi.
3: Nosaltres portem 2 anys presentant-nos al Girando por Salas, que és una cosa de, com una subvenció de l'Estat que està de puta mare. Pues, tio, és que li donen a gent que ja té sellos discogràficos que ja els hi posarien la puta pasta per fer... O sigui, és com una cosa de subvenció de...
4: Donen diners com per fer una gira per i per altres coses, gravar un disc o per altres temes
3: per
4: i sempre els hi donen, jo crec que tenen els perfils també que volem aquest.
1: Però és curiós perquè això contradiu una mica la idea de subvenció, no?
3: Clar, si ja tens els diners... Ja ho tindria, tio. I sí, dius, sí. Dóna-li la gent que no ho tindria, no?
1: Per exemple, festivals, és que clar, la mateixa indústria i el mateix panorama parla de circuit i que si no estàs dins d'aquest circuit no pots sonar als festivals. Clar, això és molt trist, no és injust. Sí. També contradiu la idea de la música, que és per tots i per tothom.
0: Sí, hi ha un punt que t'has de vendre una mica al diable.
1: Ho has d'acceptar.
0: Ho has d'acceptar perquè és complicat. O sigui, és el que dèiem abans, que tu pots tirar endavant amb el tema del management per solitari i tal, però estàs a dir a nivell de que et puguis veure també tu mateix, saps? Que no tota l'estona et focalitzis en portar la banda a tots els jocs, sinó que també pues, et sentis a gust amb el que fas. Llavors, una mica rebatent el que deia abans, nosaltres ens va passar el mateix a un concurs de música, que no direm perquè...
1: No direm,
0: però vam guanyar molta gent que ja tenia management, que ja tenia discogràfiques, que ja tenien de tot, llavors, bueno, ens va servir, o sigui, el guai d'aquell concurs és que ens va servir nosaltres a aconseguir un management, que era una cosa que jo pues, personalment volia necessitar per deslligar-me de certes coses, però també dius, joder, tio, quina pena, no?, de poder, no sé, d'aquestes ajudes que també serà de l'Estat, el Girando por Salas, no?
1: Sí. Clar, clar, clar.
0: Pues...
4: I el del circuit sempre és tipus, qui t'obre la porta al circuit? Determinades persones que si algú no t'obre la porta, vull dir, la teva qualitat de musical no farà que entris o no entris. Ha de ser algú que t'obri la porta i et convidi a entrar. Yeah,
1: per molt que siguis boníssim,
4: sí, sí.
1: No?
4: Per molt que siguis boníssim, sí, sí.
1: Inclús, jo crec que abans que parlàvem de la importància de vendre el teu producte, no, Pau? Que si no el saps vendre, hi ha artistes boníssims que toquen cançons molt virtuoses i espectaculars, que si no fan aquest treball, si no estan a les xarxes, per exemple, el típic que es diu ara mateix, no arribaran al lloc. És una mica aleatori en el seu sentit, no? També hi ha una mica de sort, o què?
2: Correcte, completament. Jo crec que hi ha molt factor sort i... Clar, també hi ha una cosa que no em vull posar així com capitalista ni res semblant, però també s'ha de tenir en compte el que la demanda del mercat, que potser el públic no està demanant un tio que porta des dels 5 anys tocant la guitarra i toca la putíssima mare i fa coses que ningú fa. Potser vol una música més lleugera, fàcil, amb autotune, amb 4 lletres tontes, però això és el que li fa vibrar i és el que vol escoltar en un festival.
0: Sí, sí.
2: I al final, doncs sí que fa una mica de llàstima, perquè dius, hòstia, doncs tu has d'estar currant i tal, però si la gent no demanda això, tampoc no és... És que no és culpa de ningú.
1: És un negoci, saps? No?
2: És un negoci i la gent als festivals doncs, posarà el que està demanant la gent per comprar entrades, bàsicament.
5: El fet de currar-t'ho no et garantitza l'èxit.
1: No, és així.
0: No, però sí que és cert que, com bé comentaves, hi ha el factor aquest que hi ha molt poca diversitat en els circuits. Jo ficaré un exemple que potser me fusilaréis per ho vaig veure fa dos dies i és el més musical que he vist fins ara a nivell d'això, o sigui, a nivell de, que està tan clar. Amb el tema d'Aitana, per exemple, l'altre dia quan va celebrar la selecció espanyola el trofeu,

0: Pues ¿quién van a ficar? A la Aitana, a la Ana Mena, al Art de Bogotá y a Viva Suecia. Que dius, nosaltres com a rockeros és com, vale, viva Suècia, Art de Bogotá, està molt bé perquè la gent els coneix i tal, però hi ha més grups, saps?
1: I ja tenen oportunitats a altres llocs, no?
0: Ja tenen suficients més oportunitats, que no dic que sigui el cas, potser, per exemple, potser no sé si nosaltres estaríem satisfets si

0: retorn, no? I si la gent no li agradarà.
1: I el risc que pot suposar.
0: Clar, el risc
2: ja, però que... si la gent, per exemple, no ho paga, és un festival no, que no...
0: I és un peix que es mossega la cua. Si sempre es fa així, si sempre es fa sobre aquestes directrius, al final no deixaràs obrir
3: potser,
0: la porta.
3: Si es canvies una mica el sistema i s'obrís la porta a noves coses, a lo millor, vet a saber, estàs descobrint a nous grups que després et fan generar més diners. O sigui, potser estem com donant la volta entre els mateixos circuits i els mateixos grups per por, i al final, a lo millor... Qui sap que si ens obríssim a descobrir coses, potser el públic també estaria més interessat en altres bandes i no sé, s'acabaria com fent més gran el sector musical.
0: I ja per acabar, Ruïnoses, és veritat que hi ha una cosa, també m'agrada confirmar-vos o desmentir mites, perquè això és cosa que ens arriben, no? Per exemple, a Catalunya i a Espanya i arreu del món es deia, o es diu encara, que són el mateix. Que tota l'estona vas a un bar o a una discoteca i sona el mateix, que a les ràdios acaba sonant el mateix, a la televisió. Això és així? Això ha canviat els últims anys, potser després de Covid? Creieu que hi ha una mica més de diversitat i que la gent li costa trobar-la, però si furgues una mica la trobes? Creieu que en aquest cas hem millorat una mica?
4: A veure, és que això sempre són tractes i coses, per això va sonant sempre la mateixa música a tot arreu, perquè estan com... No... Jo me'n recordo aquell cop, Nico... Un cop sopant al Goiko Grill, te'n recordes?
5: Ai,
4: que només sonava Aitana. Només Aitana. I
0: playlist
4: demanar,
0: Aitana, eh?
4: Sisplau, podeu ficar una altra cosa? I ens van dir, no, és que ens obliguen a ficar aquesta música només.
0: Què vol dir que ens obliguen?
5: T'ho juro que venia directe de la central. Com tenien una central que tots els Goiko Grills d'Espanya, imagino, estava sonant la cançó d'Aitana la mateixa. O sigui, tots, o sigui, no podien triar, tipus, va, posem una altra cosa. No.
0: Que fort.
5: Els hi venia enviat. Això que és fort.
0: Bé, doncs hem conversat amb aquests quatre artistes emergents i jo crec que ens hem fet una idea bastant, bastant bona. Mira, ara tornen aquí per darrere amb el que millor se'ls dona, que és fer música. Hem tingut el Pau i l'Eloi de Chester. Un plaer, nois, bona nit.
2: A tu, merci per convidar-nos.
0: I després a Nicolò Cau i Marrana Juràssica, de la Ruïnosa i la de Strippers de Rahola. Gràcies, noies, bona nit.
4: A tu, bona nit.
6: Llegan los Electro Days del Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas.
7: Bosch, LG, AEG, Dyson, Dreamy, De'Longhi y muchas más.
6: Frigoríficos, hornos, lavadoras, pequeños electrodomésticos.
7: Con el 15% de descuento adicional y nuestras tecnoventajas.
6: Solo 3, 4 y 5 de agosto, Electro Days en el Corte Inglés.
7: Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
0: Vinga, i amb la música i aquests grups emergents tan fabulosos que ens han visitat avui, la Jester i les Ruïnoses Strippers de Rahola. Es diuen així, no? És que
1: sí.
0: Volen que se'ls conegui com Ruïnoses, però el seu nom llarg és Ruïnosa i les Strippers de Rahola.
1: Exacte.
0: Déu-n'hi-do, quina visió han tingut del sector musical. La setmana passada parlàvem de la complicació en el món de l'art contemporani. Mm-hmm. La música està una mica igual, eh?
1: La música és igual, però la voluntat de les dues tertúlies que hem tingut és dedicar-s'hi a això, sí. I sobretot la precarietat que moltes vegades pot implicar, sí. Intentar dedicar-se al món de l'art, al món de la música, però bueno, la voluntat és que la tenen, i sí. A més hem conegut la realitat dins d'aquest sector.
0: I una mica la idea en les dues era la mateixa, no? Que no t'has obsessionat amb dedicar-te a això, a guanyar molts diners, sinó que ha de començar com un hobby i a poc a poc, si hi ha sort, professionalitzar-se. Escolta, doncs arribem al final d'una brúixola més. Mm-hmm. Estàs gaudint, no, del programa?
1: Contingut de molta qualitat.
0: Trobo a tu mateix t'ho dius, eh?
1: Contingut de molta qualitat amb Joan Valentín, el nostre tècnic. Ens fa que sí amb el pols de riu perquè no és el mateix.
0: Poc mèrit li donem al nostre tècnic, el Vicenç Armero, que ens fa sonar i moltes altres coses que potser no s'aprecien, però que fan de veritat un programa.
1: Sense ell això no podria ser.
0: Un gran programa. Escolta, va, marxem ja cap a casa o què?
1: Som-hi, tinc sopar.
0: Arribem a les 10 del vespre, ho deixem aquí per avui. Demà tornem a la mateixa hora, a les 7 de la tarda i...
1: Sant tornem-hi demà.
0: I Sant tornem-hi, com t'agrada aquesta frase, eh? Va, descanseu molt i demà tornem al peu del canó. Vinga, bona nit, adéu, adéu.
1: Adéu.
8: Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.
9: Son las 10, las 9 en Canarias.
8: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas noches. El reparto de menores que han entrado en Ceuta y la oposición que van a tener al respecto las comunidades gobernadas por el Partido Popular, en solitario junto a Vox, suma un nuevo elemento al debate político existente después de la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma. Este martes han sido varias comunidades autónomas y también varias formaciones políticas, no solo el

0: Zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómprselas ya y deje de dar pena.
1: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
2: Perdona, ¿tendrías sitio para dos?
3: Sí, pero es que solo me queda una mesita al sol en la terraza.
2: Ah, no se preocupe. Podemos comer pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y ya está. Que falta nada para el sorteo.
4: Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón.
5: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Onda Cero Lleida. La radio que t'escolta. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
7: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
8: Oi que tu has comprat les entrades i en teoria t'has registrat, ja tenen registrat en algun lloc?
7: Sí, senyor.
8: Doncs llavors, quan arribes a la porta, com quan entraves a una festa al Renaixement,
7: sí, senyor.
8: El senyor tal, pum. Pues, i dius, Marc, i llavors et miren allà la llista, ah, sí que hi ets, vale, sí, pots passar.
7: Atención, entra en el estadio su majestad, Marc Gelabert, pum, i tot. Oh, sí. Jo ho veig, això, eh?
8: Clar, bueno, trigarem una mica més, però... Bueno,
7: escolta, que vagin en temps, la gent.
6: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Quan cau la tarda, la brúixola d'estiu. Onda Cero Catalunya.
9: Els diners, ai, els diners. Mouen el món, eh? Diuen, transformen, ens canvien. Mm-hmm. A tu t'han canviat la teva manera de ser realment els diners, Ferran?
10: A mi, bueno, crec que és una pregunta que no puc contestar. No? Si tingués més dels que tinc, potser em canviaria. Jo crec que no em canviaríem, però mai se sap.
9: Bé, avui us oferim una secció per tothom, diguéssim. Per qui té diners i per qui en té menys. Parlarem d'economia i finances. Estrenem una secció d'educació financera. Seguim presentant continguts de la brúixola d'estiu d'enguany, i ara els portem una de molt cultural, que s'explica millor entenent aquest espai com un escenari de micròfon obert. Sobre d'aquest escenari pujarem artistes de diferents disciplines, i amb ells parlarem de les dificultats de començar a treballar en el seu àmbit, de l'estat de salut del sector.
6: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentín.
11: Onda Cero.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio d'estiu. Ja sabeu, durant estiu escoltem el millor de la temporada mentre anem agafant idees, situacions i experiència per poder comentar i explicar-vos i recomanar-vos a partir de setembre. Durant l'estiu, Nits de Ràdio d'estiu. Vinga, fins a les 6, comencem.

0: Onda Cero Catalunya, ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
2: Ojo, ojo.
3: Por mi hija, mato.
4: Oídos tots, eh?
0: Celebrities.
5: I és que una setmana més tenim moltes ganes de compartir aquesta estona de ràdio amb una persona que sempre ens porta la seva alegria, ens porta la seva passió per aquest mitjà, per la ràdio, però també per haver crescut, com tants i tants de nosaltres, mirant la televisió. I quan parlem de televisió i ràdio i nits de ràdio, estem parlant del grandíssim Robert Calvo!
6: Sí, senyor! Bona nit, David Cervelló! Grandíssim tu, grandíssim tu!
5: Quina il·lusió, tu, mira, jo ja...
6: Un programa que escolten milions de persones.
5: Sí, senyor, milions...
6: Perquè escolten a tot el món.
5: A tot el món, a diferents hores, perquè clar, ja...
6: Clar,
5: és...
6: evidentment.
5: Guten Morgen de nits, Wens Whale...
6: Clar, per exemple, al Japó...
5: Sí.
6: Ara ja fa 6 hores que estan fent coses.
5: Sí, sí, sí.
6: M'entens?
5: S'hi posen d'hora, aquesta gent.
6: S'hi posen molt d'hora.
5: Clar, no m'estranya que avancin tant, aquesta gent. Si ja...
6: Vull dir,
5: sí, sí.
6: Van per davant, van per davant.
5: Ens van per davant, potser, sempre han anat per davant.
6: Potser avui t'està escoltant algú a través de la nostra app o al nostre web ondacero.es/catalunya.

0: Catalunya, ens està escoltant algú des de Montevideo, Uruguai. Ah. I diràs, i per què Montevideo?
1: Sí, sí, a
0: veure. Doncs perquè el nostre protagonista d'avui, la nostra celebrity, és un home de Montevideo.
1: Ah, ostres.
0: I ara la gent ja pot estar fent cables, no? Allò està pensant a veure de qui podem estar parlant.
1: Sí.
0: Estic parlant d'un home que va voler ser l'Alfred Hitchcock espanyol. Jo crec que va aconseguir fer un bon paper en aquest sentit. Un home que es volia dedicar al cine i al final es va dedicar més a la televisió que al cinema, i que la cosa li venia de família. És un home que va fer coses molt importants, tant al cine com a la televisió, però sobretot a la televisió. De fet, va fer la més important, que és ser el creador de, o el pare del concurs històric més famós de la televisió en aquest país. Avui, la celebrity convidada al Nits de Ràdio és Narciso Ibáñez Serrador, Chicho Ibáñez Serrador, un home que va néixer a Montevideo, com et deia, l'any 1935, i que ja li venia de casa la cosa, perquè el seu pare era Narciso Ibáñez Menta, actor i director, i la seva mare era Pepita Serrador, actriu també. I de casta devien al galgo. Ho dic perquè en 8 anys ell ja va ser protagonista. Va fer el primer paper, en aquest cas de doblador, per tot el món de Hispanoamèrica, doblant, és que em sembla molt, molt divertit això, un conill. El conill tambor de la pel·lícula Bambi.
1: Ostres,
0: era ell.
1: Què dius?
0: Era Chicho Ibáñez Serrador, el que vam escoltar aquí, perquè recordem que als anys 80-90 aquí arribaven les pel·lícules de Disney doblades a l'espanyol de l'Amèrica Llatina.
1: El mexicà, el neutral, que es deia.
0: Doncs ell era el doblador de tambor, Chicho Ibáñez Serrador. Poc ens podíem imaginar, o es podien imaginar els que estaven llavors aquí, que anys després seria el gran creador de televisió en aquest país. Jo m'atreveixo a dir, i ho dic sempre, que Chicho Ibáñez Serrador és el pare de la televisió que coneixem actualment.
1: Menys la moderna, tota la
0: televisió d'avui veu d'aquella televisió de Chicho Ibáñez Serrador, que m'atreveixo també a dir que avui, diguéssim que aquella essència de l'1-2-3 només manté Tu cara me suena, per exemple.
1: Estic molt d'acord.
0: Aquesta part d'espectacle, de creativitat, de maquillatge, de caracterització, de decorats, no?
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
0: Però queda poca tele de la que Chicho va crear. Ara repassarem la seva història, la d'un home que ens va regalar grans moments a la tele i que ens va, diguéssim, es va donar a conèixer fent això, fent terror a la televisió, o gènere de negre, podríem dir-li, o gènere de suspens, amb aquella sèrie que molts recordaran, que es deia Històries per a no dormir, que es va emetre entre l'any 1957 i l'any 1960, quan la televisió estava començant en aquest país, i que efectivament va deixar molta gent sense poder dormir, perquè només amb aquesta careta jo ja tindria por.
1: Clar,
0: amb aquest crit.
1: Ma mare meva.
0: És que, esclar, entenc que Espanya s'espantés.
1: Era el Black Mirror de l'època, eh?
0: Clar, no estava acostumada aquella Espanya a veure aquest tipus de gènere. Clar, ell bevia molt del gènere nord-americà, gènere britànic.
1: De Twilight Zone, de la dimensió desconeguda, tot això, sí, sí.
0: Ell es va atrevir amb aquestes històries per anar a dormir, que són història de la televisió i vaja, podríem dir del cinema, perquè eren històries televisades, però que podien ser històries cinematogràfiques, podien ser pel·lícules. Ell va fer això i després d'això doncs va fer moltes altres coses, però m'agradaria destacar una cosa que sempre ha fet en Chicho Ibáñez Serrador amb els seus productes, que és fer-se una mica protagonista, i això també li dona aquest este halo de vanidad, no?
1: Aquest punt Hitchcock, no? Que també deies una mica, d'aparèixer totes
0: les pel·lícules. En el que ell havia de presentar les històries que tot seguit es presentarien.
2: Vaya por Dios, no, si así no hay manera de asustar a nadie, así no hay manera, perdón. Pues sí, estos señores tan importantes escribieron algunas de las historias que vamos a presentarles. Lo malo es que somos nosotros los encargados de adaptarlas y presentarlas en la pequeña pantalla. Y claro, pues ustedes ya conocen nuestros medios. Pues bien, hoy empieza un nuevo programa. Ante todo, señalar la satisfacción que siento por estar de nuevo ante ustedes. ¿Cómo se llama esta flamante serie de guiones? Historias para no dormir. ¿De qué tratan estas historias? Pues el

0: El título lo dice bien a las claras. Serán relatos de suspense y de terror, algunos clásicos, otros modernos. Ah, y también incluiremos de vez en cuando alguno de ciencia ficción para complacer a los seguidores de nuestro ciclo anterior.
1: Que bé, que és, em sembla màgia, no? Em sembla viatjar en el temps, no? Poder escoltar aquestes coses.
2: Eh? Aquella sèrie, Històries per no dormir, es va mantenir durant 3 temporades a la televisió i va guanyar la Nimfa d'Or pel millor guió al Festival de Televisió de Monte Carlo l'any 1967. En aquell festival també es va premiar un altre producte que va crear Chicho Ibáñez Serrador, en aquest cas, juntament amb Jaime de Armiñán, que és un programa especial que van fer d'humor per a la televisió espanyola que es deia Història de la frivolitat, on hi havia Irene Gutiérrez Cava com a protagonista. Escolta un fragment d'aquella sèrie.
1: Que bo.

0: Mira, doncs això és el precursor de la Super Tacanyons.
1: Clar, anava a dir, notava aquesta inspiració, que bo, que bo.
0: Sí, aquest programa narrava en forma d'esquetx la història de l'erotisme i dels esforços per ocultar els encants del cos humà en aquella Espanya del moment, no? Era un programa que volia denunciar d'alguna manera la censura i burlar-la. Mm-hmm. I en aquest fragment que hem escoltat sonor hi apareixen unes dones com anaven vestides les Super Tacanyones, com unes dones així molt puritanes.
1: Sí.
0: I allà doncs, parlaven d'això, de lo puritanes que eren, no? D'allà va sortir la idea tan estètica com ètica de les Super Tacanyones que coneixeríem més tard en el producte estrella de Chicho Ibáñez Serrador. L'home que un dia va tenir una brillant idea que no només va ser un èxit en aquest país, sinó que es va exportar al món sencer. Mm. A nombrosos països d'Europa, van veure la versió de l'1-2-3 a la televisió portuguesa, a la televisió britànica, als Estats Units, i és que ell va crear un producte d'entreteniment únic que començava així.

0: així començava, Abajo lo triste, i jo crec que aquest és el lema, no?, de, sí, de la tele de Chicho Ibáñez Serrador.
1: Que passa és que, clar, la musicalitat de l'època, sí, era molt d'aquest tipus de cançons, més corals, mm-hmm, ara seria inviable, no?, una careta, no, que... així, vamos, la gent es deprimiria, o sigui, la consulta dels psicòlegs es dispararia amb una
0: careta
1: música
0: de
1: així.
0: Més de 5 o 6 segons no val avui a la,
1: sí,
0: televisió.
1: Bueno,
0: un, dos, tres, responda otra vez. Va ser el programa de Chicho Ibáñez Serrador, el concurs que va crear l'any 1972 i que va convertir en Narciso Ibáñez Serrador en Chicho Ibáñez Serrador. Mm. Per cert, he de dir una cosa, que quan ell feia històries per anar a dormir, això ho recordaran els més viejos del lugar, ell no existia com a Chicho Ibáñez Serrador. Ell signava les històries com a Luis Peñafiel.
1: Ostres.
0: Perquè ell de tercer nom es deia Luis i de segon cognom Peña, i de tercer cognom Peñafiel.
1: Fixa't.
0: Per tant, utilitzava Luis Peñafiel com a signatura de tot plegat. Bé, doncs, l'1, 2, 3, que va néixer l'any 1972, jo crec que ha estat el programa més important que ha fet Televisió Espanyola, parlo d'entreteniment,
1: sí, sí, sí,
0: al llarg de la seva història. La mecànica era molt fàcil, un concepte creat per aquest home que era la cultura, representada en la primera part del programa, amb preguntes i respostes, l'activitat física, que estava a la segona part del programa, l'eliminatòria, i després hi ha la intuïció, la sort, i una mica de psicologia a la subhasta de la tercera part.
1: Oh.
0: El primer encarregat de posar en marxa aquell 1, 2, 3 va ser
1: Kiko
0: Ledgard,
1: sí,
0: un home que es va convertir de seguida en un símbol d'aquest país i que era, vaja, un home estimadíssim a tot arreu per aquesta presentació de l'1, 2, 3, que com feia amb històries per a no dormir, i això era també molt tradicional de cada inici de temporada d'aquest programa, en Chicho s'encarregava d'explicar les novetats de la temporada.
2: La primera etapa, el 1, 2, 3 era un programa muy sencillo. No había decorados, por ejemplo, solo había tres cortinas, unos pocos paquetes, no existía la calabaza, no existía prácticamente nada. Pero sin embargo, fue creciendo dentro de esa primera etapa. Fue haciéndose más grande, poco a poco, hasta que llegó a un punto. La segunda etapa comenzó precisamente donde había terminado la primera y también fue creciendo en espectacularidad, en show. Y eso es lo que ahora nos proponemos, retomar el concurso justo en el punto donde finalizó.

0: hizo en la segunda vez, en la segunda etapa. Y luego tratar, no es conseguir, tratar de hacerlo aún más espectacular, de que tengan más show, de que tengan más variedades, más sketch, más actores, más todo. Trataremos. E imaginen que no han pasado 4 años, sino unas pocas semanas. Así que, por favor, traten ustedes de hacer una especie de pirueta mental. E imaginen que no han pasado 4 años, sino unas pocas semanas. ¿De acuerdo? Ah, y otra cosa. Otra cosa muy importante. Tanto en la primera etapa, como en la segunda etapa, como en esta etapa que ahora comienza, lo único que nos propusimos siempre fue entretener.
1: ¿Y eso es lo que va a hacer?
0: Entretener.
2: Sí. En aquests primers anys, aquesta primera etapa, jo em quedo amb la, no només amb aquesta arribada de Kiko Ledgard d'Espanya, sinó que, i ell ho explicava en algun documental, ell va aconseguir donar un paper a un home que estava, diguéssim, a l'ostracisme, que ja no ningú el trucava per fer d'actor, que era Valentín Tornos, Don Cicuta. Ell va crear aquest personatge de la parte negativa, no? Que sortia a la careta de l'1, 2, 3, la parte negativa, sí, és on hi havia en Don Cicuta, després les tacanyones i que llavors contrarrestaven la part positiva, que eren les secretàries.
3: Exacte.
2: I si algo falla, sí. Narciso Ibáñez Serrador, no? Doncs Don Cicuta va ser un personatge creat pel propi Chicho Ibáñez Serrador, que va donar un paper, en aquest cas a Valentín Tornos, que va tenir un èxit aclaparador en aquest país. I jo em quedo amb una història que explicava una vegada en Chicho, que diu que Valentín Tornos, quan anava pel carrer, la gent el reconeixia i li deia Don Cicuta! I es girava i deia, si tu me llames Don Cicuta, yo te llamo. Entens, no? M'encanta que aquest home ressorgís després de tants anys en el fer d'actor i fos gràcies a Chicho Ibáñez Serrador, que va ser, podríem dir, el descobridor de talents d'aquest país.
3: I tant.
2: Parlo de Sílvia Marsó, de Paula Vázquez, de Victoria Abril, de Kim Manning, de molts altres, eh?
3: Àngel Garó també va començar bé.
2: Àngel Garó, bueno, també.
3: Beatriz Carvajal.
2: Carvajal, tants i tants. Bueno, i la Bombi, la Fedra Lorente.
3: Sí.
2: Com era allò que deia la Bombi, l'un, dos, tres, perquè serà.
3: Totalment.
2: I bueno, eso duele.
3: Exacte. Bueno, i a l'Ozores, perquè Gibraltar sempre serà un peñón, eh?
2: Sí. Maravillós. En fi, va descobrir moltes coses amb l'un, dos, tres, en Chicho Ibáñez Serrador, que va donar feina a tantes persones.
3: I tant.
2: I ell presentava cada temporada, com hem escoltat. I després, al cap d'uns anys, quan ja va arribar la Mayra, la teva estimada Mayra, la meva estimada Mayra,
3: sí.
2: Teva estimada, perquè sempre hem contat aquí que va ser l'etapa que tu vas viure més intensitat,
3: sí,
2: no?
3: Quan
2: ets petitó o jove.
3: Sí.
2: Doncs la Mayra va arribar, i amb ella va arribar un personatge que no sé si la gent sap, que li posava veu al propi Narciso Ibáñez Serrador, la Ruperta.
3: Mhm.

0: 个飞飞牙点点牙点点牙点点
1: Quina nostàlgia, mare meva.
2: Mira, m'estic emocionant perquè sí. penso que ja no hi ha tele que ens faci imaginar en aquest país.
1: Estic d'acord.
2: Quina pena que haguem perdut això.
1: Estan perplexos, no? De dir, està escoltant això i dir, va, ens ho passarem bé, no? En la propera estona.
2: I a més ens sorprendrem, hi haurà coses inesperades que ens impactaran, personatges que seran, vaja, especials, que ens quedaran el record per sempre. I a més, és que el Chicho pensava... a lo grande, no? Fer una televisió pensant i imaginant molt gran. En fi, aquella nova etapa de l'1-2-3 amb Mayra Gómez-Kem també va fer història perquè va posar la primera dona a presentar un programa concurs a Europa. Mayra Gómez-Kem és la primera dona europea que va presentar un concurs de televisió i les hostesses que es van convertir en emblema d'un concurs l'1-2-3 que, i atenció a les xifres perquè són glaç en la sang, en els seus millors moments d'aquella etapa va tenir 24

0: milions d'espectadors cada programa, atenció, en un país on hi havia en aquell moment 37 milions de persones. 24 milions d'espectadors vol dir que ho veia tothom. I qui no ho veia és perquè no tenia televisió a casa. Però va ser tal l'èxit que, com et deia a l'inici, va animar a Chicho Ibáñez Serrador a exportar el seu èxit a l'estranger i es va instal·lar a països com Portugal, on es deia Dois, Três, que va arribar fins al 2004 allà, del 84 al 2004. També a Països Baixos, que es deia One, Two, Three Show, a Alemanya, que no et diré com es deia perquè no sé parlar alemany, i al Regne Unit, que es deia 3, 2, 1, que es va emetre fins l'any 1988 i que tenia 12 milions d'espectadors setmanalment. L'un dels tres va ser el gran projecte de Chicho Ibáñez Serrador, que, com et deia abans, ell era la Ruperta, el que posava veu aquesta Ruperta de «Oh, xastres!». Em molt, molt divertit.
1: Molt bo.
0: El Chicho sempre presentava les temporades del 1, 2, 3 i també les acomiadava.
1: Ai,
0: i tancava aquella capsa on guardava totes les coses de l'1, 2, 3 i em sembla un dels moments més emocionants i per tant. Mi de la història de la televisió d'aquest home, i ho feia així.
2: «Hay algunos programas que se van y otros programas que vuelven. Programas llenos de chispa, llenos de ingenio, programas que, sin sustituir a nadie, alcanzarán el éxito y...». Esa es curiosa, esa era la cancioncilla que cantaba la calabaza Ruperta. Y que también se irá perdiendo en el recuerdo. Pero es lógico, es ley de vida, porque además la televisión tiene que renovarse y yo mismo no me puedo pasar la vida haciendo un concurso. Tenía ternura. Sí, tenía ternura esta cancioncita. Bueno, ya podéis llevaros el programa, pero por favor, no clavéis demasiado la tapa, por si acaso. Hasta siempre.
1: Uf, quina emoció.
0: Sí, és molt emocionant.
1: Molt.
0: Això només ho pot fer un geni.
1: Un home que
0: quan acaba el seu programa, amb aquesta fina ironia i amb aquesta, vaja, amb aquesta naturalitat, posa un taüt, una capsa, al mig d'un estudi de televisió, d'un plató, i diu que enterrin el seu programa, però que no el clavin gaire fort, que potser torna. I va tornar, sí. I després d'aquelles etapes es va dir 1, 2, 3, a d'Era esta vez, amb Luis La Rodera, que ell va rebotejar com a Luis Roderas. En fi, que en Chicho va donar molta guerra amb l'1, 2, 3, perquè fins l'any 2004 encara teníem l'1, 2, 3 en aquest país. Un programa que ell volia fer, però el seu pare no volia que fes. I van tenir una batalla oberta amb Narciso Ibáñez Menta.
3: Mi padre me decía, estás loco, si vas a hacer un concurso, qué horror, qué vergüenza, qué espanto, no lo hagas, te vas a hundir. Pero claro, luego vi que ese niño que había nacido, pues tenía muchas posibilidades.
4: Hay recetas que están tocadas con la magia. Hay recetas que son parte de la gracia divina y el 1, 2, 3 fue una de ellas.
5: Le dan la capa y esto trae una tarjetita.
6: Es nuestra memoria emocional. Si tuviera que definirlo, sería como nuestra memoria emocional.
7: Esta tarjetita.
8: Pues que era total. O sea, tenía todo. Tenía música, tenía risa, tenía actores, tenía de todo. Y un gran genio como es Chicho Encerrador.
9: El 1-2-3 tiene todos los elementos que gustan a Chicho. El Chicho teatral está en el 1-2-3. El Chicho juguetón está en el 1-2-3. Hay elementos de trilero, tienes momentos de concurso de cultura, de azar, físico, es que lo tiene absolutamente todo. Conseguí agarrarte por la pechera y no soltarte durante todo lo que duraba el programa. Y eso está al alcance de muy pocos.
1: Totalment.
0: És que molt pocs han aconseguit fer després televisió al nivell de la que va fer en Chicho Ibáñez Serrador, que va morir el 2019. Jo me'n recordo quan va morir el Chicho que jo estava al Rocío, a Huelva, el dia que va morir en Chicho. Es mereix tots els homenatges, s'ha merescut tots els homenatges. Segurament algú dirà i no li faltarà raó, que va haver-hi moltes coses que no va fer correctament. Per exemple, una de les coses que jo li retrec més és que no li comuniqués a la Mayra que deixava de presentar l'1, 2, 3 i que arribava en Jordi Estadella, que ella se'n va assabentar per la premsa.

0: Després, el tracte amb algunes persones, doncs també, jo recordo algun documental on alguna hostessa explicava que li va dir a una companya seva, vete más a la izquierda, vete más a la izquierda, vete más a la izquierda, ves la puerta, sí, pues cógela y te vas. En fi, però eren altres èpoques en aquest país i maneres de fer. Però, evidentment, es mereix tots els homenatges. Homenatge que li va fer, encara en vida, Andreu Buenafuente a Movistar Plus, al seu programa Leitmotiv, així.
1: Te lo pasaste muy bien, ¿no?, haciendo televisión. ¿Ganó el placer al sufrimiento del esfuerzo de hacer esos grandes programas?
2: Sí.
1: ¿Sí?
2: Sí.
1: Porque era duro, ¿eh?
2: Sí, pero como cambiaba constantemente, sí, como tú, cuando... No. Bromas con este señor. No las tolero.
1: Todo era diferente, te reinventabas cada programa, ¿no?
2: Sí. Y había que ir a reinventarlo todo.
1: Ya.
2: Hacer reír, asustar. Y si no lo lograbas, en la semana esa, que lo habías pensado todo, pues tenías que lograrlo en la otra o la otra. Porque si no, sí, adiós, muy buenas. Sí. Pero a mí... he tenido la suerte de que nunca me han echado.
3: Sí, això és la superació, eh? La superació sí, sí, no és negar-se a la possibilitat d'equivocar-se, sinó aprendre de l'equivocació i fer-ho aixecar-se i fer-ho millor el següent cop. Em sembla interessant això que diu.
0: Doncs la veritat és que sí, a més m'agrada això que diu, que a mi nunca me han echado. I al final tu qui et fa fora és el públic, els espectadors, sí, que deixen de veure't o que deixen de seguir les teves històries. Unes històries que començaven amb aquelles Per no dormir, de Chiche Ibáñez de Serrador, i que van seguir després de l'1-2-3 i durant l'1-2-3 també amb altres programes que van ser un gran èxit. Me'n recordo de Guaco Guaco, David, sí, que va començar a presentar Consuelo Berlanga i que també va acabar presentant Núria Roca.
3: Sí, Hablemos de Sexo també.
0: Hablemos de Sexo amb l'Elena Ochoa, que va ser un programa que va fer història a la televisió perquè... sí, amb la democràcia ja consolidant-se, encara s'havia de canviar la mentalitat dels espanyols, perquè una cosa que arribés a la democràcia i l'altra que canvies la mentalitat.
3: Sí, sí.
0: I parlar de sexe a la televisió, allò va ser històric.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: I també després recordarem El Semáforo, un programa de talent. Jo crec que és el primer talent show d'aquell...
3: home, absolutament,
0: nivell.
3: Absolutament. Con Cañita Brava.
0: Con Cañita Brava, sí, per favor.
3: El forastero, no. El hombre manco persigue al... sí, sí.
0: I aquell que feia ¿Dónde está la mosca? Aquí o aquí.
3: Sí, mare meva. I el que cantava Granada, tierra soñada por mí.
0: Un programa que es va allargar del 1994 fins al 1997 i en el qual el públic es convertia en jurat al valorar un artista emergent, podríem dir, amb aplaudiments o amb una cassolada. Me'n recordo de les dues hostesses també que feien contrast en aquest programa, Asunción en Buena, te'n recordes
3: sí,
0: d'ella?
3: Sí, i tant.
0: I després Marlene Mogó, que la va descobrir ella,
3: sí,
0: en Chicho Ibáñez Serrador, i que va formar part d'aquell programa. Ell va ser el pare, com dèiem, de la televisió actual i en els seus últims anys de vida va concedir poques entrevistes, entre elles aquesta que escoltàvem amb Buenafuente. Va morir bastant molt malalt, però va morir, diguéssim, amb les botes puestes, no? Fins a l'últim moment, fent projectes amb el seu fill, que va heretar d'alguna manera la productora que ell tenia i que també va seguir amb el llegat del seu pare, que segueix a dia d'avui, i que hem de seguir defensant i enorgullint-nos d'allò que ens ha deixat en Chicho Ibáñez Serrador, que és història de la televisió en aquest país, és memòria sentimental de totes i tots nosaltres, i jo sempre he somiat, David, amb poder-me posar un vestit rosa a xiclet amb unes botes blanques, unes ulleres així amb una muntura rodona, i poder dir allò de por 25 pesetas, son 20...
3: Han sido tantes respostes acertades a 25
0: pesetas cada una. 200 pesetas.
3: Sí, senyor. I a mi sempre hagués somiat em dir tarjetita por aquí. O hasta ahí puedo leer. Que jo era molt d'hasta ahí puedo leer. En fi, quin homenatge més bonic a una persona que ens va il·lusionar. Que ens va fer...
0: I una persona que ens va deixar tantes celebrities de les que podríem parlar aquí i que en parlarem algun dia,

0: Segur que us passa, perquè això ens passa a tots, amb persones diferents, a vegades fins i tot amb les mateixes persones, si coneixem així personatges públics, no? Però sobretot és en el tracte personal, que us adoneu que hi ha gent més introvertida, hi ha gent més extrovertida, hi ha gent que li costa més comunicar, hi ha gent que t'ho explica tot, hi ha gent que no t'explica res, perquè la gent som així de diferent. Però avui us parlarem d'unes persones ben especials, i és les persones màgiques, i això volem fer amb el nostre coach de capçalera, en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una setmana més. Tu sí que ets màgic i ens portes aquí la llum. Benvingut.
1: Bueno, escolta, i tu també, però jo et dic una cosa, abans de començar aquest tema, mira, la introducció, moltes persones són màgiques però que no ho saben.
0: Ah, això és fantàstic, això és molt bo, és curiós.
1: Que no ho saben, és que n'hi ha moltes persones. Mira, jo tinc una frase que sempre dic, mira, els magos o les magues fan màgia i les persones ho tenen.
0: Totalment. El que passa és que hi ha gent que, com si diguéssim que és una mecànica, és una manera sí. de ser, i l'altra sí. pot ser més treballada, pot ser més buscada, però sí. al final el resultat d'aquesta màgia sí, és que els altres estem, doncs això, embadalits, embobats amb aquestes, sí. amb aquestes persones que ens fan estar bé, no? que ens fan sí. aquesta màgia, aquesta, que ens transmeten aquesta energia, no?
1: Sí, mira, moltes vegades apareixen quan no estàs pensant en elles, eh? No et busquen, no s'esperen, simplement apareixen. Quan tu vibres al mateix nivell que elles, us trobeu, és un confletxat, no? En un dia qualsevol habitual, avorrit, que creies que no passaria res i en canvi passa.
0: Sí, sí, sí.
1: A través d'una mirada, l'energia compartida, la química natural, és a dir, hi ha sobretot una connexió emocional molt important.
0: Aquesta connexió, Jordi, és el que fa que, sí. que tot sigui més fàcil, no? És que amb aquesta persona sí. és fàcil, o amb aquesta persona costa més parlar, perquè sé que ens sí. discutirem o no ens entendrem. Sí. Clar, hi ha les dues vessants de tot això, no?
1: Sí, mira, moltes vegades a poc la vas descobrint gairebé sense adonar-te. Mira, les persones màgiques, que són moltes, cuidado, estan en un món diferent, apassionant. Són persones senzilles, pràctiques, i a més és que cau rendit o rendida. Per què? Perquè és tan senzill i moltes vegades compliquem molt les coses, no s'apartem. Mira, vols que et digui una cosa? Saps com es veu una persona màgica? Quan tu estàs parlant, estàs conversant i dius, això és diferent. Mm-hmm. I et passa el temps i dius, hosti, si portem un quart d'hora o mitja hora, què passa aquí? O les veus al transport públic, o les veus a la feina, o les veus quan estàs parlant amb algú al carrer. És que no n'hi ha un lloc. Són les persones que connecten.
0: Totalment. Entens? Totalment. I aquesta màgia que ens comentes, el que fa és que això, aquests moments que podrien ser trivials, que podrien ser normals, sí, sí. doncs es connectin d'una manera especial i que, per tant, doncs et pugui fer menys, anem a dir, mandra, o que et costi menys, o que et faci, que et vingui més de gust fer una activitat qualsevol, com pot ser, per exemple, doncs, m'ho invento, la persona que porta l'autobús que habitualment agafes, no? Doncs aquesta salutació, aquest intercanvi mínim d'això, fa que no cal que siguin unes grans converses, però és gent que et ve de gust saludar, que et ve de gust veure, que t'alegra el dia, no?, que es diu.
1: Sí, mira, tu ho deies molt clar. Jo a vegades he agafat el transport públic, habitualment no l'agafo, però quan tinc l'oportunitat m'agrada molt.

0: al transport públic. I moltes vegades, o sigui, tu entres a un transport públic, al conductor, la conductora, moltes vegades la gent ja veurem que normalment no saluda.
1: És veritat.
0: Ni el conductor ni la conductora, ni el passager ni la passagera. Però, en canvi, el dia que saludes ja és diferent. Aquest dia, és a dir, ja veus que la persona, el que tu deies, la persona, altre dia que agafes el transport públic, si ho tens com de costum diàriament, sí, per anar a treballar, a estudiar, ja tenia una relació a través d'una mirada i sí. Un hola, què sí. Tal, com va? Sí. I això és de qualitat. Això ho tindrien que treballar més.
1: Això és com una energia que es va, sí, que es va passant, no? Però sí. El fet de que tu li passis i aquesta persona te la torni, ja ha deixat com una empremta, no? Ha deixat com aquesta connexió. És com una manera d'anar veient al llarg del dia que ens anem connectant els uns als altres de forma positiva. També és la intel·ligència, anem a dir-ne, emocional, o digue-li com vulguis, d'evitar aquelles persones que saps que no et contestaran, que no són màgiques, perquè igual que hi ha gent màgica, hi ha gent que quasi podríem dir que és antimàgica, que són els grinch de la vida, però bueno, aquesta persona, doncs, estalviant-te el contacte, no? Pues, no la perds, aquesta energia, però la que sí te la dona, sí que l'hem de buscar, perquè també necessita, no? que vegi que la gent també s'hi vol acostar. És com una energia que es va compartint, no?
0: Mira, això del dia dels grins, jo tinc ara una anècdota, sí. ja fa anys, perquè sí. no tots els badels són iguals a la facultat, i la gent de seguretat, sí. Però jo me recordo que mai estant a una facultat, un dia, bueno, una temporada i tal, que jo saludava i aquests grins no saludaven.
1: Clar, deien,
0: és que els professors i professores normalment no saluden, no? I jo dic, bueno... Això no són tots, i són totes, no? I jo me recordo que després continuen saludant, inclús et paraven, què tal, com li ha anat a la nit, com li ha anat el dia? A través de trencar una mica el gel aquest, d'aquesta empatia que tu tens que posar a la gent, en què ells no te la posin, fes la prova.
1: Sí.
0: O sigui, no et donis per vençut.
1: M'agrada.
0: Tinguis la iniciativa de dir, hola, bon dia, què tal, com va? I t'ho juro, aquests grins cada vegada se van convertint en gent més empàtica i tot això.
1: Hi ha molts casos que és de... Sí. Per estalvi d'energia, per poder dir, mira, és que precisament aquesta gent diu, mira, és que com que no em saluden, jo ja passo i vaig a la meva, però això no vol dir que no estiguin receptius, que no tinguin ganes de trencar aquesta cuirassa, aquesta capa de gel que s'ha creat, i a la que s'obrin estaran no només agraïts, sinó que a més també et donaran aquesta energia i farà que el seu dia a dia, a la seva feina, al seu entorn, doncs també rebi aquesta màgia, no? És important, per això és tan important, perquè les jornades poden ser llargues i necessitem aquestes dosis de màgia, no?, que ens deies.
0: Sí, jo crec això, jo ho relacionaria com companyerisme emocional, correcte?
1: M'agrada això, sí.
0: El companyerisme emocional vol dir que cada un estem en una situació de l'organigrama totalment diferent, però tots estem connectats, perquè al final de tot l'anagrama pot ser vertical, però ho tinguin que traduir en horitzontal. És a dir, aquí no tenim que fer diferències, perquè en realitat som un equip emocional, perquè al final... Tots tenim una màgia. El que passa és que la màgia n'hi ha que practicar-la, n'hi ha que ensejar-la, la màgia, no? Perquè és com tota la vida. Tu tens que ensejar perquè prova-ho. No tinguem vergonya, no pensem el que l'altre pensarà, sinó tot el contrari. Tenim que tindre aquesta capacitat relacional, que és molt important a la vida. I sobretot això arriba a la socialització, que moltes vegades, quan les persones són màgiques i s'obren, lògicament veus que tens moltes coses en comú amb aquestes persones i aprens moltíssim.
1: Totalment. I aquest aprenentatge és el que després nosaltres anem incorporant el que li podem dir el nostre instint, el nostre talent, el nostre olfacte, no? Aquell coneixement que tenim adquirit que ens fa reaccionar molt més ràpid en determinades situacions, que ens fa tenir aquesta experiència, no?, que és tan important, són precisament aquestes interaccions, no?, amb la gent, el que ens va fent que se'ns vagi quedant tot això, no?
0: Sí, la interacció és socialitat i sobretot aprenentatge, el que deies tu. O sigui, no està tot inventat. És que moltes vegades la gent pensa que ho sabem tot.
1: No.
0: És que tenim un món tan apassionant a moltes vegades. A vegades estem molt centrats en les coses negatives.

0: perspectives i no pensem que aquella persona pot tindre coses que no s'apugui aproximar amb ella o amb ell, saps? I això per nosaltres ho tenim que tindre. Tenim que tindre aquest coratge, sobretot ben equilibrat, perquè tampoc tenim que ser molt apassionants.
1: No, no, estic d'acord, perquè això pot ser excessiu també i desgastador. No,
0: perquè,
1: sí,
0: no, perquè a mi que és molt engrescador, al final és molt molest. Perquè,
1: sí. S'ha de respectar la gent, o sigui que no tothom vibri amb la mateixa energia que tu. S'ha de respectar això, també.
0: I tenim que tindre molt en compte que n'hi ha dos espais íntims, que són el físic i l'emocional, Cuidado, Perquè moltes vegades pensem, espai íntim, metro i mig, no tinc, o els 15 centímetres tinc que aproximar, però després hi ha mirades que poden ser fiscalitzades, saps?
1: Estic d'acord.
0: Mirades que poden ser inclús molestes,
1: Estic d'acord.
0: Sí. Correcte. Sí. Tampoc n'hi ha que assumir que totes les persones tenim una connexió a primera vista, que es diu, perquè moltes vegades les coses es tenen que anar païnt a poc a poc, correcte?
1: Totalment d'acord. I això és important perquè compartim aquest únic món i així com sabem i aprenem a valorar aquesta gent màgica, nosaltres també hem de saber mesurar aquesta màgia, no? Del que ens deia en Jordi González Guillem, hem de saber mesurar la màgia perquè un d'aquests trucs no sigui desmesurat, que sí que tinguin l'energia justa, perquè cada acció, si ens l'anem passant amb aquesta energia justa, és quan tot fluirà, ni menys ni més. L'energia justa és important, Jordi?
0: Sí, mira, moltes vegades ens hem trobat en casos que m'han comentat i a vegades no s'ha pogut passar un de nosaltres.
1: Sí.
0: Que ven una persona i la voldríem abraçar, saps?
1: Sí, senyor.
0: Sí, perquè dius, no sé què té, però és que estic molt a prop d'aquesta persona.
1: Sí.
0: Però hem de tindre en compte això també.
1: Totalment, i a més entenent que per molt que et vingui de gust, una cosa és aquesta energia, i per exemple hi ha gent que és molt energètica, però no li agrada el contacte físic. Per això és tan difícil les relacions, ja no dic d'amoroses o d'amistat, sinó les relacions entre les persones, perquè igual aquesta persona és zero de contacte físic i en canvi és molt d'abraçar-te virtualment, no? La vida és apassionant també amb això, Jordi.
0: Bueno, és que lo virtual, si tenim una mica més de paciència i ho anem treballant, es pot convertir en real,
1: Estic d'acord. I donar a cada persona el temps que necessita, oi, per tot això?
0: Sí, donar, perquè el tempo, cada persona, tu ho has dit, ho has clavat aquí, però perquè n'hi ha persones que senten el mateix, tenen pensaments molt similars i sentiments molt similars, però necessiten el seu temps, correcte, no?
1: Totalment.
0: I això es diu una paraula que per mi és molt important, que és confiança.
1: Sí, senyor. Confiança, ojo, confiança en aquella persona i en tu.
0: Sí, correcte.
1: Que confiem en tots, en què sabrem trobar i sabrem anar posant les eines, les peces, perquè es vagin encaixant. Com quan veus al principi un trencaclosques o veus un Lego i dius, vols dir que això ho sabré muntar? I al final i ja està fet. És un plaer poder escoltar totes les setmanes el nostre coach de capçalera, en Jordi González Guillem. Jordi, moltíssimes gràcies per tots els aprenentatges i fins la propera setmana.
0: Bona matinada.
2: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
3: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
4: Gràcies, molt bé.
3: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
4: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior, y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
2: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Missió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.